0: acción ni sanción. El proceso puede alargarse hasta 2 años.
1: Y el paciente Sepan, además, que permanecía ingresado por antivirus en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha recibido el alta hospitalaria este lunes. Con él ya no queda ningún paciente hospitalizado en nuestro país tras la crisis que provocó este virus en el crucero Ondius. Es todo por ahora. Más información a las 3, las 2 en Canarias. Mientras tanto, siguen en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno.
4: Onda Cero Catalunya.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
6: I amb Robert Calvo, que avui estem escoltant música a la televisió i ens està fent autèntics regals que ens connecten amb fa 30, 40 anys i segur que molta gent de Gracions estan emocionant-se recordant a on estaven, amb qui veien.
7: Estan aquí, David.
6: Home,
7: jo,
6: escolta.
7: Aigua, però...
6: Mi mateix em vaig queixalant per no plorar i per emocionar-me.
7: Hi ha qui veu aigua a la ràdio i hi ha qui veu altres coses a la tele. Parlàvem del Guinyona fa un moment.
6: Sí.
7: El Guinyona, quan fa el programa, jo sempre penso que...
6: Un culito de...
8: És com lo que comemos. Ahí está. La vida es así.
7: La vida es así, sí.
6: Ai...
7: Bueno.
6: Ei. Venga. Venga.
7: Venga,
6: patxaran.
7: Sí, clar que sóc un patxaran. I bueno, jo em sembla bé, tio. En fi, avui...
6: Alegria, alegria per viure, això és el més important.
7: I tant que sí. Avui estem fent aquest viatge per la tele de la nostra vida a través de la música que ha passat per la tele, perquè estem celebrant que diumenge serà el Dia Europeu de la Música, el Dia de la Música a nivell mundial. I estem escoltant aquí, David, t'estàs emocionant amb aquest viatge?
6: Home, estic... I crec que una de les coses que més plenitud dona a la vida, que més sentit dona a la vida, és reconnectar amb altres moments del teu passat. Perquè al final, cadascú de nosaltres, cadascú de vostès, té la seva vida única i només vostè sap el que ha viscut i només sap les coses bones, les dolentes, les que... Per tant, cada banda sonora és diferent, però sí que té uns punts en comú, no? I quan podem reconnectar amb les... Però la nostra passada, és a dir, recordem la nostra vida, la de cadascú, és el que dona sentit a on estem, a totes les experiències que hem viscut i sí, els programes i sintonies de televisió que ens han acompanyat, clar que sí.
7: És clar que sí. Jo, al principi d'aquest viatge, he intentat... convèncer-te que el que vindria t'agradaria.
6: I tant.
7: Jo, quan vaig preparar aquesta secció, vaig dir... Avui també vull fer un... A banda de celebrar la música i de fer una celebració de la televisió a través de la música, crec que vinc aquí a buscar aquell moment de l'emoció familiar.
6: Sí.
7: Quan tots estàvem al voltant d'un sofà i dèiem...
9: Todo es posible... El triunfo es arriesgar.
7: El triunfo es arriesgar.
6: Sí, senyor. Sí, senyor.
7: Qui no arriesga, no mama.
6: I tant. I no pisca.
7: Vinc a defensar aquella tele familiar
6: que
7: ens portava a tots, a l'avi, a l'àvia, al net, la neta, als fills, al voltant d'aquell aparell, perquè abans n'hi havia un normalment. I l'altre dia vaig parlar amb una persona que em va dir l'error més... Em va dir, parlàvem d'això dels mòbils, el jovent... Sí, David, que ho tens a casa, això, no?
6: Sí, tant, sí, sí.
7: Doncs parlàvem d'això de l'educació amb els mòbils i tal, i deia, jo crec que el dels mòbils... Aquesta persona em deia, jo crec que el dels mòbils va començar quan vam deixar entrar la televisió als dormitoris.
6: Està ben vist, està ben vist.
7: Sí, sí. En fi, quan hi havia televisió als dormitoris, doncs ja es van començar a separar les famílies. Uns estaven al menjador veient una cosa...
6: Bueno, i perquè van començar a haver més opcions, és que al principi tampoc hi havia moltes opcions, no? Per tant, era més lògic que compartir el mateix, no?
7: Sí, absolutament. Alguns volien veure no sé, un cine 5 estrelles.
6: Exacte, sí. Willow, estreno en televisió.
7: Això mateix. Oh, les Mama Chicho, que també són una música molt reconeixible de la tele.
6: Home, i tant.
7: Mama Chicho me toca.
6: Mare meva, quines lletres. Me toca cada vez más.
7: Amb aquelles les que... Cacao, meravillao. Amb el Jesús Gil a la banyera aquella que tenia. Un horror. En fi, una Espanya que per cert...
6: Sí, és que clar, no vol...

0: Això era el Grand Prix.
1: Quina meravella.
0: Un gran programa de l'estiu que se segueix fent encara perquè s'ha recuperat anys després. Mm-hmm. Bé, comença a acabar aquest viatge de... T'has emocionat, David, eh? És que ens hem emocionat moltíssim. Jo sé que tu t'has emocionat...
1: Buah! No, no, és que aquesta és la sintonia. O sigui, per mi, sí.
0: Això és una barbaritat que algú va fer un dia, va composar un dia i li hem de donar les gràcies per haver fet això tan impressionant que va ser l'obertura, la sintonia d'obertura diària. Diària de TV3.
1: És que se'm posen els pèls de punta, perquè jo viatjo, o sigui, perquè us feu una idea, quan diem això, no és figurat, és real. O sigui, jo de cop i volta recordo el menjador de casa dels meus pares, com estava situat, o sigui, perquè el menjador...

0: anaven al mateix lloc on estaven cada diversos anys. Que però és fort. Que recordo perfectament en quina situació estava, on estava el televisor, perquè la connexió amb aquest inici de TV3 era molta il·lusió. Clar, jo ja vaig descobrir, per exemple, doncs Star Trek, no? Que no l'havia, clar, no l'havia pogut veure abans, o el Son Goku, o tantes i tantes tants aspectes que vam descobrir, o moltes de les sèries de l'humor anglès que després per mi han sigut absolutament imprescindibles, com The Blackadder, L'Escurçó Negre, o tantes i tantes, Hotel Fawlty, Fawlty Towers, totes aquestes sèries que ens van entrar al mateix temps que entrava TV3. Era aquella efervescència, no? Aquell moment també molt connectat amb les Olimpiades, eh? Era l'inici de tot aquest esperit olímpic.
1: Ui, no, és que si ara tu em treus aquí a Barcelona 92, llavors sí que plorarem.
0: No, clar, és que anava molt de la mà, no? Era tot com, ens creiem capaços de tot, no? I sí, crec sí. que s'ha perdut aquesta col·lectivitat. Mira, aquesta unió de les persones, eh?
1: Crec que això s'ha recuperat fa...
0: Home, i tant.
1: Unes setmanes.
0: I tant.
1: Amb allò de que s'ha fet a la Sagrada Família, amb
0: totalment
1: aquella inauguració que ha fet el Sant Pare.
0: Totalment.
1: Que jo vaig pensar una cosa. Quan això va quan passava allò de Madrid, que va ser tres dies abans o quatre, aquella actuació que li van fer al Papa...
0: Gol del Papa, eh?
1: Sí. Bueno. Ho van fer amb la bona intenció, segurament.
0: Segurament
1: ho van fer amb tota la bona intenció.
0: Sí.
1: Però jo m'imagino el creador del que va fer a la Sagrada Família, que és un creador... Va estar aquí amb Helo, a Julián Laonda. Uh-huh. Doncs aquell home, a casa, i el realitzador de TV3, a casa dissabte amb les pantufles, dient... Mare meva, espereu-vos a dimecres.
0: Ja veureu.
1: Espereu-vos a dimecres, que flipareu.
0: Ja veureu.
1: I efectivament van bocabadar al món. Com sí, només... Perdó, per ser tan... De barrer cap a casa, de comprar cap a casa, perquè només nosaltres ho sabem fer així.
0: No,
1: només nosaltres.
0: És que ens ha fet, igual que avui ens has fet viatjar en el temps amb aquestes sintonies, jo crec que molta gent va viatjar en el temps a aquella Barcelona Olímpica, aquell moment en què podíem meravellar el món amb coses fetes aquí, no? I vam recordar tot allò que semblava que... No, és que jo era perquè era una època. No, és perquè era una època. Depèn de si es fan les coses bé. Si les coses es fan bé, units i amb la mateixa direcció, som capaços de tot. Ara.
1: Bueno, és que en aquell
0: posem,
1: moment...
0: Si ens hi posem, eh? Si ens enfrontem els uns amb els altres, llavors no s'avança.
1: Ah, exacte.
0: No s'avança.
1: Des de la unió ve la força.
0: Sí, sí.
1: I des d'anar tots a una i remar tots a una. Però això no ho entén tothom, David. No,
0: no
1: tothom
0: els estan, polítics no els interessa.
1: Com tu. Però, a més, jo quan vaig veure allò de la Sagrada Família...
0: Que sí, que sí.
1: Saps per què vaig plorar? Va. Ho faré contra la meva voluntat. Jo no volia posar aquesta cançó, però al final la posaré.
0: Vinga.
1: Perquè no hi ha... A banda d'això que ha passat ara, mira, t'ho diré, això que ha passat ara
0: sí.
1: serveix, és perfecte, perquè les generacions que l'any 92 no eren vives, no van veure i no van viure, tinguin una cosa per dir, allò vam fer nosaltres. Com això. Això és el poder de la música, David. El poder d'emocionar-me des de la primera nota d'una cançó.
0: El problema que... O el que hem de reconduir, també crec, és que dels que érem aquí a Barcelona quan aquell moviment... Ara, percentualment, no som tants.
1: No.
0: Llavors, clar, hi ha molta gent que no havia nascut, hi ha molta gent que ni tan sols vivia a aquest país.
1: Clar, és això.
0: Llavors, aquí només hi ha un camí. O recuperem tots, incloent totes aquestes persones que han vingut, en aquest moviment, o es perdrà l'essència del que va ser Barcelona 92.
1: Mira, jo
0: per això,
1: quan
0: tu i jo posem aquesta cançó, sabem el que significa. Perquè hi ha moltíssima gent que viu a aquesta ciutat, que viu al nostre país, que li és exactament igual aquesta cançó. I aquí tenim el problema. Crec que hem de recuperar la identitat. És a dir, no cal que hagis nascut aquí, però sí que has de sentir que això és el teu.
1: Fa uns dies vaig anar al Mercat de la Boqueria, ho vaig explicar al programa en bones mans fa uns dies el diumenge. Vaig anar al Mercat de la Boqueria, que hi ha una parada on fan fideus d'aquests xinesos.
0: Sí, noodles, no?
1: Noodles, sí. Regenta una parella d'origen xinès.
0: Mm-hmm.
1: I van estar molts dies tancats, molts, sense cartell, sense res, sense explicar res. I vaig dir, que estrany això que aquesta gent no sigui aquí. Potser ha anat al seu país a fer vacances, però em sembla raro, és el mes de maig, juny, en fi. un dia hi vaig anar i vaig veure que estava obert i hi havia el senyor

0: que cada vegada que hi vaig em serveix aquells famosos fideus. I li vaig preguntar, què ha passat? I em va dir, la meva dona... Cada vegada que hi vaig em serveix aquells famosos fideus. I li vaig preguntar, què ha passat? I em va dir, la meva dona ha tingut un ictus.
1: Ostres.
0: I em va explicar tot el que li havia passat estant a la parada, fent uns fideus, etc etc. I em va dir, mai fins ara havia hagut de necessitar la sanitat pública d'aquest país. I us dono les gràcies. Us dono les gràcies primer, perquè em vau acollir fa 30 anys, perquè m'heu donat de menjar durant 30 anys, perquè m'heu fet sentir un mes durant 30 anys, sense ser ni d'Occident tan sols. I m'heu fet sentir a casa. I això és casa meva. I aquí ha nascut el meu fill, i aquí ha nascut la meva neta. I això és la història que explica aquesta cançó, també.
1: El que passa és que aquesta persona que comentes, portant 30 anys aquí, ha col·laborat, o sigui, ha col·laborat més a poder tenir la sanitat, és a dir, amb els impostos i la seva feina, s'ho ha fet seu. El que no podem és deixar que allò que tant ha costat de fer no sigui sostenible. És a dir, hem de poder fer que tot segueixi funcionant de la manera que s'ha fet perquè funcioni.
0: Li vaig dir, saps què li vaig dir, David? I vaig dir, gràcies a tu, per fer Catalunya rica i plena, tu.
1: Sí, sí. Clar, clar, però perquè això segueixi funcionant ha de ser treballant. És a dir, sí. Si no treballem, no...
0: Si vam vindre a l'endora, com deia aquell, no?
1: Clar, però és que és l'única manera de que això tan preuat com és la sanitat pública o que tantes coses que s'han pogut fer és gràcies a que la gent treballi els impostos. Si no... no s'avançarà, però això és un debat que depèn de com es plantegi i sembli que ets una cosa o una altra, i això ha de ser innegociable. Aquí es ve a treballar.
0: Per això els patriotes de Pega, que se'n van a Andorra, Andorra o les Isles Belize, o on sigui, a pagar els menys impostos o no pagar-los en aquest país, doncs a mi no em donin lliçons vostès d'espanyolitat, perquè ni una. Ni
1: no, està clar. Per una banda, els que no tributen aquí, i per l'altra, els que estan aquí i no tributen. Per tant...
0: Així mateix. Bueno, n'hem tingut molts en aquest país que han estat famosos. Alguns de manera potser innocent, no? O sigui, cada espanyol dirà una peseta,
1: sí,
0: dirà
1: sí.
0: Però Lola Flores és una defraudadora total.
1: No, està dues. Clar, però vull dir que també no es pot treballar en bé, en negre,
0: no,
1: és a dir, s'ha de fer impost. És a dir que per les dues bandes, aquí, si no ens arromanguem tots i col·laborem...
0: Absolutament.
1: Això, les factures no es pagaran, per tant...
0: Ho veuen perquè el David Cervelló i jo fem programes de ràdio junts sempre i mai no hi ha... Tot flueix.
1: No, perquè al final...
0: Parlem el mateix idioma.
1: S'ha de parlar l'idioma de col·laborar i de sumar tots, però sumant, Si no, sempre hi ha qui se n'aprofita, per dalt o per baix.
0: I acabo ja amb l'espeech polític, o social.
1: No, diguem. És que això és societat, això no, és cultura, això és manera de ser.
0: Clar, i al final tot és política a la vida. Fins i tot quan vas a llençar la brossa, fas política.
1: Evident.
0: Doncs que la solidaritat també és, i ho dic perquè n'hi ha alguns que són solidaris fins a un punt.
1: Correcte.
0: Però no, s'ha de voler ser solidari sempre i alegrar-se de la solidaritat col·lectiva de tots. Ser solidari també és contribuir al bé comú.
1: Exactament.
0: A través dels impostos, i que per sort, encara que visquem en un país que és desigual, de nord a sud i d'est a oest, que el senyor del nord i el sud puguin tenir els mateixos recursos gràcies a que un té més possibilitats i l'altre no és que se n'aprofiti, és que és un equilibri que busquem entre tots, perquè tots tinguem les mateixes oportunitats. És així. I acabo, David, que aquí no hem vingut a fer política.
1: No, i tant que no.
0: Acabo, a veure, amb aquest camí de les emocions que hem seguit avui, hem començat a l'inici de la televisió a Espanya, no acabarem en els nostres dies, però gairebé, perquè si parlem de notes televisives que ens marquen, n'hi ha algunes que marquen per sempre.

0: I tant que sí, perquè això sí que, igual que dèiem amb el de TV3, doncs aquesta sintonia també, també connecta més amb nosaltres, perquè és un moment en el que érem conscients que allò era història.
1: I tant!
0: I el que, i el que és història, doncs estàs més, com més programat a que t'entri tot, no? Que et perfori tot, no? I en aquest cas la música perforava i estava perfectament executada.
1: Ens perfori per sempre la música, m'encanta aquesta frase. Doncs escolta, això és la sintonia, evidentment, de Gran Hermano, que és un programa que ha fet història a la televisió i que en molts de nosaltres potser ens ha marcat, a mi m'ha marcat en el sentit de televisivament parlant, home, va ser un fora

0: fenomen social sense precedents, senyora, senyor. Ara saps què passa? Que surten, quan parles de Gran Hermano, surten els pedantes. Els pedantes que diuen, jo no, nunca he visto Gran Hermano. Jo no, nunca he visto Gran Hermano. Lo vi una prima una vez, me comentó... Però llavors, al cap de dos dies, ho saben tot. Que no veies Gran Hermano, tu. Que no veies Gran Hermano, tu. Ho ha vist tothom en aquest país.
1: Sí, almenys la primera
0: Home, versió. Sí. Tothom ha vist Gran Hermano. No hi ha ciutadà d'aquest país que no hagi, que hagi escapat a una sola imatge de Gran Hermano. I que hagi escapat aquesta sintonia que és meravellosa. Gran Hermano, el 1, 2, 3, gent del barri, mèdico de família, con las manos en la masa, que apostamos, el Gran Prix, tants programes que tenen sintonies reconeixibles i que ens emocionen i ens emocionaran per sempre més. David, jo t'ho he dit a l'inici. Déjate llevar, te sorprenderé.
1: Meravellós viatge que ens emociona i que ens reconnecta amb el que hem viscut, i això és el que és meravellós de poder-ho fer des de la ràdio. Així que gràcies per aquest viatge, Robert Calvo.
0: Gràcies a tu per deixar-me deixar-me'l fer amb tu.
1: I que d'aquí 25 anys, quan seguim fent ràdio, puguem recordar també les coses que passen avui dia i ens emocionem recordant el que passava fa 50, 100, 125 anys, que aquí seguirem.
0: Si algú alguna tarda o algun matí, alguna nit, algun cap de setmana, quan sigui, et diu acompáñame, déjate llevar y verás que increíbles sorpresas conmigo te llevarás. Doncs deixa't portar, home.
1: Clar que sí. Gràcies, Robert Calvo, i fins la propera setmana. I l'escolteu, ja sabeu, amb bones mans, i també a la ciutat. Fins a les 6. Aquí seguim fent nits de ràdio emocionats, però seguim.
2: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: ¿Estás escuchando Nits de Radio amb David Cervelló?

0: Cada matinada a nits de ràdio fem com un viatge, com un recorregut, com un acompanyament. Us acompanyem en cada un dels viatges que esteu fent. Cadascú, doncs, a vegades és un viatge literal, que diuen ara els joves, perquè sou transportistes o perquè esteu desplaçant-vos d'un lloc a un altre, d'altres esteu treballant, d'altres simplement és que no podeu dormir i necessiteu que us acompanyem d'alguna manera. I és que hi ha èpoques i també hi ha dies en què un es mou més veloçment, amb més il·lusió, amb més ganes, i n'hi ha d'altres que costen més. I en totes aquestes situacions va bé que ens acompanyi el món del coaching, i ho fem a través, com sempre, d'en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una matinada més.
1: Una matinada més, i ara parlant també el que tu deies una mica de la il·lusió.
0: Exacte.
1: És a dir, saps el que passa? Que a vegades es parla de que una persona per el dia sense il·lusió, pot ser motiu perquè no ha passat una bona nit o perquè ja ho arrastra de fa dies.
0: Efectivament. És a dir, una cosa, a veure quina és la conseqüència de quina, no? A veure si no ha passat bona nit perquè té coses que li està donant voltes o perquè li està donant voltes a les coses no té una bona nit, no?
1: Sí, jo sempre dic a les persones, sempre els dic una cosa, dic abans d'anar a dormir n'hi ha que fer els deures.
0: Sí, senyor.
1: Coses que són pendentes, habitualment és el que arrosseguem i el que no es fa, tindrà perda il·lusió i energia, saps? Perquè és molt important. Clar, si tu no tens energia, també va molt lligada a la il·lusió, correcte o no? I la il·lusió, saps el que passa? Que també tenim que mirar que tampoc tenim a vegades un entorn molt favorable. És a dir, moltes vegades es comparteixen més notícies, on de cero no ho fa, notícies desagradables i el nostre programa menys, el disc de ràdio, de que moltes vegades la il·lusió es perd per factors extrínsecs, no intrínsecs, que t'afecten a tu, a cada persona, saps? O sigui, això ho tinc de quitar molt en compte.
0: És molt interessant això que dius, perquè, per exemple, no? si el teu equip de futbol, per dir alguna cosa, ha perdut aquell dia. Home, aquell dia ho tens molt clar, quina és la notícia negativa que t'ha afectat, no? Per dir alguna cosa, i després relativitzant tot el que vulgueu de que t'afecti més o menys, però com que cada persona s'agafa les coses com d'allò, vull dir, el que vull dir és que hi ha vegades

0: és que tens molt clar quina és la notícia, o mira, que t'han deixat la parella, o s'ha acabat, o el que sigui, no? Et tens molt clara. A vegades és quasi fins i tot, poso cometes, que m'entengueu tots, millor tenir molt clar quina és la notícia, perquè llavors pots centrar molt més els teus pensaments o les teves reflexions, però hi ha vegades que pot ser una suma de moltes petites coses, d'algunes conscients i d'altres jocs d'inconscients. Per això quan dius hem de fer els deures, crec que té molt a veure amb això, amb poder reflexionar quines són les coses que tens obertes i a vegades no tens ni clar quines són, però et desgasten i et treuen la il·lusió.
1: Sí, mira, el que tu deies de fer un, diguem, un símil entre un partit de futbol, el que siguis, i una separació, el que sigui. És que són dues coses totalment extremes. Jo t'explicaré. Si tu és seguidor d'un equip de qualsevol esport o alguna cosa, en el moment que tu no participes activament, lògicament, és un desgast molt... perds ràpidament la il·lusió, perquè tu no marques gols.
0: Clar.
1: O sigui, tu en un moment no pares un gol. En el moment de la separació, qualsevol cosa, aquí sí que és un membre actiu.
0: Correcte,
1: no?
0: Que interessant.
1: Perquè decideixes tu. És que, clar, moltes vegades diuen, hem perdut, però si no has jugat, si no has jugat. Sí, però en canvi és seguidor. I clar, i el que no depèn de tu, el que lògicament depèn de tu, és tot allò que tu participes de manera activa, física i activa, correcte, no? Clar, nosaltres tenim molts disgustos. Per què? Perquè moltes vegades extrínsecament doncs perd un company de feina a la feina, en un moment, i és molt lamentable, o en un moment donant del nostre equip perd, o els nostres esportistes en un moment no donen el resultat, i aquesta frustració és molt gran, cuideu, eh? Sí, perquè ja és un tema que ja està fet.
0: Perquè en el fons, Jordi, el problema és que li havies ficat una il·lusió.
1: Sí, clar, aquest és el tema.
0: Clar.
1: I unes expectatives,
0: sí,
1: no? Perquè aquestes il·lusions van acompanyar les expectatives. I clar, quan un moment donat a vegades augmentes aquestes expectatives és quan es desmorona tot. I l'il·lusió, lògicament, està anyosada, correcte, no? O sigui, sempre n'hi ha que tindre il·lusió, sempre pensar en positiu, però cuidado, en el que no depèn de tu, bueno, pràcticament moltes coses depèn de tu, però el que tu, lògicament, no estàs al pie del canyon, que es diu, tenen que controlar una mica aquesta desil·lusió.
0: Controlar una mica aquesta desil·lusió és ja preventivament, no?
1: Sí, també. Correcte,
0: és a dir, és relativitzar, correcte. No? Saber relativitzar.
1: Sí. Mm? Sí, saber que l'equip pot guanyar o pot perdre. Millor que guany, que participi. No, millor que guany. Jo, igual que sempre els dic, quan feia formació als pares, els ampes, que ara ja es diu altre nom, els pares i mares dels col·legis.
0: Sí,
1: i tal.
0: Sí.
1: Sempre dic, els nanos tenen que participar i tenen que anar sempre a la visió de guanyar, però si no guanyen, aprenen, correcte? No? Però no a la visió de participació, sinó de guanyar. I això es crea una il·lusió. Per què aquesta il·lusió? Perquè tot equip o tota persona pot tindre el seu talent, correcte? No? I hi ha que demanar-li el màxim de la gent, saps? Perquè l'il·lusió també és aconseguir un resultat positiu, correcte?
0: Totalment. I això és el que... És com el motor. El que passa és que segur que et diuen molts cops, a consulta o a classes o on sigui, Jordi, et diuen, però Jordi, és que ja ho entenc tot això, però és que he perdut la il·lusió, no? Hi ha molta gent que perd la il·lusió i molts cops possiblement no acaba de trobar què és el que ha passat, no? I poden ser mil i una cosa. Jo m'imaginava, Jordi, per exemple, com una cantimplora, no? Cada cop volta té un foradet, no el veus. I quan has de veure aigua, llavors resulta que no n'hi ha, no? I a vegades és que ens falta revisar, no?, que aquesta cantimplora no tingui pèrdues, no?, i que la puguem no només anar omplint o reomplint, sinó que vigilant que no tingui pèrdues, com pot ser un pneumàtic o qualsevol història, no?
1: Jo dic una cosa, o sigui, tens que tindre en aquesta vida moltes opcions. El que passa és que es comencem moltes coses i deixem moltes coses pendentes per resoldre. Correcte, no? Clar, i això és per la il·lusió, correcte, no? Perquè jo sempre dic que n'hi ha que separar els temes. Les activitats emocionals també n'hi ha que separar-les, correcte, no? Però tens que tindre opcions, tens que tindre molts fronts oberts. El que passa és que tens que anar tancant fronts. Jo sempre dic que tens que tindre la competència suficient per poder tancar fites, objectius i tot això, assolir aquests objectius. Perquè moltes vegades, què fem? Que tenim una catarata immensa i no flueixen de coses pendents que, lògicament, que clar... I saps el que passa? Que la il·lusió que també... I això és el tema que no s'aparta del que estem parlant ara. Moltes moltes vegades tinc il·lusió per alguna cosa i segur que l'entorn perd la meva il·lusió. Mm. Perquè l'entorn, aquesta il·lusió que nosaltres, lògicament,

0: tenim altres persones del nostre entorn no la tenen.
1: És veritat, és absolutament cert això
0: sí,
1: que dius.
0: Sí, és acollonant.
1: És contagiós en el mal aspecte.
0: Sí, sí,
1: en aquest.
0: Sí. Però jo no juzgo les persones que no tinguin il·lusió.
1: No, exacte, és a dir... A veure,
0: però no li treguis il·lusió a algú que la té, t'entens o no?
1: Bueno, però perquè és una cosa envejable, de forma conscient o inconscient, fins i tot. És a dir, no vol dir que de forma conscient... Home, si ja és de forma conscient, escolta, mira, millor canvia d'amistats. Però si és de forma inconscient, a vegades és que qui no té aquesta capacitat d'il·lusionar-se enveja, en certa manera, la teva capacitat d'il·lusionar-te i te la volen treure de forma activa o passiva, conscient o inconscient. És així, Jordi. Perquè és el gran motor, la il·lusió.
0: Sí, no, això és el que passa, que si t'ho treuen és extrínseca, però intrínsecament tu tens que lluitar per això. I
1: exacte.
0: Moltes vegades, saps el que passa? Que moltes vegades tens una gran il·lusió i en un moment donat parles amb gent i dius, però què dius, Jordi? Què? No sé què. I dius, bueno, per què no?
1: És dir,
0: deixa'm que tingui aquesta il·lusió. No, és que fas volar coloms, i com moltes vegades que es diu. No,
1: tu, i tu els mates, coloms? Els coloms.
0: Sí, jo
1: els faré volar, però tu els mates abans de començar.
0: No, i jo sempre dic això dels coloms, jo me'n recordo que n'hi ha les palomes mensageres, no?
1: Sí.
0: O sigui, tot colom té un mensatge.
1: Sí,
0: paloma mensagera porta un mensatge a dintre. O sigui, la il·lusió per mi és un motor fonamental, perquè és un projecte. És un projecte que tu sempre et motiva per què? Et motiva per poder créixer. Correcte, no? I quan una persona té il·lusió, és un futur superimportant. Perquè l'il·lusió, ja et dic, ve molt ajuntada, nivellada en energia, i aquesta energia el que fa és activar-te. Correcte, no? I moltes vegades diu, no, és que ja tinc una edat, que no sé què. Jo m'he trobat gent, de veritat, que deia en consultes o en formació, que diu, Jordi, perdo la il·lusió. I a vegades no saben la causa per què han perdut la il·lusió. És important focalitzar-te en la causa principal per què perds la il·lusió. Perquè millor has deixat de guanyar un tema i et perds que aquest tema te bloqueja. Te bloqueja a no poder tindre cap il·lusió més. Les il·lusions tens que renovar-les.
1: Totalment.
0: Si tens que renovar-les perquè és així, m'entens?
1: A vegades pot ser amb aspectes relacionats amb el propi objectiu i altres són amb complementaris, no? Per exemple, doncs fer en allò que necessites, en allò que has de fer, no? Aquesta il·lusió que la pots anar perdent, doncs això, potser perquè fa molta calor i estàs suant, no? I recuperes, o et dones un petit caprici d'un bombonet o alguna cosa que et reconnecti, no?
0: Sí, la il·lusió es multiplica, de veritat.
1: Sí.
0: Es multiplica quan tens un esforç addicional, correcte? No? Quan has fet un esforç addicional i el resultat és compensatiu. Per què? Perquè una cosa... Mira, les coses fàcils se'n van fàcils.
1: Sí, senyor.
0: Les coses difícils, lògicament, tenen més consolidat. Són més consistents, m'entens?
1: Sí, sí,
0: l'il·lusió, sempre dic, per moltes persones pot ser un tòpic. I no, és una realitat, correcte? Perquè a vegades fem coses a la vida que no ens donem compte i fem coses il·lusionant i a vegades no les valorem, correcte?
1: Totalment.
0: No les valorem. I cada dia tenim que fixar-se en que hi ha persones que tenen il·lusions diferents a les nostres, però és molt bo compartir les il·lusions.
1: Absolutament.
0: Jo avui diria, escolta, David, n'hi ha que compartir il·lusions. Bueno, nosaltres compartim il·lusions constantment,
1: I
0: no?
1: tant.
0: El programa, no?
1: I tant.
0: Perquè és així. Estem il·lusionats. Però saps per què dic la il·lusió constantment,
1: I
0: no?
1: Tant.
0: El programa, no?
1: I tant.
0: Perquè és així. És així. Estem il·lusionats. Però saps per què dic? La il·lusió també va molt lligada a un motor. La il·lusió també és l'activitat física.
1: Sí.
0: Correcte, no? I l'activitat emocional. Per mi això és important.
1: Podríem versionar, doncs, allò de se hace camino al andar. Es fa il·lusió fent coses, eh? Es genera, es remou, es consolida la il·lusió fent coses, a vegades de la pròpia il·lusió i de vegades complementàries, però totes et fan avançar.
0: Doncs motivació total, David.
1: Doncs amb aquesta multiplicació avui ens quedem de la il·lusió d'en Jordi González Guillem, a qui sempre és un plaer escoltar. El podeu seguir per les xarxes, per internet. Gràcies, Jordi, fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David, que vagi molt bé.

Grace. Aquell dia veia la llum un nou treball de la banda nord-americana The Offspring en un moment en què el grup ja acumulava dècades de trajectòria i una base de seguidors fidel arreu del món. El llançament de Rise and Fall, Rage and Grace va suposar una reafirmació del seu estil característic, però també una actualització sonora que els permetia encaixar en el context musical de finals dels anys 2000, marcat per la diversificació del rock alternatiu i la competència amb nous corrents emergents. Un dels elements que va contribuir a l'impacte del disc va ser el single You're Gonna Go Far, Kid, que ràpidament es va convertir en una de les peces més reconeixibles del repertori del grup en aquesta etapa.

0: Doncs va, que tenim ganes de passar-ho bé, de seguir-ho passant bé i de que ens facin moltes propostes de veure com ens ho podem passar. Doncs allò, ara quan llega el calor los chicos s'enamoren, és la brisa i el sol, però clar, però és que hem de fer moltes coses aquest estiu i ens les proposen la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez. ¡Vamos!
1: ¡Oh!
0: Clar que sí! ¡Bravo! Ja les tenim aquí.
2: Coses. Sí, mare meva, hi ha coses
0: aquí. Mare meva, és la...
1: Què tal, David?
0: Bueno, pues mira, suant de...
1: Ja seria estrany que no fos així,
0: sí,
1: també.
0: Sí, és que amb aquesta calor que ja està fent, que la gent ja té ganes d'estar amb el daiquiri, amb el coco loco, o el que sigui, doncs va.
2: Amb el coco a la tombona, eh?
0: Oi. Que, bueno, que jo he vist que ja vosaltres ja esteu fent els vostres pinitos, eh? A les xarxes socials que us segueixo, jo ja veig que esteu fent els vostres pinitos, així que va, expliqueu-nos, va.
2: És que ara és un mes que comencem a tenir molta, molta intensitat de feines i de coses.
0: I
2: bueno, pues, us portem moltes idees perquè també vosaltres les pugueu fer.
0: Doncs endavant, vinga, va, per on comencem?
1: Jo vull fer una mica de ruta gastronòmica. Ja sabeu que a mi és una de les coses que més m'agrada fer, descobrir nous llocs a la ciutat, que hi ha molts i molt interessants, i us vull portar doncs, una mica voltant per la ciutat, en doncs, alguns restaurants, alguns centres de wellness, i començo per un dels barris que a mi m'agrada molt, és un dels barris que per mi té més personalitat de Barcelona, que és el Born, i allà vaig descobrir fa poc un restaurant que em va cridar molt l'atenció, es diu Volta, i està just allà davant del parc de la Ciutadella. És un local que té una decoració molt contemporània, amb una estètica pues, així bastant elegant, molt cuidada, que combina materials nobles amb una il·luminació càlida, amb un ambient doncs que, com molt cosmopolita, no? Que encaixa molt bé amb aquest esperit, amb aquesta dinàmica que té el barri. I la seva proposta gastronòmica gira al voltant d'una cuina mediterrània, actual, amb uns plats molt elaborats, fets a partir de productes frescos, de temporada, i és un d'aquells llocs que funcionen, que això també és una cosa que a mi m'agrada molt, a qualsevol hora del dia, per fer-hi un dinar tranquil i després fer doncs, una volteta pel Born, com també doncs, per fer un sopar i acabar després doncs, per una passejadeta nocturna pel Port Vell.
0: Molt bé.
2: Com has dit que es deia, Sònia? Com has dit
1: Volta.
2: Volta. Volta, que bé. Mira, hi vaig estar allà al Born, al Moco Museum, i mira, m'hagués anat després a sopar allà.
0: Meus, bueno, pues, per això us aneu comentant també les coses aquí al programa, que està molt bé, perquè així ens entrem tots a la conversa.
1: Jo vaig prenent nota, de fet vaig prenent nota sempre a tot arreu i de tothom, perquè a mi aquestes coses m'agraden molt descobrir llocs, i un dels següents que us vull recomanar

0: que també vaig descobrir fa poc i que em va agradar molt, és un restaurant que es diu Delirium. Val. I es diu Delirium aprofitant també una mica doncs, aquesta visita papal que vam tenir, aquest espectacle meravellós de la Sagrada Família, que jo encara m'estic recuperant. Us vull dir que aquest restaurant precisament està inspirat en la figura d'un altre dels grans, que és Dalí, que a mi és un artista que sempre m'ha cridat molt l'atenció. I ja us podeu imaginar que el restaurant doncs, té aquest caire d'alinear i una de les seves propostes gastronòmiques principals són els arrossos. Mm-hmm. El restaurant ha apostat per recuperar aquesta tradició culinària, però incorporant-hi una mirada més contemporània. Llavors, els arrossos doncs, tenen aquest punt de, pues, com de modernitat, no? Doncs, que estan fets amb, no sé, i potser un valencià doncs, no li encaixarà molt, però és que, doncs, que estan fets doncs, amb porc, amb una salseta de mel, per exemple, o amb xistorra, saps? Bueno, a mi, particularment, m'agrada aquesta combinació i la gaudeixo molt. La veritat. L'ambient, com us deia, doncs és molt agradable, és molt, molt modern, molt, molt acollidor i el servei també és molt bo.
1: Mm-hmm. Molt bé.
0: D'aquí, sí. Us vull portar a un altre restaurant. És un altre concepte, però també és molt interessant, que també he descobert recentment, que es diu Manda Huevos.
1: Ah, mira. Escolta.
0: Sí. I realment, doncs, el nom, doncs ja us podeu imaginar de què va la cosa. El trobem allà a les Corts i és un restaurant que ve de la mà d'un cuiner que jo particularment el coneixo i m'agrada molt, que es diu Ot Salvans, i que aposta per recuperar aquelles receptes que estan molt vinculades a la cuina catalana tradicional, però presentant-les amb una imatge bastant, bastant més actual i desenfadada. A un lloc que es diu Manda Huevos, doncs quines seran les seves grans especialitats? Pues eso.
1: Els mandes, no, els huevos.
2: Sí. Com es fan?
0: Precisament, doncs, una de les seves, un dels seus bestsellers són les truites, que és una de les grans especialitats de la casa, i les fan de tot tipus. Jo quan vaig estar, va fer molta gràcia perquè suposo que sabeu que d'aquí poc donarà inici al és que ens tenim uns mesos molt, molt esportius properament i d'aquí poc comença el Tour de França.
1: Ah, clar, sí.
0: Que també el tenim aquí, a Barcelona.
2: Veritat.
0: I ells han fet una truita molt, molt particular en homenatge, no?, al Tour de França. Que és una truita amb ragú i bomba de la Barceloneta.
1: Carai.
0: Sí, aquesta, com aquesta francès, català. I després em va fer molta gràcia perquè a sobre portava com una crema de ioli.
1: Imagina't.
0: I grugueta, no?, que jo deia, ai, pues mira, però és que jo tenia un sentit, no?, i em deien, no, però és que esto hace referencia al mallot amarillo.
1: Veus, tu anava a dir el mallot amarillo.
0: I deien, estàs tallando la cabeza mucho, perquè clar, jo deia, però fixa't, no?, l'equip de màrqueting que es posa a pensar en fer, bueno, o de màrqueting o a l'equip creatiu de primers, no?, suposo que, bueno, potser un mix, no?,
1: de
0: dos, i es posen a pensar en aquestes coses, i jo dic, mare meva, la gent, quina creativitat.
1: Sí. No, jo el que m'estic pensant és com baixar el volum quan em sona els budells de que m'entra gana d'escoltar totes aquestes coses.
2: Jo no he sopat avui, mira que tarès i encara no he sopat.
1: Home, però això no pot ser, amb la de propostes que feu i de teniu, això no pot ser, perquè, mare meva, em falten dies per poder anar a tot això, mare meva.
0: Sí, però realment és una cosa que a mi m'agrada molt, jo entenc que pues, hi ha gent que diu, pues, mira, és que jo, pues, a mi m'agrada anar de concert, que a mi també, o m'agrada anar pues, a veure un partit del que sigui. Mm. Però a mi una de les coses que amb les que gaudeixo molt pues, és pues, amb el menjar i en descobrir llocs de Barcelona i d'on sigui.
1: Mm-hmm. I tant.

0: I bueno, seguint pues, aquesta línia de recomanacions, us vull fer algunes més i ara us vull parlar de Telefèric, que és un restaurant que també vaig descobrir fa poc, que em va agradar molt. És un restaurant que té més de 3 dècades d'història i la proposta que té aquest restaurant es basa en una reinterpretació moderna de les tapes, que això sempre agrada, sempre va bé, i de la cuina mediterrània, amb una carta que és molt variada, no? Doncs tenim pinxos, tenim croquetes, després tenim també arrossos, tenim plats per compartir, i són receptes que estan també inspirades en la gastronomia catalana. Una de les coses també que a mi em va agradar molt és que és un lloc pet-friendly, amb la qual cosa tu pots anar amb el gosset.
1: Ai, que bé.
0: I el tracten superbé. És un d'aquells llocs que realment estan molt, molt conscienciats i el cuiden molt, no? Doncs li porten aigüeta i estan molt pendents i és una cosa que a mi, doncs, particularment, per mi és un punt positiu.
1: Molt que bé. Bo.
2: Com has dit que es deia? Que
0: has dit que es deia?
1: Bueno, és que ja al final un ja va notant tantes coses que ja dic, aquest ja no sé si l'he notat o no l'he notat. Molt
2: com
1: bé.
2: Com has dit, Sònia, perdona?
0: Sí, Telefèric.
1: Telefèric.
2: Molt bé. I on t'està, perdona?
0: Això està al centre, allà per carrer Aragó.
2: Molt bé.
1: Bueno,
0: sí.
1: Ho poseu, ho busqueu, segur que ho trobeu. Fantàstic. Molt bé. Què més tenim? A veure.
0: De fet, crec que està al costat d'Hisenda.
1: Ah, mira.
2: Ah, bé.
1: Pues mira, per recuperar-te del susto.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Sí. Mira, ara també vaig descobrir fa poc, perquè a mi m'agrada menjar bé, però a vegades també m'agrada menjar coses que potser no siguin super, super, super saludable, però jo sempre soc una persona que defensa molt el mix, no? Del yin i el yang, aquest de pots menjar sa, però també pots de tant en quant menjar-te alguna cosa que et vingui de gust, que et faci il·lusió, com és una pizza, no? I jo també sóc molt fan de descobrir aquest tipus de gastronomia, que són les pizzas, perquè a mi m'agraden les pizzas, però m'agraden les bones.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, un dels locals que vaig descobrir també fa poc es diu Can Pizza.
1: Ai, que bo!
0: I que tenen diferents a Barcelona.
2: A mi em sona, jo crec que tinc una a prop de casa.
0: Sí, exactament. Sí. Per la zona de Poblenou hi ha un, i bueno, allà ben bé a la Rambla de Poblenou. I us he de dir que de les coses que em va agradar d'aquest lloc és que la seva base, diguéssim, es centra en les llargues fermentacions que permeten obtenir una pizza que és més lleugera, més cruixent i més fàcil de digerir, que per mi això és bastant important, perquè jo cada vegada que em vaig fent gran tinc l'estómac una mica més delicat.
2: Benvinguda.
0: Sí, i a mi això doncs, em va bastant bé. I després els locals també són molt xulos, no? Perquè són així com molt modernets, com molt urbans. I per mi és una proposta que està molt bé, no? És una pizza amb una categoria gastronòmica superior, però també sense perdre doncs, aquell esperit informal, no? que caracteritza aquest tipus de cuina.
1: Molt bé.
2: I alguna pizza en especial?
1: A veure, aquí.
0: Ells també fan pizzas molt... una mica diferents, originals, no? Doncs, pues, amb botifarra, pues, també doncs, amb porc i, o algun mix de carns, que també això, bueno, si t'agraden aquestes combinacions, també és una bona opció, no? Jo conec gent que doncs, només menja pizza 4 formatges.
2: Margarita.
0: Clar, no és el meu cas, però això, no? Si tu vols pues, experimentar i tenir doncs, una altra experiència, no? En el món de les pizzas, és una molt, molt bona opció.
2: Molt bé.
1: Fantàstic. Molt bé, doncs anotada aquesta també. Quina més tenim? Què més tenim? A veure.
0: El que us deia, tenim pizzas i després una altra de les coses que a mi m'agrada descobrir per quan tinc aquest, diguéssim, caprichito... és el tema de les hamburgueses.
1: Ah, home, molt bé.
0: I precisament vaig descobrir, també fa molt poc, un lloc que es diu Metge, Metge Burger. Això està també al centre de Barcelona, per la zona de Tosset. I té una particularitat perquè són unes hamburgueses smash, que és aquesta carn que està... que no està gruixuda, saps? Que...
2: Sí, xafadetes.
0: La xafen, exacte. I que per mi és més... a mi particularment m'agrada més.
2: A mi també.
0: Em fa millor la digestió. Mm-hmm. I la particularitat que tenen és que tenen un toc oriental.
1: Ah, mira.
0: Llavors, em va fer molta gràcia perquè després tenen algunes que són com més tradicionals, no? Però tenen una part que està més influenciada per aquesta gastronomia. I em va fer molta gràcia perquè estan jo allà va entrar un matrimoni oriental també, que eren japonesos, i hi ha una hamburguesa que jo la vaig tastar i em va semblar molt bona. Uh-huh. És una hamburguesa de ramen.
1: Ai, carai.
0: Clar, és una hamburguesa feta amb la carn amb la que es fa el ramen.
1: Val.
0: I em va fer molta gràcia perquè el matrimoni, allà amb el seu anglès, amb l'idioma allà com es podia fer entendre amb el cambrer, clar, li preguntaven que on estaven els noodles, no? I em va fer molta gràcia. Clar, els explicava això, no? Que és una hamburguesa feta amb la carn amb la que es fa el ramen. I us he de dir que estava molt bona, molt diferent, però molt sabrosa. Després n'eren alguns entrants, també, doncs, guiotes, també. Molt bo, és un lloc petit, però que té molt...

0: de consumir-les o les he d'anar a buscar allà, però realment em va semblar una opció molt, molt bona per menjar-te una hamburguesa diferent
1: i bona.
2: I tant que sí. Ole. Uf, sí, sí. Jo m'ho estic menjant tot ja, en la meva imaginació jo m'estic fent una llista de tot el que menjaria.
0: Ja, sí, mare. Jo sempre dic que poca vida tenemos pa tanto que provar.
2: No, però d'il·lusió. Jo escoltant-vos ja vaig fent la digestió, ja m'agrada molt, o sigui que està molt bé.
0: Mira, ara us vull portar fins al restaurant de l'Hotel Gallery, això també està tocant el Passeig de Gràcia, i és un restaurant que es diu Sintonia. Jo vaig anar allà el dia del meu aniversari i us he de dir que és un espai molt, molt xulo, és un espai elegant, com a l'hotel, però alhora també és molt proper, la cuina catalana contemporània és la gran protagonista, té una carta que va canviant segons la temporada per adaptar-se als productes disponibles en cada moment de l'any. I un dels grans atractius és, i una de les coses que a mi més em va cridar l'atenció és que ells són molt coneguts pel seu estic tàrtar.
2: Ah, mira.
0: És una referència gastronòmica aquí a la ciutat. Jo sí que ho havia vist molt per Instagram, perquè te'l fan en una mena de cap de res, així com molt, molt elegant, és molt, molt visual, no? I te'l van fent allà davant teu, no? I una mica també al teu gust, no? Però si t'agrada més picant, menys picant. Em va semblar molt, molt, molt curiós, no? També té una terrassa interior que, bueno, pues que pues, s'està allà pues, molt, pues, molt a gust, molt, molt tranquil, no? Perquè no deixa d'estar enmig de la ciutat, té allà pues, uns arbres, és com molt tranquil, no? I sembla que pues, d'alguna manera t'aïllis una mica i bueno, pues, crea que també pues, més... pues, bueno, pues més tranquil, no?
1: Sí, sí. Una meravella la de llocs que hi ha a Barcelona per descobrir.
2: Mare meva, Maria José, vas anotant tot, eh? És que,
1: sí, sí, estic apuntant.
2: És que, mare meva, ara has de fer un tour després de tot això. Ves-te preparant una agenda amb tot això.
1: Jo després faig tot el que diu la Sònia.
2: Diu, mare meva, diu, no me hables en los próximos 3 setmanes perquè estaré ocupada. Sí, sí, sí.
1: El primer programa no vinc, eh? No. Vinc a sopar.
2: Diu, todavía estoy siguiendo la lista.
1: No m'espereu.
2: Mare meva, Déu-n'hi-do. Molt bé.
0: La veritat és que jo sempre ho penso, no? Que a Barcelona tenim una oferta gastronòmica molt, pues molt, molt destacada, no? I que, bueno, al final sí que hem de buscar el temps, però sí, sí. Bueno, a mi com és una cosa que m'agrada, procuro trobar-lo, no? Per fer pues, aquests descobriments.
2: Molt bé.
0: I de fet, un dels últims, que també m'ha agradat molt, és un restaurant que jo no el coneixia, jo hi he estat algunes vegades, que és l'Hotel Intercontinental, això està allà una mica més a dalt de Plaça Espanya, i és un restaurant que es diu Kirat. Jo havia estat al propi restaurant de l'hotel, però aquest no l'havia conegut encara, i és un restaurant que lidera el Víctor Torres, que és un xef guardonat amb una estrella Michelin, i aquí s'ofereix una proposta doncs amb un producte pues, també, no? Molt, molt, molt català, molt, molt ric, molt respectuós per la temporalitat dels ingredients. I bueno, doncs cada menú que ells proposen pues, et fan una mica viatjar pues, per tot el territori, no? Això pues, bueno, és una cosa que a mi m'agrada bastant d'aquests menús degustació, no? Que et fan un viatge culinari, no? En aquest cas doncs, de la nostra terra, doncs des de la costa, per exemple, fins a la muntanya, no? Doncs amb elaboracions creatives, amb un nivell de detall pues, gran, no? I amb una presentació dels plats doncs, molt, bueno, molt, molt rica, amb un servei molt, molt complet. I jo, que he estat algunes vegades aquest hotel i he conegut el seu restaurant, aquest el coneixia encara i bueno, sí.

0: Una setmana més, és temps de veure com de dividida està l'audiència sobre temes que són absolutament fonamentals per la societat, temes que tenen dividit a la gent. Ara estava pensant que potser hauríem de fer impostos a Andorra, sí, impostos a Andorra, no?
1: Ostres!
0: Perquè aquest tema és... Bueno, l'hem de fer amb perspectiva, eh? Vull dir, l'hem d'analitzar amb calma.
2: Jo preferiria un altre lloc, les Illes Caiman, i aquí
0: sí,
2: som.
0: Sí, home, exacte. Se va al Caiman, se va al Caiman, que diuen, se va per a Barranquilla. Però aquesta setmana crec que aquell tema està massa candent. I aquest també, el que tocarem aquesta setmana. Però abans toca saber qui va guanyar la setmana passada, que teníem l'audiència dividida entre Dalí i Picasso. I el resultat ha sigut... un empat! Sí, senyor! Bravo! Un empat! Per tant, podem considerar que ha guanyat Dalí...
2: Oh, clar, home!
1: Ai, tots anant...
2: Surrealisme!
0: I que també ha guanyat Picasso.
1: Picasso! Jo sé que a la gent de Catalunya el tema de les senyoretes d'Avinyó els va tocar
0: la
1: fibra.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Les senyoretes del carrer Avinyó, que hauria d'haver sigut el títol definitiu. I ara sí, arriba el moment de dividir altre cop el món en dos. I és que era un tema candent, potser més candent abans, quan la gent podia quedar i podia conèixer gent i es podia veure.
2: La gent encara ho fa, encara
0: sí,
2: ho fa.
0: Ja, m'imagino que sí, m'imagino que el jovent encara troba les seves...
2: El Tinder treu foc.
0: Clar, troba les seves formes de conèixer-se, de poder tenir aquesta primera cita, i quan dic una primera cita no és fer una frase de Pablo Coelho, sinó de poder quedar i amb algú que acabes de conèixer o que portes un temps parlant-hi, es produeix aquesta primera cita i la gran pregunta, el gran dilema, la gran reflexió seria si considereu, aneu votant a un telèfon que no tenim, no, en tot cas, podeu anar fent el Twitter, que ja tindrem ja tenim l'enquesta penjada. Seria votar si sou partidaris de sexe a la primera cita o no. Avui és ting-dong.
1: Nits punt sí, nits punt no.
0: I anirem...
2: Rombos.
0: Avui tenim molts rombos. Oi, oh. Sí. Algun dia hem de parlar, Yark i Fernando Esteso, del que significava el primer. Perquè jo el primer algun cop encara me'l vaig saltar, encara el vaig poder... Però quan hi havia dos ja era targeta vermella, ja era expulsió, ja havies d'anar a cap, ja no podies veure la pel·li. Clar, això el jovent ara no s'ho ha trobat. Vull dir, jo crec que també els pares hem sigut molt més tolerants o molt més, no sé, justos, no? De dir que, escolta... Bueno, és un tema que tractarem. Però
1: ara
0: avui no...
1: posen allò de Peggy i diuen Peggy era una porqueta, no?
0: Sí, la Peggy, Peggy 12, Peggy 14, on està el límit? Depèn de quan surti d'això. Bueno, en fi, en qualsevol... Bueno, sí, també anem a dir que segons quines pel·lícules espanyoles que es feien als 80 i als 90 no en passaria cap el d'això, perquè tot s'ensenyava pit i cuix, en fi, en altres temps, l'època del destape.
1: En qualsevol... Home, ja hi va haver aquí la discussió Pajares-Esteso.
0: Pajares-Esteso, exactament.
2: Sí, sí, sí.
0: Ja va ser aquell cinema.
2: Estem tocant tots els pals, eh?
0: Tots els pals, sí, sí, sí, vull dir que, a veure, el món es pot explicar, haurem de treure un llibre amb totes les reflexions i que al final del llibre hi hagi un qüestionari, allò, depenent de quants has i quants ves has sumat, doncs pots definir la teva personalitat, no? Depenent de si has triat cafè, pajares, sexe a la primera cita, doncs el normal és que triessis... Doncs Dalí o Picasso, no? Bé, en qualsevol cas, avui toca el tema de sexe en la primera cita i, per tant, estic absolutament convençut que Morales haurà triat sí i Thaís Buford no.
1: Doncs no.
0: Oh, m'encanta. Avui promet molt.
1: En aquest cas, Thaís és la que sí i jo
2: home,
1: el que no.
0: M'encanta. Clar, perquè aquí...
2: Us hem sorprès. Encara
0: sí.
2: Podem sorprendre-us.
0: Oh, m'encanta aquesta sorpresa, perquè crec que encara seran més sucosos els arguments a favor i en contra de que hi hagi... Doncs això, alegria en el primer encontre. Per tant, ja que ens rasguem les vestidures, i jo sóc partidari això, de si ens hem de modernitzar, doncs fem-ho. Que comenci la Thaís Buffon.
2: Vinga, va, començo, va.
0: Espera, que ara m'he de canviar els guions de lloc.
2: Això.
0: No m'imaginava jo que clar...
2: T'hem
0: que...
2: sorprès, eh?
0: No, clar, el que passa és que sí que a l'esquerra em queda...
2: Sempre estic jo, no?
0: Clar, i a l'esquerra és el del sí, i la dreta és més de no, eh? Ja m'enteneu, és més conservadora la dreta, eh? En fi, bueno,
2: va, vinga, va, comencem. Vinga, anem al gra, eh? Anem al gra, exacte, perquè anem tots molt atabalats, eh? Ens falten hores al dia.
0: Sí.
2: Com per perdre temps. I hem de ser productius. Per tant, cal fer una llista mental o física, és igual, on anar tatxant o posant X als quadradets, com més us agradi, tot allò que voleu saber de la persona que teniu al davant.
0: Val, ja t'entenc.
2: A la primera cita, no?
0: Ja t'entenc.
2: I més, òbviament, si és una cita cegues, perquè no saps absolutament res. Mm. Llavors, per exemple, quin menjar li agrada, com vesteix, com parla, desprèn alguna olor corporal agradable, desagradable, en aquest cas avortar missió. Quines idees polítiques té? Té idees polítiques? Té idees? En cas negatiu, avortar missió. Quin passat té? Parla del seu passat? Parla massa del seu passat? En aquest cas, avortar missió. Etcètera, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Dintre del passat hi ha el component ex, no?
2: Bueno, això sí, forma part, està dintre del mateix calaix. Etcètera, etcètera, etcètera, etcètera. I el darrer punt, el sexe. Important, no, importantíssim. Bo, dolent, estrany però guai, estrany i que espanta. En aquest cas, avortar missió o no, depèn dels teus gustos. Avorrit, divertit, excessiu, inexistent. És important provar el producte, estimats i estimades, per no endur-nos decepcions o ensurts que hauríem pogut estalviar-nos abans. Durant aquelles hores que, vist en perspectiva, segurament hauríem aprofitat millor fent, no sé, la declaració de renda, anant al dentista que ens arreglés un queixal o depilant-nos amb cera freda.
0: Imagina't. Bravo, aquest primer argument. No sé si després igual ho toques, aquest tema. Tocar el tema avui serà complicat. Però és com una mica com el període de prova de, pues això, dels streamings.
2: Els 14 dies. 14 dies per llei, no? O sigui, per llei tens 14 dies, que ho sapigueu, a més, pots provar qualsevol cosa.
0: Sí. I si no, període de subscripció, canceles, ja t'has baixat totes les sèries. En aquests 14 dies, fent el símil, t'has baixat totes les sèries que volies i veus si aquestes sèries et ve de gust seguir-les veient al llarg dels mesos o tota la vida, o si ja has vist prou aquesta sèrie i dius, hasta aquí el capítol, l'epílogo.
1: Això serveix per les rajoles de xocolata?
0: Amigo.
2: És que, en principi...
0: És el substitutiu, bueno, el xocolata.
2: L'hauries de vomitar. No, les que t'has menjat o les que et queden?
0: Clar.
1: Bueno, jo vaig provant, escolta.
0: Sí. Oi.
2: En principi tens 14 dies, per provar les coses. Sí,
0: val.
2: Sí.
0: Bueno, pues
2: i tant,
0: mira.
2: I tant. Si no t'agrada, t'han de tornar els diners, com abans el cor d'inglès, recordeu?
0: Ai, sí.
2: Abans només si no ho feia el cor d'inglès, ara ja per llei s'ha de fer.
0: Si le devolvemos el dinero, i tant.
2: Sí,

0: meravellós. Impressionant, doncs vinga, tinc friso de ganes de veure com David Morales defensa el no.
1: Doncs, d'entrada, només fer referència a un tuit que vaig veure ahir. Ai. I que era d'una mare que li escrivia al seu fill per saber si havia vist has vist la final de la Super Blowjob?
0: Ah, sí?
2: No.
1: Referint-se a la Super Bowl. Però vaja, coses que passen.
0: Sí. S'ha de vigilar molt, eh?
2: Aquestes mares que fan...
0: Pues aquesta associació d'idees, eh? ¿Cómo se llama eso? La Blow...
1: Super Blow... Entro amb els arguments. El sexe, Thaís, és el resultat d'una atracció, que més enllà del que és purament físic, porta també lligams emocionals. Per gaudir-lo plenament cal que hi hagi confiança. A més, t'explico, segons una enquesta de Parship, un 40%
0: dels
1: homes...
0: Parship què és?
2: De què?
1: Parship.
0: Però de Parship de pare o de Parship de mare? De què? Com?
1: No, home, Parship és un portal per trobar parelles.
0: Bueno, el portal es fa bastant, això, també.
2: Ah, vale, que ve de Partnership. Vale,
1: clar,
2: vale.
1: Partnership, Parship.
2: Però ho han fet més curt perquè era massa llarg i la gent no sabia de la trenyana.
1: Exacte.
2: Vale.
1: Doncs, segons una enquesta que han fet, un 40% dels homes i un 44% de les dones són convencionals. Re de sexe en la primera trobada. Un primer contacte sí, però sense anar més lluny. D'altra banda, un 33% dels homes i un escàs 15% de les dones responen sí a la pregunta de si tenir sexe durant la primera cita. Val. I un tercer grup, que pensa que és adequat un temps prudencial abans d'iniciar qualsevol tipus de contacte físic. Concretament, un 24% de les dones i un 9% dels homes. I després hi ha un altre grup que seria aquest.
3: A veure. Pues que guaca. I què t'ha dit?
4: Se llama Chewaka. Bueno, ella me ha dicho que su novia, sus amigas le llaman Chewaka.
3: ¿Y qué te ha dicho?
4: Que contigo no, bicho. Pero a mí solo, de antes, de 6 amigotes. Ya de repente, Chewaka, toca tus cojones, ¿sí? Dice que no. No solo no te dice que no, sino te dice contigo no, bicho. Contigo no, bicho.
5: ¡Hija de una llena! Nunca, jamás, en su miserable vida, un tío lanzado con amor. Y yo no le prometí amor, cariño, solo iba a dar cariño. Bro, ni cariño, un cochino beso, un cochino beso, solo, no pedía más.
1: Aquest és el grup de vamos que no te toco ni con un palo, ni a la primera, ni a la segona, ni a la tercera cita. I és que al final, Thaís, si aquella persona t'interessa, no t'has de mostrar com un facilón o una facilona, que no es pensi que és una guarrindongui o un guarrindongui que estima tot el que li passa pel davant, a menys que siguis un concursant de la Isla de las Tentaciones o de Mujeres y Hombres y Viceversa. Però a més, Thaís, no sé si ets conscient que hi ha...
2: Això és un altre subgrup, eh? Això és un altre subgrup.
1: No sé si ets conscient, Thaís, que hi ha personatges... com aquest que sentirem ara, que es dediquen a impartir cursos amb consells per aconseguir sexe en la primera cita, gent com aquesta.
0: Ostres.
6: Hola, empotradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Tengo muchas ganas de hablar de este tema y sé que a vosotros os va a encantar. Porque es de esos típicos que, bueno, a ver, nos conocemos. Sé que sois unos cachondos y os va a molar mucho. ¿Cómo conseguir tener sexo en la primera cita? Vamos.
2: Tener sexo.
0: Me encanta.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Latorre. Por si he llegado aquí por casualidad, me dedico hace mucho tiempo al tema de las relaciones, al ligoteo, a la seducción. En especial he mejorado mis relaciones y creo que las de
7: cientos de otros hombres, si no miles, no lo sé. No lo sé.
6: El tener sexo en la primera cita no depende solo de ti. Eso es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. También depende de la chica. Lo más importante es que establezcas un marco sexual desde el principio.
0: Fixa.
6: Y un marco sexual desde el principio no es que os veo que me vais a hacer el burro. Un marco sexual desde el principio no es hablarle de guarrerías. No. Un marco sexual desde el principio es que desde el principio la toques. Es que desde el principio vuestra distancia sea corta. Que desde el principio unas miradas intencionales. Tiene que quedar claro que tú eres un hombre sexual y que quieres una relación sexual.
1: Jo, després de sentir això, Thaís...
0: I de denunciar la conta...
2: A mi un diu que es dedica a... que és un empotrador. O sigui, ja la primera cita no té sexe, sinó que s'emporta una hòstia.
1: Hola, empotradores.
0: Sí, experto en ligoteo i artes amatòries. Aquest el que té és un guantasso que no se l'acaba. Aquest el que té...
2: És un poeta.
0: Aquest el que no té és àvia, saps què vull dir? Vull dir, experto en empotrar.
2: No m'estranya que no tingui àvia.
0: No, experto en empotrar.
2: Ha fotut el camp l'àvia, tenir un net així.
0: Home, tu t'imagines? Diu, no, no, diu, ojo, os voy a dar un dato impresionante. Depende de la otra persona también. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien.
2: Hola, violadores.
0: Exacte, exactament. Mira, jo crec que per menys s'haurien de tancar comptes de Twitter i de YouTube i d'això. Per tant, aquest ara li anirem a fer una visita, ja veuràs tu. Posarem comentaris. És usted un... Bueno, és igual.
1: Digues, un empotrador.
0: Un empotrador, sí. Ai, per favor.
1: Doncs jo crec que amb aquest argument, Aïs, ja està tot dit.
0: Sí, no, està tot dit en general. Vull dir, jo ja després d'això no sé com seguir.
2: Però hi ha molta gent normal, entre cometes.
0: Sí,
2: també
0: sí.
2: N'hi ha d'anormals, eh? O sí. Bueno, a veure, també depèn de gustos, no?
0: Sí.
2: En fi.
0: Sí. Bueno.
2: Jo aquest també sí. L'havia vist a YouTube, eh? I ostres. També m'he espantat quan l'he vist.
0: Ara vosotros empotradores, eh? És que és una mica... Uf, mare meva.
2: En fi, puc seguir?
0: Sí, anem amb el segon.
2: Obviant aquest personatge.
0: Sí.
2: Jo crec, estimat contrincant, que si aquestes alçades al segle XXI encara ens estem plantejant si sexe a la primera cita sí o no, és un tabú, és per un tabú massa arrelat, que no hi ha manera d'arrencar de les nostres ments directa o indirectament cristianitzades, eh? I això és cert. Mm. La Pieri Salvatore és una youtuber d'allò més maca, que no diu empotradores ni que se'n tonteria, bestieses, perdó, i que parla clar i castellà, eh? ens ho explica perfectamente aquí.
8: El sexo en la primera cita. El sexo es una palabra que hoy por hoy la dices y todavía hace ruido. Siglo XXI. Siglo XXI. Año 2020. Y todavía la palabra sexo es tabú para muchos. Podemos definir al sexo como ese hermoso y placentero acto en el que dos cuerpecitos se dan
0: cuerpecito.
8: Qué bueno, está como que la cosa
0: sí.
8: A mayor cantidad. En fin, como ese hermoso acto
0: sí.
8: Donde dos personas se dan con todo y quedan exhaustos después de hacerlo riquísimo.
0: Oh, riquísimo.
8: El caso es que creo que por temas de religión, de crianza, de moral y sociedad y toda esta cuestión, el tema del sexo es aún más tabú incluso para las mujeres. Nos crían con eso desde pequeñas de que uno no debe entregar su cuerpecito antes del matrimonio.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla. No sé
8: bullshit
2: qué.
8: Que nadie cumple, excepto Eva Luna, claro está, que por cierto, espero que Eva Luna la esté viendo.
2: Aquesta noia s'està 8 o 9 minuts explicant el perquè tenim aquesta mena de o sigui, de primer, això és cert, primer que diu cuerpecitos, o sigui, no diu hombre-mujer, que això ja hem evolucionat una mica més.
0: Això és veritat,
2: vull dir, en el sentit de dir, per què han de ser home i dona? Vale. Per què ha de ser l'home més sexual que la dona? Vale. I si la dona és més sexual que l'home, és una facilona, és una guarra, és una guarrindonca.
0: Cuerpecitos. Ai. Parlem de cuerpecitos.
2: Cuerpecitos. Parlem de cuerpecitos i parlem, sisplau, ja del segle XXI. Que
0: i vale, ja de bullshit, m'ha encantat. Vale.
2: Va, prou bullshit, exacte.
0: Prou bullshit, home.
2: Escolta, això no vol dir que el sexe sigui obligatori? Obligatori a la primera cita.
0: Correcte.
2: És clar que no. El que sí que hauria de ser obligatori és deixar d'actuar com a l'edat mitjana, on tothom havia de fer l'acord abans d'entrar en temes més íntims. I, és clar, després s'escrivien obres com Tirant-lo Blanc, amb passatges eròtics, pujadíssim de toc, Riu-tant-ho de 50 sombres de Grey.
0: És veritat.
2: No, estimat contrincant, no. Evolucionem, deixem-nos de cotilles socials. Quan dic cotilles és la cotilla de que t'apreta, eh? No
0: sí,
2: la cotilla
0: sí,
2: que
0: no,
2: ella t'explica secret. No,
0: sí. I sobretot... No la abuela del visillo, que està allà mirant.
2: No la vieja del visillo. I sobretot deixem-nos ja de cotilles religioses i solucionem l'atracció sexual a la primera de canvi. Per què no? I decidim després si volem anar pujant de marxa o ens quedem en punt mort.
0: Hi ha molta gent de punt mort, eh? Hi ha molt punt mort.
2: Hi ha medicines, per això.
0: Sí, hi ha molta gent de punt mort que això no... Aquest tema no l'aixequen després, ja. Bueno, anem amb el segon argument. A veure si escoltem més empotradores o com va la cosa. Digues, David.
1: Thaís, fa uns dies llegia el tuit d'un noi que deia, he tenido una cita y el chico me ha traído un test de antígenos. 2021 no deja de sorprender. I és que té tota la raó. En la primera cita, mans, mascareta i distància. És que és impossible mantenir relacions sexuals sense posar-se en risc, Thaís. Distància, com a mínim allunyats a metre i mig.
0: Perdona, David, anava a dir que si hi ha una distància sobretot de 2 metres, és impossible que hi hagi sexe. Bé, depèn d'aquí, perquè igual n'hi ha algun, saps que...
1: Home!
0: El del WhatsApp, aquell a 2 metres igual te'ls agafa, eh? Digues.
1: Però vaja, distància, una persona normal i corrent. Com a mínim allunyats metre i mig, bailar de lejos no és bailar.
2: Què bailar? Si també està tot tancat.
1: Mascareta, per evitar compartir aerosols, i encara et diré més, fluids. Clar. I mans, vamos, que un 5 contra 1 ho soluciona tot, s'autosatisfà un mateix. I és que, Thaís, estem en època de nova normalitat. I el que indiquen alguns estudis és que la nova normalitat hauria de ser una sexualitat amb mascareta, almenys segons una investigació liderada per experts de la Universitat de Harvard, que conclou que per tenir relacions sexuals segures és convenient portar aquesta protecció a la boca. Aquest estudi s'ha publicat a la revista Annals of Internal Medicine.
0: Ja està tot dit. És que, clar...
1: I això lliga molt bé amb un article publicat al blog de Quirón Salut, que indica que, en cas de relacions sexuals amb no convivents de la mateixa bombolla...
0: Home, hauria de ser la majoria, en principi, si és primera cita, saps què vull dir?
1: Clar, en aquest cas, doncs, diu, si se va a practicar sexo, serían aconsejables unas precauciones básicas como realizar posturas sexuales que impidan una relación directa cara a cara, en las que uno de los dos dé la espalda al otro. Això ja totalment em quadra amb el que van publicar a Annals of Internal Medicine. Thaís!
0: Efectivament, és molt d'anals, això, sí.
2: Ai, per favor.
0: Ai, que bo. Ai, és veritat. Of Internal Medicine, sí. És el que té. És molt internal. Sí.
1: Què dic? Que és molt impersonal, que és... poc apropiat per una primera relació.
0: Clar.
1: I és que
2: llavors no pots tenir res més.
0: Clar, clar, perquè t'imagina tant...
1: Un dels, primers... un dels primers factors més limitants, clar, són els petons, que suposen un dels primers elements de relació sexual compartida, segons Francisca Molero, presidenta de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia. Clar, en la majoria de les cultures, el petó amorós i eròtic és la primera expressió d'atracció i excitació sexual.
2: Exacte.
1: Això implica un alt grau d'intimitat i amb la mascareta, doncs, evidentment, això es perd. Per tant, a la primera cita no pots tenir sexe. No.
2: Bueno, però això també, si ens vacunem aviat, pot canviar, espero.
0: Sí.
2: Què et anava a dir? Llavors, què has d'esperar? O sigui, primer has d'anar a viure amb aquesta persona... abans de tenir sexe, segons tu.
1: Clar.
2: Amb la cara, a més, has d'anar a viure.
1: Sí. Ah, clar, no
2: li veuràs mai la cara. És que, David, no li veuràs mai la cara.
0: Sí.
1: Ha de ser de la...
2: Imagina't quan ja portis 14, aquests 14 dies de bombolla i ja pots treure't la mascareta i t'endús un susto.
0: Ai, per favor. Jo sabia jo que el prendríem mal en aquest.
2: Prendríem mal.
0: A veure, ai, anem amb el tercer que comenta Is.
2: M'ha encantat allò d'Annals, eh? No, internal, no,
0: és que clar.
2: Sí. Uf. Ai, vinga, va, seguim, vinga, tercer argument. Escolta, mira, jo encara diria més, eh? Sexe abans d'acabar la primera cita.
0: Toma ja, toma ja.
2: Sexe al lavabo del restaurant, al lavabo de la disco, a les butaques de darrere de tot del cinema, al guardarroba del cinema, del teatre, és igual, al vestuari del club de tennis, al cotxe en exposició d'un centre comercial, al teu cotxe, al seu cotxe, al cotxe que acabeu de birlar. És igual. S'han escrit milers i milers d'escenes de cine on els protagonistes practiquen el sexe, practicar, com sí, si es tractés d'un esport olímpic, eh?
0: Mira, l'altre dia reestrenaven Crash,
2: sí, fantàstica pel·lícula. Doncs sí, sí, i el practiquen amb pesos per la seva libido.
0: Sí.
2: I quina millor manera d'acabar una cita que amb focs artificials?
0: Val.
2: Sí, si la cita ha estat bona, és un bon fi de festa.
0: Clar.
2: Si no ho ha estat, doncs mira, segon round i potser el sexe és bo. I si no ho és, doncs mira, si més no hauràs cremat calories, sí, i produït endorfines, que sempre va bé per la pell, eh?
0: Ara, se m'estava... Igual creem una nova tendència. Igual que hi ha aquí, abans de les campanades de fi d'any, allò es programa perquè just a les 12 exploti l'estrella de la mort de Star Wars, o just al moment en què es cau el dolent de la jungla de cristal, allò que comença, doncs comencem la pel·lícula a les 10:22, perquè així coincidirà. Doncs potser el dia del piro musical t'ho fas venir bé perquè jo més o menys acabi quan comenci el piro musical de la Mercè.
2: Però això ho feia la gent quan hi havia els aplaudiments a les 8 de la tarda. Del vespre. Home, que et penses que no?
0: Clar,
2: i tant.
0: Clar. Allò seria anat bé. Mira com aplaudeixen. Veus com he estat bé que estan aplaudint els veïns, eh?
2: Clar, està però molt bé. Allà coincidís seguríssim.
0: Fantàstic, fantàstic. Anem amb el tercer, de que no hi hagi piro musical a la primera cita.
1: A veure, sentim les paraules sàvies de Wallace en el seu canal de YouTube.
9: Bueno, acostarse en la primera cita. Si eres hombre, por supuesto que sí. Es más, busca intensificar las emociones de tu chica hasta que sea ella quien te suplique que la lleves a

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Seguim a Nits de Ràdio, seguim practicant o no sexe a la primera cita amb Thaís Buford i David Morales, que estan debatint. I ara estava amb un argument a favor, no, en contra de la primera cita, David Morales, que ens havies parlat del doctor Bimbom.
3: Sí, sí, sí, deia que el sexe pot establir les bases per aprofundir la connexió emocional entre estranys, segons aquest estudi del psicòleg social Gurit Bimbom.
2: Però clar, és algú que habla así, no? Bailemos el Bimbom.
3: En la primera cita, Thaís, pots estar segura que aquella persona és idònia per intentar una cosa més seriosa? Ai, Thaís, que després t'enduràs una decepció. Que ja saps, la dita aquella de prometer i prometer hasta meter i después de metido y bien metido, nada de lo prometido. Però això no s'ha de mantenir relacions sexuals en la primera cita.

0: perfecta, perquè no hi ha prou confiança ni coneixement de l'altra persona. Et diré més, has pensat en les malalties de transmissió sexual? Moltes persones no noten símptomes d'infecció, de manera que poden no saber infectats i així, de sexe en la primera cita van escampant les malalties. Ens ho diu des del portal de l'Hospital Clínic una de les seves doctores.
1: Otros posibles factores que juegan son el uso de las nuevas tecnologías, esto está pasando sobre todo en las grandes ciudades, el uso de nuevas tecnologías que facilitan el encuentro de personas para tener relaciones sexuales que son personas anónimas, a las que no conocemos.
2: El Tinder.
1: También aumenta evidentemente el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
0: Mal. Clar, persones que no coneixes, gent... És que...
3: Això no és una cita, estimat, això. No. Ja t'estàs marxant de tema, eh?
0: Thaís, jo et dono consells... Mira, et donaré uns consells a tu i a tots els oients.
3: Ai, gràcies. Vinga.
0: Piénsate bien en tu primera cita si te lo cepillas, a menos que quieras acabar con ladillas. No tinguis sexe en la primera cita, a menys que vulguis que et caigui a trossos la tita. Piénsalo bien si en tu primera cita te morrea, ja que en la cama podria contagiar-te gonorrea.
2: Això és un... Això deia el poeta, eh? Això...
3: Sí, bueno, frases, no? Escolta, en farem, no sé, memes d'aquests que surten per tot arreu. No, si em sembla molt bé. Hi ha una cosa que se'n diuen... Bueno, hi ha alguns elements que ajuden, eh? Que no és... No sé, preservatiu, cosetes d'aquestes, eh?
0: Sí, però no, no són 100% efectius per tot, eh?
2: És de Pablo Coelho, no. Aquesta no tinguis sexe en la primera cita, ja no menys que vulguis preguntar. Que et caigui la tita? Jo crec que és de Pablo David, Coelho, això.
3: Si no és la primera cita, a la segona cita...
2: Clar, quin és el número de cita?
0: No, has de conèixer bé la persona.
3: Vale, i quan la coneixes bé, saps si té alguna malaltia que no sap ni si té ell? Llavors, quan... És que...
0: Sí, perquè llavors li demanes el test.
2: Ah,
0: perquè ja quan agafes confiança és el moment de demanar un test.
3: Hòstia, jo no sé vosaltres, però jo no anava demanant test. En mi època moza,
2: No, jo,
3: òbviament. Saps? Vull dir, és que era com molt raro, eh?
2: Sí.
3: Bueno, en fi.
2: Bueno, és un debat interessant.
3: Sí,
2: anem amb l'últim argument a favor del sí.
3: Sí, bueno, és un argument molt, molt festiu, eh?
2: Val.
3: Sí, jo vull posar-vos una cançó mítica que li vull dedicar al meu contrincant.
2: Sí?
3: Que defensa que cal esperar fins no sé quan, eh?
2: Val.
3: A... tenir sexe, que per cert és una gran expressió calcada de l'anglès, eh? Va por ti, Morales.

0: m'encanta la segona veu. És meravellosa aquesta cançó.
1: És fantàstic. Molta gent s'ho va prendre... o sigui, es pensava que era seriós.
0: Sí.
1: El grup és una paròdia absoluta de la MTV, que em sembla que va ser l'any 2006, si no recordo malament,
0: o així,
1: que van treure el disc, bueno, van treure aquesta cançó, que va ser un hit absolut. Molta gent es pensava que eren bueno, gent...
0: Sí, sí, els nous Beach Boys, però de... Sí, els Pepe Boys, eh?
1: És fantàstic, i per això li volia jo doncs dedicar el Morales, perquè sí, perquè l'argument que estàs tu defensant és això, és amo a Laura. Aquest retrogradisme, si és que existeix la paraula, carrincló, fantàstic.
0: Jo t'he de dir que, clar...
1: És la gana, la primera cita, com si vols... Ja et dic jo, com si vols acabar abans la cita i vinga, vés al lío. Clar que sí, home.
0: Clar que sí. Jo et dic que el 2006 encara s'esperava el matrimoni. Ara no hi ha ni matrimoni, ja com aquell qui diu, saps? Vull dir que ja...
1: Tampoc el pots celebrar massa
0: multitudinàriament.
1: No, és... Que tinguis molts diners... I siguis l'Eugènia de no sé qui,
0: Cayetano de Xonsis.
1: Sí.
0: Anem amb el darrer argument, si és que li queda algun, per dir que no hi hagi sexe a la primera cita, David Morales.
2: Sí. A veure, coses com t'estimo però necessito més. Si ens estimem i ens anem a casar, per què esperar per tenir relacions? Vull saber el que se sent. Estem passant per un mal moment en la nostra relació i intentarem salvar-la amb ajuda del sexe. Si no em fico al llit amb ell, el meu xicot em deixarà. Qui no ha sentit alguna vegada un amic o una amiga dir alguna cosa així? I és que avui dia sembla que si tens 20 anys i no has provat el sex

0: era l'ara, eh? D'aquella època era terrible.
1: Sí, perquè
0: era
1: clar...
0: Era terrible.
1: Era, sabies que no anaves... No, bueno, anaves allò sense contacte, eh? A mi tot això m'està recordant a les mítiques flors... Flors Maguià, no sé si les coneixeu. Estava buscant, aviam si tenien alguna cançó dins el seu extens repertori sobre llegar-me al matrimoni. No l'he acabat de trobar, eh? Ja buscarem algun motiu per poder escoltar aquestes... Tu les coneixes, Thaís?
0: No.
1: Val. Ara miro de...
2: Eren unes germanes, totes.
1: Són unes germanes que canten i...
0: Ah.
1: Bueno, sí. És... Mira,
0: espera,
1: confiesa't.
2: Són les germanes Bellido Durán. Alba, Maria, Flor, Estel, Victòria, Patricia i Montserrat.
1: Vete a confessar. Escoltarem el tema Vete a confessar, que jo crec que és important. Go to confess. Posen també. English subtitles. Posa.

0: Heu de posar la, heu de mirar la cara de felicitat que posen, és una cosa. En fi,
1: Déu-n'hi-do,
0: necessita...
1: No tinc qualificatius.
0: Bueno, i tenen un extens repertori, eh? Ja les... Hem de mirar, David, d'anar-les posant.
1: Com es deien?
0: Flors Mariae. Són les germanes Bellido, sí, efectivament.
1: Ai, mare.
0: Sí, sí, sí, sí. És
1: no
0: espectacular.
1: Tinc paraules.
0: Els amo a l'altre.

0: es van quedar molt curts en comparació amb això. Bueno, ha estat apassionant aquest, aquest debat sobre sexe a la primera cita. Hauria sigut ja allò metateatre que algú en aquests moments, mentre ens estava escoltant, estigués tenint una primera cita, s'haguessin vist per primer cop i estiguessin tenint aquesta conversa, no? De si tenir sexe o no a la primera cita, i mentre s'escolten Nits de Ràdio, en qualsevol cas, els hi hem donat arguments a favor i en contra. Per tant, esperem que, bueno, s'hagin posat d'acord, no sigui que un hagi dit que sí, l'altre no, perquè si no ja la tenim liada aquesta, Bé, podeu votar al Twitter, sé que aquesta serà la que batrà tots els rècords de votació, ja ho sé. Per tant, tinc moltes ganes de veure els resultats que coneixerem la setmana que ve. Gràcies, Thaís Buforn, i fins la propera setmana.
1: Adéu, adéu.

0: said I'm at my prime.
1: Son las 4, las 3 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso este miércoles en la sesión de control a su Gobierno. Justo en ese mismo momento, a las 9 de la mañana, el expresidente Zapatero declarará en calidad de investigado en la Audiencia Nacional por presuntamente liderar una organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el rescate a Plus Ultra.
3: Zapatero también tendrá que aclarar el origen de las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho después de que el juez Calamá haya rechazado retrasar la declaración por considerar que no provoca indefensión alguna del investigado. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja, Montse Mínguez, ha vuelto a confiar en la inocencia del expresidente socialista.
4: Se le está acusando además de delitos muy graves, yo acabo de escuchar ahora que sí, contrabando de joyas, y por lo tanto esperemos a ver qué explique. En cualquier caso, nosotros creemos en la presunción de inocencia, confiamos en el presidente Zapatero, y así que esperaremos a las explicaciones y no entraremos en el debate de conjeturas, insinuaciones y delitos que evidentemente son muy graves.
3: Zapatero es el primer expresidente del Ejecutivo en democracia que comparece como imputado en una causa de presunta corrupción.
1: En el exterior, este martes, Irán ha amenazado con una respuesta militar a Israel si no cesa sus ataques en Líbano. Después del anuncio del acuerdo entre Teherán y Washington, el ejército de Israel habría violado el alto el fuego en el sur del Líbano hasta 84 veces, según denuncia el ejército iraní.
3: Este martes han fallecido al menos 4 personas y varias han resultado heridas tras la ofensiva de Israel contra 2 localidades en el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano. Desde la cumbre del G7 en Evian, el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que la guerra en Líbano es un conflicto menor y que no obstaculiza el acuerdo de paz con Irán. Un pacto que aún no se ha hecho público, aunque Trump sí ha dicho que Teherán no desarrollará armas nucleares.
5: Irán jamás tendrá un arma nuclear. Lo dejo bien claro, no la desarrollarán, no la comprarán, ni harán nada con ella. Y si lo hacen, sufrirán consecuencias inimaginables.
1: Los mandatarios del G7 han vuelto a activar el apoyo a Ucrania. Aumentarán las sanciones al petróleo y gas de Rusia y el suministro de sistemas de defensa aérea a Kiev. Zelensky ha sido invitado a la cumbre, donde ha contado que Trump apoya la concesión de licencias a Ucrania para fabricar sus propios misiles Patriot.
6: He hablado de las defensas antiaéreas con el presidente Trump. Nuestros equipos trabajarán y, si Dios quiere, esta vez lograremos obtener las licencias para la producción de los sistemas y misiles antibalísticos correspondientes.
1: Los líderes del G7 también han discutido sobre la epidemia de ébola en República Democrática del Congo, donde ya hay 196 muertes confirmadas y 837 casos. Las ONG advierten de que la epidemia aún no ha alcanzado su punto máximo y que podría durar hasta un año más, un escenario que los líderes del G7 temen que se extienda, por lo que han pedido una respuesta firme y coordinada. De vuelta a nuestro país, este martes un joven valenciano de 24 años ha matado con un arma blanca al logopeda de su hijo porque creía que había abusado sexualmente del menor. Después, el padre se entregó a la policía. Redacción en Valencia, Ramón Pérez.
7: La Policía Nacional ha registrado en las últimas horas el centro de logopedia en el que tenían lugar los hechos. También ha recuperado el arma blanca del crimen, que es una navaja de 15 centímetros. Según el detenido, encontró a su hijo de 2 años con los pantalones bajados y el pañal quitado, y ello le condujo a pensar que podría estar siendo víctima de abusos sexuales del logopeda. La investigación continúa abierta, centrada ahora en verificar o refutar esta versión del agresor. La víctima apenas tenía 32 años y, según sus pacientes, nunca había protagonizado ningún caso así.
1: Y está en juego en Kansas el Argentina-Argelia 1-0 para el conjunto albiceleste. Siguiéndolo está el enviado especial de Onda Cero, Alberto Fernández.
8: Pues comenzó la segunda parte en este estadio de Kansas, el partido que abre el grupo J, que está enfrentando a Argentina y Argelia, con de momento victoria para los de Lionel Scaloni. Gracias a un golazo de Leo Messi desde la frontal del área, se sitúa Leo con 14 tantos a tan solo 2 de Miroslav Klose, el máximo goleador de la historia en las Copas del Mundo. Así que al inicio de esta segunda mitad, de momento victoria para la vigente campeona del mundo, Argentina 1, Argelia 0.
1: Gracias, Alberto. Llegamos así al final de este tiempo informativo. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen, mientras tanto, en No Son Horas con Gema Ruiz, Isa Blanco y Carlos Padilla.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
9: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
10: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
11: Aquí seguim i, com sabeu, en el tram de 4 a 5 de la matinada ens agrada totes les nits, totes les matinades, tancar el dia, perquè a partir de les 5 és com que iniciem pròpiament, no?, el dia que ja és avui, però és com quan diem bon dia, doncs ara és un bon moment per tancar el que ha sigut aquesta jornada escoltant el que han comentat els nostres companys i companyes a la ciutat. Per tant, escoltem la ciutat i nosaltres acabem de preparar les entrevistes, les efemèrides i tot el que ens permeti començar aquest nou dia.
10: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
12: Passen 5 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Malestar entre els veïns del Poble Sec per la celebració de la Grande Part del Tour.
13: Des de l'Associació de Veïns del Poble Sec lamenten les molèsties que diuen provocarà la sortida de les dues primeres etapes de la prova ciclista, que serà entre el 4 i el 5 de juliol. Els veïns creuen que no hi ha un benefici ni per ells ni tampoc per la ciutat, i és més, asseguren que molts decidiran marxar de casa aquell cap de setmana. A més, lamenten la concentració de grans esdeveniments a la zona i demanen repartir-los per la ciutat perquè hi hagi un equilibri.
12: Sergi Gázquez, president de l'Associació de Veïns del Poble Sec, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia.
12: Hi ha molta gent aficionada al ciclisme que està esperant amb moltes ganes aquest esdeveniment, però imagino que aquest no és el vostre cas, no?
14: No, sí, bé, ens trobem una mica en aquesta dualitat d'estem contents de que vingui el Tour, que vingui aquest tipus d'esdeveniment, que al final és un esdeveniment únic a la ciutat i que també es podrà gaudir, que molts veïns el gaudiran, però ens agradaria que aquests tipus d'esdeveniments es repartissin més en el temps, perquè fa tot just una setmana vam tenir la visita del Papa, que tampoc no cal concentrar-ho tot plegat en poc més d'un mes. I, per altra banda, doncs, ens agradaria que això tingués molt més retorn social, no només cap a Poble Sec, sinó cap a tota la ciutat. És a dir, que els beneficis del Tour es repartissin realment, doncs, per exemple, les festes majors, que repartissin, doncs, que el veïnat de la ciutat en traies molt més profit del que ara mateix en traiem, que és pràcticament res. Se'n beneficiaran segurament, doncs, el sector del turisme i algun altre sector de grans comerços, però segurament el comerç de barri, el comerç local, muntarà més aviat poc.
13: Sergi, aquesta Grande Part del Tour provocarà talls de carrers, provocarà que hi hagi moltíssima gent a la zona. No sé quina d'aquestes molèsties us afecta més o us molesta més, valgui la redundància, si la massificació o l'afectació a la mobilitat.
14: Sobretot l'afectació de mobilitat al Poble Sec serà molt important, perquè a més a més, doncs, recordem que és un diumenge de comerços oberts i per tant hi ha molta gent, molt veïnat del barri i d'arreu de la ciutat que haurà de treballar aquell dia, i per tant, doncs, un barri com el Poble Sec, que quedarà encerclat perquè els ciclistes faran tres voltes al barri, que hi haurà, doncs, unes hores que no podrem ni entrar ni sortir del barri amb cap mena de vehicle, i de forma peatonal, doncs, tampoc serà senzill entrar i sortir, doncs, que és una afectació molt, molt important.
12: Ho acabes de dir, eh? Aquell cap de setmana, el diumenge, es celebra Jornada de Comerços Oberts. Clar, entenc que els comerços comparteixen amb vosaltres aquest malestar, o no sé si potser veuen una oportunitat per poder facturar.
14: És el que dèiem, com a comerç de barri, no sí que és vital que s'està treballant, doncs, perquè hi hagi una petita fira comercial al parc de l'Estretxa Maraia, etc., però és molt complicat per un comerç de barri que sovint està regentat per una o dues persones de la mateixa família poder tenir la botiga oberta a l'hora que està a la fira que s'organitza. Poder tenir dos punts, això és molt complicat, i a més, doncs, això que suposa un esforç extra, i que segurament el tipus de públic que hi haurà veient el Tour no són els veïns. El que necessitem pel comerç de barri és que els veïns del barri es puguin quedar a viure al barri, que fomentar aquest comerç local de proximitat, que al final és el que també ens dona doncs, aquesta seguretat i aquesta característica de ser barri, va molt més enllà doncs, del Tour de França.
13: Sergi, és tal el grau de malestar entre els veïns que des de l'Associació de Veïns heu reconegut que alguns s'estan plantejant fins i tot marxar fora aquell cap de setmana, no?
14: Sí, hi ha veïns que ja han dit que intentaran marxar. També és veritat que, i ho deia ahir a BTV, som un barri humil, per tant, no hi ha molta gent que pugui tenir una segona residència o que pugui tenir doncs, l'oportunitat de sortir a aquell comerç aquell cap de setmana. I a més que el que dèiem, és un diumenge de comerços oberts i, per tant, hi ha molta gent que també fa feina els caps de setmana i que també els hem de tenir molt presents.
12: Clar, deies al principi que lamenteu la concentració de grans esdeveniments al barri, per això proposeu que reparteixin aquests actes en diferents punts de la ciutat. No sé si heu traslladat tot plegat a l'Ajuntament i què és el que us han dit.
14: Sí, l'Ajuntament en aquest cas doncs, sobretot el que fa és explicar, i ja ho està fent, i que veiem que muntaran una oficina, una espècie d'oficina d'informació, etcètera, per informar de totes les afectacions que hi haurà, però poc més enllà d'això és el que ens diu l'Ajuntament. Al final ells ho venen com una cosa molt i molt bona per la ciutat, i nosaltres no neguem que pugui arribar a ser positiu, però creiem que els barris, que els veïns rasos n'haurien de treure molt més benefici.
12: Clar, més enllà d'aquesta comunicació amb l'Ajuntament i d'entendre que, doncs, que és un acte important per la ciutat, no sé si com a barri podeu fer alguna cosa més, alguna reivindicació més.
14: No, al final poca cosa més podem fer que intentar doncs, que la informació arribi a tots els veïns, intentar, si ho creiem convenient, doncs, proposar alguna millora, i això sí que és veritat que l'Ajuntament doncs, sempre estan oberts a escoltar, però a partir d'aquí doncs, no podem pas evitar que el Tour de França doncs, si han decidit fer tres voltes al barri del Poble Sec, difícilment ho podrem evitar.
12: Sergi Gázquez, president de l'Associació de Veïns del Poble Sec, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molts ànims.
14: Molt bé, gràcies.
12: Hi ha més notícies d'avui dimarts 16 de juny. La Fiscalia de Barcelona i l'Agència Catalana del Consum col·laboraran en la protecció dels consumidors.
13: Això és el que estableix el protocol de col·laboració que han signat per afavorir l'intercanvi d'informació i l'abordatge de casos que afectin l'interès general o afectin col·lectius protegits. El Ministeri Fiscal té una àmplia legitimació en la protecció dels consumidors i usuaris i pot exercir qualsevol acció en defensa dels seus interessos, segons la llei d'enjudiciament civil. A més, és part en els processos promoguts per associacions o entitats constituïdes per protegir els drets i interessos de les persones consumidores i usuàries o per grups de persones afectes quan l'interès social ho justifiqui.
12: I expliquem també que unes 3.300 persones es troben en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona i la majoria superen el mitjan d'estada.
13: Segons dades facilitades aquest dimarts per la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, un total de 3.307 persones, corresponents a 1.100 unitats de convivència, es trobaven el mes d'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Gil ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i ha alertat de la cronificació de la situació residencial, amb un 76% dels casos allotjats amb estades superiors a 6 mesos i una part important que supera l'any de permanència, una situació que, reconeix Gil, tensiona la funció original d'urgència del recurs.
12: Les persones amb trastorns mentals greus tenen més risc de demència i ictus, especialment a les etapes joves i mitjanes de la vida.
13: Així es desprenen d'un estudi liderat pel Clínic IDIBABS basat en gairebé 700.000 persones a Catalunya i que s'ha publicat a la revista European Neuropsychopharmacology. La recerca s'ha fet a partir de la cohort Padris Presto, que integra dades del sistema sanitari públic català i ha comparat la prevalència de demència i ictus entre persones amb trastorns mentals greus, com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar o la depressió major i població sense diagnòstic psiquiàtric.
12: Detenen un home que tenia 160 plantes de marihuana en un pis a Mataró.
13: Els Mossos d'Esquadra van detenir l'11 de juny un home de 48 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i de fraudació de fluid elèctric en uns baixos a Mataró. A principis de mes, durant un patrullatge preventiu, agents de paisà van percebre una forta olor de marihuana en un domicili del centre de la ciutat i van comprovar que hi havia aparells d'aire condicionat a la façana

0: funcionant a ple rendiment. L'empresa subministradora de fluid elèctric va confirmar que s'estava produint una defraudació d'electricitat que superava els 5.800 euros. Tots aquests fets van permetre fer un escorcoll de l'habitatge on es van trobar 160 plantes de marihuana tallades i en posició d'assecament amb un pes total de 33 quilos.
1: I en plana cultural expliquem que el Mercat de Música Viva de Vic oferirà 72 concerts en la seva 38a edició.
0: El festival es celebrarà del 16 al 20 de setembre i ho farà amb noms com Nacho Vegas, Lia Cali, Quimi Portet o Ginestà, entre d'altres. D'aquestes 72 propostes artístiques, 5 seran coproduccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Enguany, l'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco, que proposarà una reflexió sobre el concepte de música en directe a través d'una peça que combinarà diversos llenguatges.
1: Són notícies d'aquest dimarts 16 de juny.
2: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, hora de donar veu a una nova entitat solidària i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Avui coneixem el grup MIFAS.
0: El grup MIFAS és una entitat gironina que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de risc d'exclusió social. Gestionada per persones amb discapacitat, ofereix suport, serveis i acompanyament des d'una mirada integral orientada a l'autonomia, la inclusió social i la defensa dels seus drets.
1: Doncs per conèixer millor el grup MIFAS podem parlar aquesta hora amb el seu president, Artur Altabàs. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Expliqui'ns quan i com va néixer el grup MIFAS.
3: MIFAS va néixer l'any 1979 en format d'associació. El germen del que avui coneixem com a grup va ser doncs, la intenció d'unes persones amb discapacitat, en aquell moment només discapacitat física, de fer valdre els seus drets i de donar la seva pròpia veu enfront d'una política completament assistencial.
0: Mm-hmm. Artur, compteu amb moltes àrees d'atenció, si et sembla les anem d'alguna manera desgranant. D'una banda, i tenim l'àrea d'atenció, que suposo que és el fonamental en l'entitat, no? Com és aquesta atenció?
3: Sí, a veure, aquesta atenció, nosaltres fem el model que diem d'atenció integral centrada a la persona, és a dir, a cada persona no tenim un model estàndard, sinó que cada persona rep exactament allò que necessita. Uh-huh. I tenim molt en compte doncs, que nosaltres acompanyem, més que donar servei en determinats casos. Poso, per exemple, doncs, si la persona necessita fer un tràmit per demanar la dependència o la discapacitat o alguna cosa així, nosaltres no li fem el tràmit, sinó que ens posem al seu costat per ajudar-lo a fer-lo per ell mateix. Mm. I nosaltres volem empoderar a la pròpia persona.
1: Dins de l'àrea d'atenció compteu amb el servei Invictes, de què es tracta?
3: El servei Invictes és un servei del Servei Català de Trànsit, que a la demarcació de Girona doncs, el prestem nosaltres. És un servei d'atenció integral a les persones que han resultat ferides en accidents de trànsit. Ferides de manera que hagin de tenir seqüeles de per vida. En aquest servei doncs, es cuida tant l'entorn de la persona com millorar la que serà la seva autonomia, la seva qualitat de vida, com el seu entorn familiar, com l'entorn social.
0: Mm-hmm. Pel que fa a l'àrea d'accessibilitat i autonomia, compteu amb un centre d'autonomia personal, oi?
3: Sí, el centre d'autonomia personal que recentment doncs hem reubicat, perquè ara el tenim a les mateixes instal·lacions on tenim les oficines centrals. És un centre que serveix tant per donar formació a persones que faran atenció a la dependència com curadores, i a més serveix com a guia, com a suport per persones que necessiten una adequació del seu habitatge, una adequació dels seus mitjans de transport, etc, etc. I allà hi ha una mica de mostra, diguéssim, de tot el que es pot arribar a fer. Tenim una mena de

0: pis, per entendre'ns, de pis mostra allà dintre, on hi ha un bany completament adaptat, una cuina adaptada, etc, etc, per veure tot el que es pot arribar a fer, i també compta, doncs, amb molts productes de suport que poden servir com a base per allò que pot necessitar la persona. Si necessita una cadira determinada, una crossa determinada, una cadira per entrar al bany, etc, etc, qualsevol mitjà que pugui necessitar.
1: També compte...
0: Allà hi ha una terapeuta ocupacional. Mm. Sí, perdó.
1: No, no,
0: perdó.
1: digui.
0: Sí, allà n'hi ha una persona, terapeuta ocupacional, que es cuida de donar, doncs, el millor consell del suport que necessiti la persona.
1: En quins casos els usuaris poden fer ús de les residències i com funciona aquest servei Respir?
0: A veure, les residències, nosaltres comptem amb una residència que està a la ciutat de Girona. La residència hi ha usuaris que, diguéssim, és un servei que és concertat amb la Generalitat de Catalunya, i dintre d'aquesta residència hi ha el que diem servei Respir, que hi ha una plaça que serveix, doncs, perquè una persona amb discapacitat pugui passar allà uns dies, doncs, perquè ell mateix pugui canviar, o aquesta mateixa persona pugui canviar el seu entorn, pugui, diguéssim, lliurar-se de les seves rutines, que de vegades són perjudicials, i a la vegada també en determinats casos serveix perquè la pròpia família, com diu la paraula, doncs pugui donar un respir, perquè la funció de cuidadora recau molt en les famílies en determinats casos, i llavors la família pot descansar durant uns dies d'aquests mitjans que donar a la persona, que realment són esgotadores, i llavors, doncs, la persona està allà uns dies i ja està. Sí. I la família té un respir, i l'usuari també, moltes vegades.
2: I tant, que és important, això. A banda d'aquesta part més assistencial, compteu, Artur, amb un servei d'integració laboral. Com és aquest servei? I no sé, en aquest sentit, si trobeu bona predisposició per part de les empreses a contractar persones amb alguna discapacitat.
0: Bé, nosaltres, la integració laboral, diguéssim que hi ha diversos... treballem en diverses polítiques, per dir-ho d'alguna manera. Una és els centres ocupacionals, que són propis, que són per persones, doncs, que la discapacitat, doncs, no permet d'alguna manera integrar-los en un projecte empresarial. Aquests centres ocupacionals els tenim als nostres propis centres de dia, que tenim dos, un a Riudellots de la Selva i un altre a Vilafant. I, a més, la Fundació Mifas és propietària al 100% d'una empresa, d'un centre especial de treball, que dona serveis. I un centre especial de treball és una empresa, per entendre's, normal i corrent, amb l'única salvetat que més del 70% dels empleats han de ser persones amb discapacitat. A més, també fem integració laboral de les persones amb discapacitat, doncs, a empresa ordinària. Aquest servei també el donem. Diguéssim que intentem, doncs, tots els fronts que es puguin fer dintre del que serà la vida laboral de la persona, doncs, atendre'l.
1: I tenint en compte que l'activitat física és indispensable per a tothom, també oferiu oci i esport, no? Explica'ns com ho feu.
0: Sí, aquí tenim, per una banda, tenim els serveis d'esport. El servei d'esport, el que més crida l'atenció segurament, encara que no és l'únic, seria el que nosaltres anomenem l'escoleta. L'escoleta va néixer fa anys com una escola d'esport adaptat per infants amb mobilitat, amb discapacitat. És cert que aquesta escoleta, durant molts anys, doncs, ha sigut com a base un equip de bàsquet, i ara, doncs, s'està apuntant a altres esports, com som la bòquia, o com són, doncs, altres esports que estem explorant, la vela adaptada, etc, etc. Aquí sí que ens agrada fer una mica de gala del nostre esperit d'inclusió, i és que el que ha sigut durant

0: 40 anys. Doncs l'equip de bàsquet en cadira de rodes de Mifas fa 3 anys es va per un vam fer un acord amb el Club Bàsquet Girona i el que havia sigut el nostre equip ara és la secció de bàsquet en cadira de rodes del Club Bàsquet Girona.
1: Ostres, déu-n'hi-do.
0: És un exemple d'inclusió. Sí, sí, o sigui, si veieu un partit del Club Bàsquet Girona en cadira de rodes, doncs és l'antic equip de bàsquet en cadira de rodes de Mifas. I en quant a l'oci, tenim diversos programes també, diguéssim que per... en funció de la, de les capacitats de cada persona, doncs tenim el Mifas Experience, que fan activitats tan senzilles com des d'anar a fer un cafè, perquè hi ha persones que no surten mai, i així com a mínim, doncs va, quedem i fem un cafè, com anar en volant globus, com per exemple, doncs, persones amb discapacitat de Mifas han anat dues vegades persones diferents a veure aurores boreals a Tromso, o hem enviat persones amb discapacitat a Kènia, o aquest any hem anat a Mèxic, o activitats d'aquesta mena. Sí. I també un altre programa, diguéssim, una mica més amb gent amb una discapacitat més severa, amb unes capacitats una mica més limitades, que seria el Vida Activa, que aquest doncs, fa activitats d'anar teatres, anar a cinemes o qualsevol altra activitat.
1: Són moltes, com sentim, les àrees, els projectes que formen part del grup Mifas, com ens està explicant el seu president Artur Altabàs, però també és una part important el tema de la sensibilització, no? I crec que vosaltres feu xerrades no només a escoles, oi?
0: Fem xerrades. Sí que és veritat que les xerrades a les escoles són la gran majoria. Diguéssim que molts joves de les demarcacions de Girona doncs, han passat alguna vegada per una xerrada de sensibilització de Mifas, que tenim uns quants models diferents. Tenim doncs, des de fer una activitat de portar-los al pati 10 cadires de rodes i organitzar partits de bàsquet entre els propis alumnes, com parlar d'accidents de trànsit, com fer una sortida en cadira de rodes pel voltant de l'escola per veure com està d'inclusiva al voltant de l'escola, i també fent xerrades de sensibilització doncs, des de la pròpia Universitat de Girona, empreses o altres entitats.
2: Artur Altabàs, president del grup Mifas, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a la ciutat i enhorabona per la feina que feu.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Un xoco, unes croquetes, unes gildes, unes olives, uns aceitons, unes escopinyes...
4: No he esmorzat literalment, m'he pres un cafè.
2: Doncs mira, una bomba. Oh, que bo,
1: sí,
2: una bomba. Les
1: bombes són espectaculars.
2: Ostres, m'havia...
1: Ara, jo deia ara a la peixera que al final qualsevol platet pot ser una tapa... Vull dir, tu pots fer una tapa
2: sí,
1: de fricandó, saps? Vull
2: no, no, totalment. Si ens ha dit el Víctor, fuà. Dic, sí, home, sí, tapa, no, tapa. No,
4: val a dir que la tapa que hi ha a tots els bars... és la patata brava. Però la patata brava, sisplau, no la maltractem, la patata brava. Vull dir, la patata brava requereix d'una bona salsa, requereix d'una bona fregida, d'una bona fregimenta, d'un bon oli. No val tota la patata,
2: no
4: és tot patata brava.
2: I la patata no es diu brava per la salsa, es diu pel tall.
4: Ah, sí?
2: Perquè es fa a la brava.
4: Bueno, és que tenim aquí l'experta en tapes, clar, que s'ha de...
1: Avui estàs fent una classe d'etimologia gastronòmica.
2: Estic fent rabieta avui, no?
1: Bueno. Sí.
2: Va,
4: tapa't.
2: Escoltem quina és la tapa preferida de la nostra audiència. Vinga.
5: Buenas tardes.
2: Hola.
5: Mi tapa preferida son los calamares. Hay muchas que están muy buenas, pero a mí me encantan los calamares. Mm. En Andalucía, en Madrid, bueno, en todos los sitios los hacen muy buenos.
1: Chocos.
5: Gracias. Hola, familia. Hola. Bon dia.
2: Bon dia.
5: M'ha costat decidir-me, però jo crec que una bona tapa... Sí. Tinc dos. No em puc decidir...
2: Les dues.
5: Per quina de les dues? Diré totes dues. Unos bons morros ben finits.
1: Oh!
5: Amb salgo grossa
1: morros o torres,
5: sobre una mica de pebre. Això és per morir-se.
1: Sí, sí,
5: sí. I tant. Los montaditos.
2: Oh, també.
5: Una llesca de pa amb pebre, amb pebrot, amb una mica de formatge, i una altra amb una anxova. N'hi han de tantes maneres, però si la fan bo, estan boníssimes. Boníssimes.
1: Sí,
5: i vaig provar
1: sí, ja
5: una que portava esbergínia rebosada i una altra que portava calamarsó rebossat. Mm. Bueno, amb una mica de formatge. Una mica de formatge i a sobre de l'esbergínia un toquet molt, molt finet de mel. Bueno, allò era per morir-se de bo que estava.
2: Per què ens fem
5: una
2: això?
5: Abraçada.
2: Saps què estic pensant?
1: Jo... Es parla poc del País
2: en
1: Basc.
2: En el tàper que porto avui.
4: De tapa.
2: És una tomàquet, no? Cogombra, tonyina...
4: Però escolta'm, això, tomàquet, cogombra, una mica, el poso una mica així maco, una torrada,
2: no
4: i és una tapa.
2: No està maco, el meu tapet.
4: Sempre que parla, que algú parla, o menjo, calamars a la romana, me'n recordo el meu iaio, el pare de la meva mare, que li encantaven els calamars a la romana. Només l'arrebossat. Ell menjava l'arrebossat i et deixava el calamar a tu.
2: En sèrio? Bueno, mira,
4: per cert,
2: també...
4: molt, molt bé el plural de calamars, calamarsos. Ja es queda de, per los restos.
2: Calamarsos, los calamarsos...
1: A mi més que la romana, a mi a l'andalusa m'encanta. També, no? Sí, només amb farina o... Oh,
2: ai, nois, avui ho hem fet fatal.
1: Ho fem molt malament.
4: Darrere de la...
2: Que baixis tu ara i...
4: No, a darrere de la ràdio hi ha una tradicional taverna basca.
2: No sé, podríem baixar, no?
4: Un xacolí i unes tapes a les dues.
1: Oye,
2: i qui,
1: pues,
2: i qui treballa aquesta tarda? Temporada.
1: Dímelo, pones, Roberto.
2: I qui treballa aquesta tarda?
4: Bueno,
2: no, pues... Ara ho pensem, tu. Donem-li una volta. Vosaltres podeu seguir enviant-nos notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Quina és la vostra tapa preferida? Així de fàcil. Avui volem parlar amb una formació històrica que ha acompanyat la joventut d'algunes generacions, però que a dia d'avui segueix emocionant tothom, perquè segueix viva i perquè té molt de futur al davant. És una banda que ha hagut de conviure amb algunes coses que l'han marcat per sempre, però que mai no ha perdut l'essència i ara són a la carretera.
1: Doncs sí, perquè estan de gira, i no només van per carretera, perquè algun avió o algun vaixell hauran de prendre per presentar les seves cançons a Ses Illes. El concert que ens proposen barreja música en directe amb imatges inèdites i fragments d'una pel·lícula que explicarà la història per tocar la fibra de tothom qui el segueix i que segurament l'auditori embogirà.

0: Pep Sala, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Pep Sala és qui ha sabut mantenir al llarg dels anys un llegat, però també ha continuat fent música fins a dia d'avui, que està immers en una gira magnífica. Com l'estàs vivint?
1: Doncs amb molta emoció i amb molta alegria, la veritat. Després de molts anys, ens hem tornat a juntar la formació original de Sau, i amb motiu d'aquesta pel·lícula, no? I hem creat aquest espectacle, que està pensat bàsicament en teatres, però també el farem en espais a la lliure, però està pensat en teatres, almenys la idea original és aquesta, que portem una superpantalla de 10 metres, una pantalla com de cinema, que està, però només, no allò darrere, no, està present, i allà hi ha imatges inèdites de la pel·lícula, imatges inèdites d'arxiu, i bueno, totes aquelles coses que es fan avui de la gent, aquests audiovisuals, no? Hi ha moments molt divertits i interessants que, per exemple, hi ha els actors de la pel·lícula fent de nosaltres, que estan interpretant una cançó, la mímica, diguem-ne. Sí.
2: El playback, no?
1: Sí. Nosaltres estem a baix, tocant en directe, evidentment, la mateixa cançó, i sona la veu del Carles.
0: Ostres.
1: Amb la qual això passa en uns moments determinats del concert, amb la qual és, primer, és molt emocionant, i a més és avui dia gràcies, es pot fer gràcies a les noves tecnologies, no? Això, a l'època de Sau, això era sense ficció.
0: Pensable,
1: no?
0: Sí.
2: I per això suposo que heu anomenat la gira un concert de pel·lícula, i aquest títol ja ens avança el que passarà aviat, no? I és que s'estrenarà, com dèiem, un film molt i molt especial. És un llargmetratge biogràfic que narra la història d'aquesta mítica banda de rock català dels anys 90.
3: Van triomfar molt ahir, eh?
4: Em vaig sentir en un núvol.
3: Com quan fas teatre?
4: És diferent. Actuant em puc amagar darrere un personatge, però és que ahir no hi havia filtres, eh? Va ser molt fort. La gent vibra amb les cançons, i les melodies són teves.
3: Tu pots millorar. Potser d'aquí 40 anys ho aconseguim.
4: No, tio, no fotis, que no m'hi veig tan gran actuant en un escenari.
3: No?
4: Hòstia, tio, és que llavors les fans en tindrien 60, eh? Clar. És mejor dejar un cuerpo bonito para recordar. Tio, si estiguéssim a Regreso al Futuro i tornéssim a la nit en què tu i jo ens vam conèixer, no tocaria ni una puta coma per reviure.

0: el que van viure ahir.
1: Estem escoltant un fragment d'aquesta pel·lícula que repassa la trajectòria del grup des dels seus inicis el 1986 fins a la sobtada mort del Carles Sabater l'any 1999. Ara, amb tanta distància i havent de fer aquest exercici de veure la teva pròpia vida, no?, plasmada a la gran pantalla, com recordes, Pep, aquell moment, aquella etapa?
2: Home, amb una nostàlgia i amb un... És un record increïble. Esclar, per mi, crec per tots els del grup, Saus va ser la millor experiència de la nostra vida. Tant a nivell personal i professional, que amb la música i els concerts que vam fer, però també a nivell personal, el que vam viure amb el Carles, amb el Joan Capdevila, amb el Ramon, tota la gent de la banda. De dir, nosaltres érem bàsicament una colla d'amics que ens ho passàvem superbé i fèiem música, no? Però bàsicament fins al darrer dia... He vingut un bon rotllo molt... L'amistat ho havíem posat per sempre per davant de tot, no? I, esclar, ho recordo com un dels... la millor etapa de la meva vida en aquest aspecte, a la família, diguem-ne, al marge, no? Però una etapa que era meravellós, que deies, demà hi ha assaig, i uau, que bé! Jo recordo els primers anys de Sau, quan vam començar, estàvem en una casa de colònies que es deia Les Tallades. I estava a Vilanova de Sau. Aleshores, com que Carles venia de Barcelona, vam establir un règim molt curiós. Els grups normalment assagin allò, dimarts i dijous de 9 a 11. Doncs nosaltres no. Nosaltres ens trobàvem el dijous i estàvem junts fins al diumenge a la nit.
1: Déu-n'hi-do.
2: I, esclar, assajàvem... convivíem, anàvem a comprar, cuinàvem, dormíem, que semblava molt allò a les 7 de la nit. I fotíem molta conya i festes i riure. I va ser uns anys, sobretot al principi, van ser increïbles i ens ho vam passar superbé, no? Després, quan es va anar professionalitzant, va canviar, però continuàvem tenint aquest esperit de colla, no? Sempre hi ha concerts que no van tan bé, problemes... però posàvem... Quan hi havia hagut un problema gros, que sempre n'hi havia hagut, i de grossos, sempre havíem posat la relació personal per davant, no? Vam dir, allò que dius, si això ens ha de fer malbé, no ho fem.
1: Ho deixem.
2: I ho recordo amb una enyorança molt gran i amb satisfacció i amb sentint-me afortunat d'haver pogut viure allò, aquells moments, i sobretot haver-ho pogut viure amb un home tan increïble com va ser el Carles, no?
3: És curiós el tros, el fragment que acabem d'escoltar, que dieu, d'aquí 40 anys, no, home, no, jo no em veig dels escenaris, i a més les fans tindran 60 anys, no, tal. Què penseu ara, quan seguiu dels escenaris, i les fans potser tenen 60, però també 50, 40, 30,
2: sí, sí,
3: 20,
2: sí.
3: Perquè traspassa generacions la vostra música?
2: Això ens havia passat, ja ens passava a l'època de Sau. Sempre teníem el públic molt intergeneracional, no? O sigui, evidentment, davant sempre hi havia, aquella època, sobretot, hi havia la gent, el més jove, però, per exemple, en molts concerts els pares, ens havien dit, porto els meus fills o les meves filles als concerts, i normalment, si em quedo fora, vaig a fer el cafè i els acullos sortint, diuen, no, amb vosaltres entrem a veure el concert. I ens havia passat, però molt, això, no? Hi ha una anècdota que hi ha un concert que se'ns van colar, hi ha una anècdota coneguda, que en un concert a l'aire lliure hi havia dues senyores molt grans, devien tenir 70 anys, que ens van venir a veure i es van colar, o sigui, anaven caminant pel lateral del públic, diguem-ne, van arribar allà on hi ha les valles aquelles que separa l'escenari o backstage del públic, hi havia els de seguretat, que clar, les van obrir per ajudar-les a entrar, perquè clar, tu els vas allà no et deixen entrar, però dues senyores de 70
1: i pico... Els hi diràs que no, no?
2: Es van quedar al costat de l'escenari mirant... Això està filmat, això és collonut perquè està filmat. I es queden mirant l'escenari, pugen l'escala que puja l'escenari, i es queden allà a la zona del tècnic de monitors, segueixen mirant el concert. Se'n van per darrere, entren a l'escenari, hi ha una escala que pujava la tarima de la bateria, pugen les dues cafades a braçar per aquella escala. Clar, nosaltres ni les vam veure. I agafen... Estàvem actuant, mitja cançó. Agafen el braç del Quim Benítez, que era la bateria, i diu, escolta, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
3: Oh,
2: mare! I el Quim, pobre Quim, que estava allà, va deixar de tocar i va dir, senyores, que es faran mal, que clar, que allà es mataven. Amb aquestes va deixar de

0: vegades nosaltres, esclar, vam veure, sentir que parava...
1: Què passa aquí?
0: Ens agirem i veiem el Pol aquí amb dues iaies. De... ens va venir un atac de riure. Aquestes coses ens passaven, saps? Que vull dir, però és un exemple que venien senyores de 70 i pico d'anys a veure'ns. No? Vull dir que ens ha passat sempre i ara sí, evidentment. Hi ha molt públic d'aquella època, d'aquella generació, que ja en tenen 40, 50, 60 i ja està 70, però també venen gent jove que ens ha descobert. L'altre dia, un dels darrers concerts que vaig fer, em va venir una noia emocionada amb els ulls plorosos, i em va donar les gràcies i dic, per què, què passa, què he fet? Diu, és que no hagués pogut pensar mai que podria veure una cosa semblant un concert de Sound directe, i gràcies a vosaltres ho he pogut veure, no? I això, allò que et fot la pell de gallina, no? Dius, que per tu ho vius cada dia, però hi ha gent que des de la distància s'ho han fet com una cosa molt important, no?
2: Pep, els actors Guillem Puig i Pol Monent són els que us posen, els que es posen amb la vostra pell, del Carles i teva. Han sabut captar bé l'essència de tots aquells anys?
0: Bé, val a dir que jo no he vist el muntatge final, eh? No l'he vist el muntatge, he vist imatges i m'ha semblat molt, molt bé. Jo crec que, sobretot, ells han estat molt temps. És una pel·lícula que es va enredir una mica el rodatge, amb la qual han tingut molt temps, tant el Pol com el Guim han estat un any estudiant música, el Pol estudiant guitarra, el Guim fent classes de cant, per entrar més en el personatge, no perquè cantin o perquè toquin, sinó perquè per entrar en el personatge entrar en la persona que toca la guitarra o que canta. Ens han estudiat, però tot, saben coses de nosaltres que fins i tot vaig dedicar, tot això sabeu... I això han agafat molt en sèrie, són dos trossos d'actors, eh? Són dos nanos que ara no descobriré, perquè són molt boníssims, i realment jo el que he vist m'ha agradat moltíssim. Fins al moment haig de dir que hi ha imatges que... uau, que han reproduït la realitat, eh? Molt. Hi ha moments de la pel·lícula que dius, hòstia, tu és que sí.
1: Pell de gallina, no?
0: Sí. Amb en Joan Capdevila, que és el tercer Sau, diguem-ne, per d'una manera... Sí. Vam veure unes imatges i vam dir, parem una mica que acabarem plorant, no?
1: Bueno, aquesta és la idea, no?, una mica, que ens emocionem tots amb la història.
0: Sí, és una mica també el que passa amb el concert que estem fent ara, no?, que la gent es diu, hòstia, és fantàstic perquè és un concert que saltem, ballem, cantem, cridem, plorem. I riem,
2: sí.
0: No? I hi ha totes les sensacions en dues hores i mitja, no? Sí. I crec que la pel·lícula serà una mica això, que hi ha tots moments, evidentment, tots sabem com es va acabar la història de Sau i va ser terrible, però tenim moments molt entranyables i molt, molt curiosos que crec que han quedat reflectits.
1: El que és cert és que amb Sau mai no estarem sols, perquè per més estranys o peculiars que siguem, sempre podrem agafar aquell tren que transporta el millor de cada casa.

0: Descobrirem moltes coses que encara no sabem de Sau.
1: En la pel·lícula?
0: Sí.
1: No ho sé, jo tampoc, ja insisteixo, no he vist el muntatge final, he llegit el guió. Suposo que, esclar, cadascú sap un tros de la història, no? La història és molt complexa.
0: Clar.
1: I hi ha molts moments, diferents moments. Tothom té... Potser també desmentirem algun mite, eh? Potser...
0: Això està bé, també.
1: Esclar, cadascú sap un tros diferent, no? Mm-hmm. Això tampoc vol dir que sigui... No oblidem que és un biopic... Mm-hmm. Amb la qual els biopics tampoc no és un documental, que en teoria un documental assenyés 100% la realitat. Clar. En biopics, per exemple, hi ha alguns personatges que no han existit en la realitat, no? Que s'han inventat perquè això és una història més lligada. Per exemple, surt un personatge que és una noia que porta un bar que freqüentem, mm-hmm. aquella noia no va existir mai, no? Però li dona sentit. Vull dir que els biopics tenen un punt de ficció, no pretenen ser un documental, però sí que s'han cenyit bastant a la realitat. I jo em sento bastant retratat, per dir-ho d'una manera, no? I veig el Carles, com veig el Guim, i el Guillermo de las Heras, que fa de Joan Capdevila, que, per exemple, la pel·lícula l'han caricaturitzat una mica més del conte. En Joan és un personatge que ja té una manera de fer peculiar, i l'han exagerat una mica per donar-li una mica més de toc d'humor a l'assumpte. Però sí que ens veig a nosaltres. I veig, això que us explicava, aquella colla d'amics que érem, els veig a la pel·lícula, els trossos que he vist. Que... Aleshores, si la gent... Esclar, hi ha gent que... Clar, s'han dit tantes coses... De...

0: Nosaltres, que a vegades, dius, també... O sigui, nosaltres va haver una època que estaven... que va circular moltíssim, recordo allà l'any 96, 97, que encara jo érem parella. Això va sortir, i nosaltres flipàvem, no? Ens ho deien... Però tampoc t'emprenyes, perquè hi hagi...
1: Bueno, que pensin el que vulguin, no?
0: Sí, a més, nosaltres també havíem... Haig de confessar que havíem dit una animalada, a vegades, amb entrevistes. Hi va haver una època que... Carles i jo ens vam conèixer, com ensenya a la pel·lícula, en una entrevista que ell em va fer, que jo era el director d'una escola de música de Vic, i em va entrevistar. I aquell dia hi va haver un bon rotllo, i vam començar, i ens vam fer molt amics. Aleshores, és clar, això és una cosa que havia circulat molt i una entrevista, una pregunta que et feien molt sovint, no? Com us vau conèixer? I un dia se'ns va girar el cervell i en lloc d'explicar la història, dic, com us vau conèixer? Ens vam conèixer, mira, va ser curiós, ballant sardanes a la plec de Matagalls. Se'ns va ocórrer i deia, pobra animalada d'aquesta, saps? En sentit, que si posem una mica d'humor a la cinta, no? I aleshores, clar, i que ballant sardanes ens vam agafar les mans i vam notar una electricitat que passava. Aquelles coses que a vegades ens agradava fer tonteries d'aquestes. I hi ha persona que tothom sabia que era una broma, però hi ha qui s'ho agafa en sèrio, seriosament, no?
2: Tornant a la gira, Pep, ens deies que, evidentment, s'han escoltat moltíssimes coses de Sau, se'n saben moltíssimes coses, però no sé si en aquesta gira ens porteu alguna sorpreseta o algun material inèdit que no haguem escoltat.
0: A veure, sí, hi ha versions, les versions que canta el Carles, algunes són... Clar, ho hem tret de gravacions que no havien sortit en general, en directe, però bàsicament no posem molt èmfasi en això. Jo penso que és una gira que som la base, la formació inicial del grup, i tenim convidats, hem volgut celebrar-ho amb amics, no? I tenim convidats com són el Jonathan Argüelles, el Frederic Strand, que és un noi que canta molt bé, molt jove, fot una mica de rabieta, és molt jove. I també tenim de convidat permanent, tots aquests, ells venen a cada concert, l'Aurelio Morata, que ha estat el fundador dels Rebeldes, de la banda de los Rebeldes, que és un gran amic meu, un gran músic, un gran guitarrista, i aquest any, com que normalment amb nosaltres, sempre durant els últims 25 anys, teníem el Josep Lluís Pérez, però aquest any li vam donar vacances, perquè ell està amb un... Abans d'estar amb nosaltres tota la vida, 25 anys, ell ha estat un grup que es deia l'Último de la Fila. Home. I aquest any està fent la gira amb els Últimos i em sembla fantàstic i m'alegro pels Últimos i per ell. Són gent que soc molt fan i m'agrada molt el que fan. I el Josep Lluís... Aleshores ens tenim l'Aurelio, que ens ve a reforçar amb les guitarres, i a cada concert determinat ens ve un convidat de local, no? O a vegades fins i tot dos, no? Aleshores a Palau de la Música va venir la Lucrecia, ara m'han descuidat, ha vingut la Mariona Escoda, ha vingut la Ivet Nadal, ha vingut... me'n descuidaré molts, perquè esclar, han fet molts concerts. Ha vingut ha vingut gent de tot tipus d'estils i d'edats i de tot, en funció d'allà on estem, no? I als propers concerts vindrà gent que m'han dit que no ho puc anunciar, però serà curiós.
1: Amb les ganes haurem d'esperar. Aquesta gira del 2026 explica el passat d'una banda que n'ha viscut moltes de coses al món de la música.
3: Ens agradaria gravar el pròxim disc a Londres, perquè soni de l'hòstia.
4: Per això necessitareu calés, oi?
5: Sí, teníem pensat anar-hi en 6 o 7 mesos.
4: 7 mesos? Massa temps.
6: Farem una cosa. Joan, agafa el sobre aquest que has deixat. Aquí hi ha 2,5 milions de pessetes. Espero que això us ajudi a anar a Anglaterra d'aquí un parell de mesos, com a molt.
5: Pere, està sonat. És que això no ho podem acceptar.
6: Per què no? Collons, confio jo més en el grup que vosaltres mateixos, hòstia!
3: Dit així, tampoc.
6: I si no m'ho podeu tornar amb calés, ja m'ho pagareu en espècies.
5: En espècies?
6: Amb un concert, Joan.
5: Ah, sí.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, aquí el personatge és un home estimat i enyorat, que era el Pere Monells. El Pere Monells era un home que era el director de l'empresa i propietari de l'empresa Embotits Monells, que també era el propietari de les principals discoteques i sales de concert d'Osona als anys 80, no? Aleshores, l'inici de Sau, nosaltres actuàvem allà i ens anava superbé. Però fora d'Osona... no ens coneixia, perquè havíem tingut problemes amb la primera discogràfica, era molt complicat, els nostres inicis van ser molt complicats, no? I estàvem bastant a les últimes, allò

0: I el Pere, doncs, tenia una fe cega amb nosaltres i ens va ajudar a pagar el segon disc, li vam tornar els diners, i aquesta escena que és això, és que li estem tornant els diners del segon disc i diu, no, això encara n'hi poso més pel tercer, perquè el volíem registrar a Londres, i el tercer disc, doncs, és el disc que ja el vaig per tu, si no tu continua, enviem un àngel foc al cos un dia de tornar. Totes aquestes cançons estan allà, i és el disc que va explotar, sau, i aleshores li vam tornar amb escreix i tant com vam poder. I, a més, coses de la vida, amb ell vam mantenir, va néixer d'allà, d'això, d'aquesta tonteria, bueno, no és una tonteria, però d'aquest fet, va néixer una amistat molt gran que vaig mantenir fins que fa ara, fa 3 anys que va morir el Pere, i fins el darrer dia doncs, vam estar plegats i fent moltes coses junts i passant-ho molt bé i compartint moments meravellosos. I és un home que no coneix ningú, molta gent els sap, però em fa molta il·lusió que surti perquè es fa justícia una persona que... que va creure seguidament amb nosaltres sense que li demanéssim, perquè és al revés, nosaltres el convencíem que no. I el tio deia, cert, això, deia, collons, ostres, que sí que...
1: Era... No es va equivocar, eh?
0: Sí, era el nostre, va ser el nostre àngel de la guarda, no?
2: Ja ha passat molt temps, Pep, com dèiem, Sau és una banda que va néixer al segle passat, per dir-ho d'alguna manera, i que ha arribat fent música la segona dècada del segle actual, amb molts discos a les esquenes, concerts, un musical, i ara, com dèiem, aquesta pel·lícula.

0: I a més, aquesta gira que, de concerts que es portarà encara moltes més poblacions, algunes dates, a Pollença, a Mallorca, el 7 de juliol, a Calella, el 24, Riells i Viabrea, el 25, a l'octubre, Sant Cugat, Terrassa, el desembre, a Reus, a moltíssimes...
1: Sí. La gira, suposo que... Esclar, inicialment teníem pensat fer 10 concerts, però hi ha hagut dos factors que ens han fet que l'allarguéssim. Primer, el fet de que s'hagi retrasat l'estrena de la pel·lícula. Mm-hmm. Perquè, esclar... que també té la gràcia que hi hagi la pel·lícula en marxa mentre estem fent la gira, no? Aleshores, la pel·lícula se suposa que s'estrenarà al voltant de novembre o una cosa així. Esclar, aleshores, part del 27, que és el 27, seguirem fent. I, a més a més, el fet de que la resposta de la gent ha estat increïble. O sigui, sabíem que la gent cantaria el Boig per tu, el Tren de mitjanit, però és que les canten totes. És que les canten totes, inclús coses... amb la gent de manejament, jo vaig dir... Aquesta cançó faré que canti el públic i la cantant tot el públic. M'han dit, potser és una mica agosarat. Dic, no. I del primer a l'últim, tots. Ha anat així fins i tot. Ara fa un parell de setmanes van fer un concert al COI i va estar fantàstic. Vam omplir el teatre del COI, el Teatre Fandango Enrique Granados, un concert meravellós. I la gent va cantar, i aquesta cançó la va cantar tota de dalt a baix, el públic, és una cançó, diguem-ne, menor, i ho va cantar el públic.
2: Això ha de ser emocionant, després de tants anys.
1: Sí. Realment és una gira que, tant a mi com crec que puc parlar en nom de tota la banda, és emocionant perquè estem... Per mi estar a l'escenari i girar-te i veure el Ramon Altimira, el Pep Sánchez, el Carles Oliver... Són molts anys d'estar junts, d'estar plegats, de fer música. Clar, no són... El baixista no és el Pep Sánchez, no és el baixista, és el Pep. Ens coneixem des que teníem 15 anys, m'entens? Que... estàs allà i passa per el cap tot el que hem convertit. I m'alegro també molt per ells, que en aquests moments estiguem fent aquests concerts i la gent ens ompli els teatres i canti totes les cançons, perquè és un moment... És com... És com un premi, no? És com un regal que ens ha donat la vida, no?
0: Doncs amb moltes ganes d'escoltar-vos en directe i de gaudir d'aquesta pel·lícula. Pep Sala, de veritat, ha estat un plaer tenir-te aquí al programa.
1: Igualment puc dir moltíssimes gràcies.

0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, Miriam Frank.
1: Ara estava investigant sí. sobre l'origen de la tapa, el que us he explicat, del rei Alfons.

0: quadra més, però clar, l'altre és 13, segle XIII, eh?
1: Sí, vull dir. Ja, però vull dir que a l'edat mitjana no tenien gaire tapa per emportar-se la boca.
0: Sí.
1: Tenien aquelles coses que feien
0: Bueno, és d'aquestes coses que, bueno...
1: Podem posar la cançó de la tapa una altra vegada?
0: Tu creus
1: em
0: que cal?
1: Sí, home, sí, que és molt maca. Ens les canten
0: més,
1: totes.
0: M'agradava més aquella de...
2: Tengo más de un chorrito.
1: Era un anunci d'una cosa.
0: Aquest anunci
1: és molt maca, m'encanta, perquè les diu totes. L'Ivan ens la posarà, es diu Mustapes, la tens com a Mustapes.
0: Mira, l'Ivan ja té prou feina, perquè ens estan arribant notes de veu
1: moltes,
0: última hora,
1: i
0: també
1: totes.
0: Les volem intentar posar. Tens la musiqueta?
1: Sí.
0: Vinga, va, l'escoltem. Si no, el Robert no se'n va a dinar tranquil.
1: Mira, sí.
0: Saps que això és ràdio, que no t'estem veient. De tapeo.
1: Vinga, senyora, a vostè aquí no li agrada la tapa.
0: 13:57.
1: Caracoles.
0: M'encanten els cargols.
1: M'encanten els cargols.
0: Els cargols aquests petitets també m'agraden molt, eh?
1: Però els petitets tu menges tot, no, ja?
0: Jo sóc bastant fastidioseta.
2: Allò amb l'intestí, no?
1: Escoltem la cançó, a veure.
0: No cal que escoltem la cançó.
1: Sí, escolta.
0: No rima gaire, la cançó. No sé si m'acaba.
1: Està fet amb totes les tapes.
0: L'esfetamia, o què?
1: Una canyita ben tirada.
0: L'esfetamia, això. Que s'ho has fet a mi, amb la teva amiga.
1: No,
0: aquesta existeix,
2: és real,
0: Va, el que vull escoltar és quina és la tapa preferida de la nostra audiència. Les croquetes, el xocco, la bomba, els aitons, la banderilla... A veure, el què?
3: Hola, macos.
0: Hola.
3: Mira, per ser breu, perquè m'agraden totes, us diré els aitons amb vinagre.
0: Oh, que
1: bons.
3: I la bomba de la Barceloneta i els músculs amb escabeig de les Ries Gallegues amb patates fregidetes al costat. Home. Adeu.
1: He de dir, ahir la tarda vam estar comentant...
0: 58,
2: molt belga, músculs amb patates.
1: Vam estar comentant amb en Fran Villar, per cert, amb la Lola Sorribas, que tots dos han estat a Finisterre. I jo també vaig dir, home, jo a Finisterre m'he menjat uns músculs com la meva mà. I diu, aquestes són les maquillines de Finisterre.
0: Que bo.
1: Uns músculs que dius, mare meva.
2: A mi, molt grans, els músculs no m'agraden.
0: Sí, a mi també m'agraden més. Passats per la paella amb una miqueta de llet i...
2: Ai, que bo, per favor.
1: Les cloïsses li agraden al Gerard.
0: També.
2: Com
1: a la marinera.
0: Sí. Bueno, també es mengen crues.
2: Quin comentari de fer jo?
1: Perdona.
0: Sí.
1: Doncs cap, vull dir...
0: Sabeu què ens falta per l'any que ve?
2: Què ens falta?
1: Una tapa cada dia.
0: Bueno, això estaria molt bé. Mira, un altre repte podria ser.
2: Mira, la tapa del dia.
0: Una secció de cuina.
2: Secció de cuina,
1: Ah, sí.
0: Ho he de faltar.
2: Crec que ens trobem
0: parlar més de cuina.
1: Sí.
0: Jo crec que a la nostra audiència també li agrada la secció de cuina. Trobem a faltar la Taraida. Però
2: sí,
0: bueno,
2: molt.
0: Podem parlar de menjar vegà o de menjar no vegà, amb la qual cosa.
1: O podem renegociar contractes, jo què sé.
0: Ja tornarem a parlar amb la Taraida, si no trobarem algun cuiner o cuinera que ens vulgui.
1: I si no, el fem nosaltres, la tapa. Clar, la cuina de...
0: Si tu m'has de cuinar, no sé jo, eh?
1: Bueno, escolta'm, li dius a la IA que et faci una recepta...
0: No tens prou feina com per haver de fer ara tapes.
2: Vistos els teus tàpers, que aquest any no n'estàs portant.
0: No he portat ni una aquest any.
2: Ni un.
1: Buscarem un cuiner, no pateixis.
0: Buscarem.
1: Si no, farem un càsting entre l'audiència.
0: Vinga, anem a fer unes tapes?
1: Sí.
0: Tornem demà a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia.
1: Viva Espanya.
0: Ja veurem, perquè si no, no sé qui farà... Què ve, això? Ah, pel
1: la
0: mundial,
1: tapa, viva Espanya.
0: Pel Mundial, que el vas veure ahir no
1: partit. Ah, sí, tant.
0: Vinga, tornem demà a partir de les 12:20, que passeu una molt bona tarda.
1: No tinc ni mòbil, tele.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
5: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: Són les 5, són les 4 en Canàries.
7: Notícies en Onda Cero.
6: Muy buenos días. En solo unas horas, el presidente del Gobierno

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja, perdó, el dimecres 17 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I m'emociono perquè penso que ja només queda un mes de temporada i llavors és quan se'm comença a pujar una sella de dir, però a veure un moment, com és possible? Ja no qui m'ha robat el mes d'abril. Abril, maio, junio, què està passant? 17 ja de juny, mare meva. D'aquí una setmana, Sant Joan, o sigui, sí. És que ja se'ns està... Fèiem conya, dir, ja veuràs, d'aquí dos dies estarem ja amb els petardos. Bueno, petardos sueltos pel món en veus tots els dies, però vull dir que, bueno, petards, anem a dir, de llums de colors. Bueno, en fi, que jo estic més a cada cop pels drons, aviam si fiquem més drons i més gaudís, eh? I menys petards, que els animalons ho passen molt malament, per tant, des d'aquí ja sabeu que som molt animal friendly, així que som més de drons que d'altres coses. Però bueno, què podem dir, David, dels 17 de juny? A veure.
1: Doncs mira, els 17 de juny són el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera.
0: Mira, pas que anem, ja veuràs tu, quedarem tots ben secs, eh? Mare meva, quina calor i quin sol que fa durant el dia, déu-n'hi-do tu.
1: Sí. D'altra banda, tenim també que és el Dia Internacional del Violí, en homenatge al compositor Igor Stravinsky, que va néixer el 17 de juny del 82. I tenim, avui estarà de celebració l'Albert Malla, perquè és el Dia Mundial del Cocodril.
0: Ah, sí, totalment. Cocodril, eh? Bueno, no passaste de caimán, eh? Hasta luego, cocodrilo. Doncs els cocodrils, eh? Que se'ls té poc en consideració, els cocodrils. Sí, se'ls... Bueno, és això de que, bueno, hi ha qui l'ha aprofitat la pell, no?, i coses d'aquestes, però, bueno, anem a dir que és una criatureta que millor no trobar-te-la, eh?, perquè, mare meva, et pot fer un estropicio, eh?, amb aquesta dentadura que té, mare meva, déu-n'hi-do. No m'imagino la Marta González Peláez un dia parlar-nos dels cocodrils, són tan bonics que no crec. Bueno, potser aquesta propera nit ens ho explica, ja veurem. Què més tenim, David, a veure?
1: Mira, entre els dies nacionals avui, com a curiositat, dir que a l'Argentina celebren el Dia Nacional del Tarefero.
0: Què és el tarefero?
1: Doncs mira, els tareferos són els treballadors, les persones que es dediquen a la tarefa. I la tarefa és la collita artesanal del mate.
0: Ah,
1: que fan amb les seves pròpies mans i amb una tisora.
0: Fixa't tu, eh?
1: Beguda nacional de l'Argentina.
0: Beguda nacional i constant. Vull dir, estan a totes hores amb el mate a la mà i totes aquestes coses. Molt bé.
1: Doncs avui tenen el seu dia aquelles persones que fan això. Fan la collita artesanal, a més.
0: Molt bé.
1: I si anem cap als Estats Units, tenen dies curiosos, evidentment, com cada dia. Mira, avui és el dia de menjar les teves pròpies verdures. És a dir, aquelles que s'acuten...
0: Pensava que anaves a dir les teves pròpies ungles o alguna cosa d'aquestes. Val, les teves pròpies verdures. I això té un nom, dius?
1: El Dia Nacional de Menjar les Teves Pròpies.
0: Val, dir que no sigui el Brockilding o alguna cosa així, no? O sigui, està bé de fer un hort, eh? De tenir un hortet i menjar-te les pròpies verdures. Jo, com a molt, aconsegueixo tomàquets, alguns tomàquets em surten. Ara aquest any tinc tres préssecs, tres.
1: Ah, mira.
0: Sí, els vinc vigilant des de, saps? Tres préssecs, comptats, d'aquesta manera, algun fresonet. I ara estic molt content perquè per fi he aconseguit que em sortís un aguacatero. Sí, l'estic també vigilant molt, perquè aquí hi ha molts ocells, amigos de lo ajeno, i de vigilar molt que no d'això. O sigui que mira, de mica en mica aquí estic fent jo l'estudi de ràdio urbà, diguem-ne, també amb fruiter, doncs aquí l'estarem treballant. Tu també tens d'allò, tens alguna cosa, enciams...

0: alguna cosa de
1: l'horta
0: urbana?
1: No, mira, havíem tingut horts urbans. Yeah. El que passa és que els has de cuidar molt,
0: clar, clar.
1: Gastes molta aigua,
0: això sí.
1: Perquè requereixen molta aigua, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que a la mínima que et descuides ja se t'ha posat lleig. I, mira, explicaré ara el que va passar. Vam marxar de vacances i vaig deixar la meva germana a càrrec d'uns enciams que estaven a punt d'acollir, però
0: val.
1: A punt ja, eh?
0: Sí, sí.
1: Va resultar que la meva germana li va fer llàstima tallar-los,
0: sí.
1: Per menjar-se'ls, i quan vam tornar s'havien espigat, de manera que ja no es podien menjar.
0: Ja no es podien menjar. per pena, eh? Per allò, sí. De dir, sí.
1: Mira, havíem tingut cebes, havíem tingut enciams, havíem tingut tomàquets, havíem tingut en alguna època... Bueno, havíem tingut un nesprer, però és un arbre que vam haver de treure perquè estava trencant absolutament les parets de la finca.
0: Ostres! Llavors,
1: sí, sí, sí, vam haver de treure'l, desafortunadament, perquè no hi havia manera. Vam tenir també un cirerer.
0: Ah.
1: El que passa és que... us puc dir que mai no vaig arribar a menjar ni una sola cirera.
0: I això?
1: Perquè feia molt poques i les poques que feia se les menjaven els ocells.
0: És que els ocells estan a la caça alta, eh? És terrible, sí. Aquest tema. Sí, sí, com no vigilis...
1: I el que sí que tinc és una olivera.
0: Mira.
1: És l'única. I un fill, tinc un fill del nesprer. El que passa és que encara no dona fruits.
0: Nesprecito?
1: Sí, fa algun de molt petitó i els ocells els aprofiten abans que maduri.
0: És que és això, eh? És que és terrible. Com no vigili, jo hauré de ficar uns rayos láser o alguna cosa per estar atent, perquè si no, mare meva, no et duren. En fi, doncs, als Estats Units, algun dia d'aquests estranys que tenen d'alimentació...
1: Sí, tenen el Dia Nacional de l'Strudel de Poma.
0: Fixa't.
1: És postre...
0: Sí, sí. Passarien el dia menjant postres, aquesta gent.
1: De fet, és curiós perquè tenen el Dia Nacional de l'Strudel de Poma, però que és un postre tradicional europeu, sobretot de la zona d'Àustria i Alemanya.
0: Tu creus que això els preocupa, a ells? Eh? O sigui, ells, per tal de menjar el postre que sigui, van mirant per tot el món, què fan aquesta gent? Strudel de... Pues del dia de l'Strudel de Xances, i ja està, i a menjar. Així estan. Bueno, en fi... Doncs això, als Estats Units, els dies internacionals i nacionals. Anem amb els sants?
1: Anem amb els sants. Avui és Sant Alberto Mielowski, és Sant Pedro da, Santa Teresa de l'Orbao, Sant Raniero de Pisa, Sant Abito de Orleans, Sant Herbeo de Bretanya, Sant Imerio de Amèlia, Sant Hipacio de Bitina, Sant Antidio de Besançon, els sants Nicandro i Marciano de Dorostoro.
0: Mare meva.
1: Sí, aquests es van quedar amb un nom que es van quedar...
0: Hasta el rabo todos toro.
1: Sant Blasto, també un sant que guardava tot, Sant Diògenes.
0: Sí, senyor.
1: I els sants Isauro, Innocente, Fèlix, Hermio, Peregrino i Basilio de Apolònia.
0: Quasi podem dir millor els sants que no fan avui el seu sant.
1: Exacte,
0: perquè,
1: acabaríem abans.
0: Jo de Fèlix hi he escoltat almenys 15 cops aquesta temporada.
1: Sí.
0: Jo no sé, bueno, qualsevol dia Sant Fèlix, eh? Així d'allò.
1: Bueno, aquella cançó, no? Amigo
0: no Fèlix. Sí, sí, clar. Han pujat tants amigos Fèlix al cielo que ara tenim tot el santoral ocupat. Els hauríem de reunir, en tot cas. I un dia que fos només Sant Fèlix, però tots, el Sant Fèlix de no sé què, de no sé quantos, però un i allà el centrem. En fi, això des del punt de vista dels sants, però ara anem amb les notícies de fa 100 anys, que tenim molta actualitat, s'estava estrenant el metro, encara teníem les conseqüències de l'atropellament que havien acabat amb la vida d'Antoni Gaudí, per tant, actualitat candent a les notícies de fa un segle, d'un 17 de juny de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa un segle.
1: La Vanguardia ens parlava en un article d'un homenatge, també, de la figura de Gaudí,
0: sí.
1: Però amb un aspecte que potser no era molt conegut en l'època. I és que parlem d'un article del senyor Vicente María de Gibert, en la que ens diu Gaudí, músico potencial.
0: Ah,
1: coneixíem la seva faceta com a arquitecte,
0: sí,
1: però
0: sí, sí.
1: La seva vida musical, doncs, explica. La fuerte sacudida que ha venido a alterar el ritmo de la vida espiritual ciudadana me obliga a interrumpir hoy mi apacible evocación conmemorativa de Weber y a sumarme a los que glosan el tema de dolorosa actualidad, aunque ya preveo que he de expresarme torpemente, dada la turbación que me domina, y lamentando que lo que voy a dejar apuntado brevemente no acierte yo a exponerlo de una manera más comprensiva y ordenada. También, y muy especialmente, los músicos debemos llorar la pérdida del genial Gaudí. No es por un vano afán de buscar ciertas concomitancias entre dos artes, amparándose en el tópico que la música es una arquitectura sonora y recíprocamente la arquitectura es una sinfonía plasmada en el espacio, sino porque en la venerable persona de Don Antón debemos reconocer a uno de los nuestros, elevado en jerarquía. Si esta afirmación que quiero suene rotunda y sin atenuaciones sorprende a algún lector asiduo observador de las variadas figuraciones del pentagrama o de los ademanes del artista ejecutante, ruégole ante todo recuerde el primer homenaje tributado por Gaudí a nuestro arte, el Salón Central del Palacio de los Condes de Güell. Fue un homenaje suntuoso, inédito, imperecedero. No cabe lugar más apropiado que aquel para percibir la música como don venido directamente del cielo. Tras la prolongada gradación arquitectónica de la cúpula, ocúltanse las voces, el órgano, la orquesta. Allí los sonidos se fusionan, se tamizan, se desprenden de toda escoria. La piedra se ablanda, se transparenta más aún, adquiere una misteriosa sensibilidad para dejar descender de lo alto diáfana la armonía. Suba de punto la admiración del músico hacia el arquitecto, al advertir que sólo éste realizó plenamente una idea del mayor compositor de los tiempos modernos. El autor de Parsifal, hombre de teatro, pugnando por la presentación inmediata de su obra, se contentó, hubo de contentarse, porque no podía hacer imposibles con la ilusión escénica. Su teoría de la unión de las bellas artes, por lo que toca la arquitectura, tuvo una aplicación harto deficiente en la superficie de la tela pintada. Gaudí fue quien construyó la cúpula de Montsalvat. No fue esta su única concepción íntimamente ligada a la mayor eficiencia y esplendor de la música. Preocupóle un día el problema del teatro. No hablo del recinto arbitrariamente restringido por cuatro muros, donde fatalmente lo convencional es más poderoso que todos los intentos del reformador. Gaudí concebía como única redención posible del teatro su expansión dramática y lírica en el libre ambiente, con la decoración de la naturaleza en el marco de la arquitectura y en función colectiva y social. El teatro griego del Parque Güell había de ser el firme asiento de un nuevo teatro lírico catalán esencialmente mediterráneo. Recordemos de pasada que se proyectó allí la representación del Comte Arnau de Pedrell, pero no se llevó a cabo. No era esta la obra más apropiada para aquel lugar. Pero sin dudar, ella habría de aplacer a Gaudí, especialmente por las precisiones teológicas de su remate, con las que el músico se había creído obligado a dar una terminación escénica al poema hasta entonces incompleto de Maragall. Pero la manifestación del arte musical destinado a la colectividad había de tener una superación en la vida religiosa del pueblo. La obra eminentemente musical de Gaudí es La Sagrada Familia. Allí arquitectura y música lograrán un consorcio indisoluble, aquel sanctus sanctus sanctus que ciñe cual guirnalda melódica los campanarios, ascendiendo con ellos al empíreo, es un preanuncio de la fuerza ascensional del campo del canto de la muchedumbre que se acogerá bajo la bóveda inmensa y del templo. El carrillón de una riqueza y potencia no conocidas hasta el presente, para la realización del cual se habían hecho con rara tenacidad los más curiosos ensayos acústicos, había de ser la voz exterior del templo, llegando a todos los confines de la urbe.
0: Qué guay. Que fantàstic aquesta, és que és així, és que és música, no? Les arts estan connectades, no? I ja quan algú entra, no, et mira, pot rebre colors, música, és meravellós. I l'art, i l'arquitectura també és un art, evidentment. Sí, que fantàstic.
1: I vam tenir un exemple claríssim amb la inauguració de la Gran Torre de quina és la meravellosa sonoritat que té la Sagrada Família per dintre en diferents àmbits, tant a la nau central com a aquell espai on es van col·locar l'orquestra, aquella orquestra que hi havia i que queda tot just per sobre, a la part superior d'aquesta torre. És meravellós.
0: Sí, sí, no, és fantàstic i d'aquelles coses que, bé, difícilment es pot oblidar, no? Aquest fet que d'aquí 100 anys segur que recorden. Vam fer una cosa quan els 100 anys que va quedar espectacular, quan celebrin els 200. Els 200 anys.
1: És curiós els paral·lelismes entre fa 100 anys i l'actualitat.

Hi ha cognoms que, sens dubte, pesen. Barraquer n'és un. La família que porta aquest nom, que sembla que ve d'un avantpassat de Sant Feliu de Guíxols, el qual tothom anomenava el Barraquer perquè tenia una barraca. I ha donat a Catalunya quatre generacions consecutives d'oftalmòlegs d'excel·lència i, en la seva branca paral·lela, tres generacions de neuròlegs de talla internacional. El que va començar com una barraca es va convertir en un dels instituts mèdics més reconeguts del món. Josep Antoni Barraquer Rubiralta, l'avi, va ser el primer catedràtic d'oftalmologia de la Universitat de Barcelona a finals del segle XIX. El fill, Ignasi Barraquer Barraquer, el cognom repetit perquè els pares eren cosins, va ser el geni de la cirurgia ocular de la primera meitat del segle XX, un home de curiositat enciclopèdica que dominava anatomia,

0: mecànica, microscòpia i arts manuals, i que va idear instruments quirúrgics revolucionaris treballant en un taller instal·lat al mateix edifici de la clínica. Va ser ell qui va dissenyar i construir la Clínica Barraquer, inaugurada el 1941, i qui va operar l'emperadriu Eugènia de Montijo d'una cataracta el 1930 usant la seva pròpia ventosa de platí. Ja cap al final de la seva vida, el seu fill Joaquim li portava un model de cotxe desmuntat perquè l'anessin muntant junts, com quan era petit, per fer-li passar les hores d'un any de malaltia. L'Ignasi va morir el 13 de maig del 1965 sense que el cotxe estigués acabat, i el Joaquim el va guardar tal com va quedar. Podem sentir-lo en una entrevista amb Josep Maria Espinàs al programa Identitats de TV3 el 1986.
1: El meu pare, aquest model, amb negre en comptes de vermell, i amb aquesta forma, però en comptes de descapotable, era un cabriolet, va ser el cotxe que va disfrutar més els últims anys de la seva vida. I jo vaig fer amb ell una excursió, sortint de Barcelona, anant a Suïssa, i després vàrem baixar fins a Nàpoles, sempre conduint el meu pare aquest cotxe, que portava un turbocompressor i aquests tubos d'escape, que en aquella època això era una...
2: Era una corre molt, eh?
1: Això, el meu pare, jo havia viatjat amb el meu pare a 180, l'any 1950, per carretera. Llavors això té una història, aquest cotxet. El meu pare va estar treballant pràcticament fins que es va morir. És a dir, que només va estar un any malalt. I quan estava malalt, estava molt avorrit. I llavors jo vaig comprar aquest model, tot desmuntat, i quan jo terminava de la feina, pujava a veure'l, i estàvem allà enraonant una hora, i anàvem muntant aquest cotxe junts. Doctor, per fer com quan érem petits.
2: Això anava a dir, de petit ja muntaven junts això, sí. I després, quan el seu pare era punt de morir, vostès també passaven estones muntant conjuntament aquest cotxe.
1: Sí, jo li vaig fer això per distreure'l. I com que es va morir antes de que acabéssim, no vaig voler continuar. L'hem guardat així, tal com va quedar, el 13 de maig de 1965.
0: Joaquim Barraquer i Moner va néixer a Barcelona el 26 de gener del 1927 en el si d'aquesta nissaga. Va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar el 1951 i es va doctorar a Madrid el 1954 amb una tesi sobre farmacologia aplicada a l'oftalmologia. Des del primer moment es va instal·lar a la Clínica Barraquer i va aprendre l'especialitat al costat del seu pare. Però el seu esperit investigador el va portar aviat a obrir nous camins. El 1957 va descobrir l'acció lítica de l'alfa-quimiotripsina sobre la zònula de l'ull i va desenvolupar la tècnica de la zonunulosi per al tractament de les cataractes, un avenç que va revolucionar la cirurgia ocular arreu del món. El 1970 va ser nomenat catedràtic de cirurgia ocular de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva formació com a cirurgià va ser extraordinàriament precoç. El pare, home pragmàtic, l'havia introduït des de ben petit al quiròfan i havia cultivat en ell la destresa manual igual que havia cultivat la curiositat intel·lectual. Junts feien servir el mecano per construir grues monumentals els diumenges i amb llaunes de conserva van fabricar una màquina de vapor amb caldera, xemeneia, vàlvula de seguretat i rodet que giraven quan l'aigua bullia. En Joaquim Barraquer guardava aquella maquineta com un tresor de la seva biblioteca particular. Era la prova que el camí cap a la microcirurgia, de precisió, havia passat necessàriament per les mans que aprenen a construir. El resultat d'aquella pedagogia va ser un cirurgià que amb 14 anys ja havia operat la seva primera cataracta en un malalt humà.
1: Tenia el meu pare un malalt, anestesiat, per treure-li l'ull. Jo l'ajudava. I llavors em va dir instruments i fotem amb la inconsciència de 14 anys i em va sortir molt bé. De manera que és una de les coses que el meu pare, un home molt pràctic, va saber ensenyar-me.
2: I vostè va acceptar la responsabilitat i,
1: sí,
2: i un pas endavant.
1: Tingui en compte que aquell malalt no podia perdre res perquè era un ull que després es tenia que treure per una altra malaltia. Ara, fas l'operació de cataracta aquí, que ja m'havia fet fer de vegades.

0: amb animals tipus conill, que és molt diferent.
1: La nissaga familiar de la qual Joaquim Barraquer era la tercera baula es convertiria amb ell en quarta generació. La seva filla gran va estudiar a Harvard i es va especialitzar en oftalmologia. El seu fill, Rafael, va signar treballs científics sobre melanomes intraoculars que ja citaven el cognom Barraquer en una quarta generació. Joaquim en parlava amb una satisfacció difícil de dissimular. Va fer amb els seus fills exactament el que el seu pare havia fet amb ell, de petits al quiròfan, amb ulls d'animals, per aprendre quin era el cristal·lí, quin era la còrnia, com funcionava aquell món de teixits translúcids que serien la seva vida.
0: Jo tinc la filla gran, que ara complirà 32 anys, que la tinc treballant en els Estats Units, ha fet 5 anys d'investigació i ara està fent l'especialització en oftalmologia a la Universitat de Harvard a Boston. Aquesta nena ja va començar aquí a Barcelona i jo vaig fer amb ells una mica com el meu pare amb mi, que de petits els vaig portar al quiròfano i amb ulls d'animals els hi vaig fer operar i els hi vaig fer, recordo que el meu fill tenia 8 anys i la meva filla tenia 11, i els hi vaig fer una dissecció d'un ull perquè veiessin el que era la còrnia, el cristallí.
2: Doctor Barraquer, jo li he confessat que això dels ulls em fa una certa angúria, sap? I jo em penso que aquests fills de vostè, que eren infants, i van anar sense resistència o vostè els va obligar?
0: No, sense resistència, cap. Tinc una altra anècdota que m'acabo de recordar ara. Molts diumenges, en aquella època, li parlo de fa 23 anys, jo, en comptes de tenir el meu estudi per editar les pel·lícules de dalt, ho feia a casa. I el meu fill, que era un marrec de 4 anys, venia per allà i s'assentava. Jo estava comentant amb el meu col·laborador, el senyor Comella, miri, ara després de que surti la catarata, tallarem per aquí per enganxar-lo amb aquella altra catarata perquè això quedi així més maco. Aquesta l'hem tret amb el procediment de la ventosa i aquesta l'altra l'hem tret amb el procediment de Smith. Tornin enrere. I llavors, quan tornava enrere i passava la pel·lícula, el meu fill petit diu, ara saldrà la catarata, papà.
1: L'Institut Barraquer, l'edifici de la Travessera de Gràcia, on Joaquim Barraquer va viure i treballar tota la vida, era molt més que una clínica. Hi havia consultoris i quiròfans, però també laboratoris d'investigació, aules de docència, un banc d'ulls fundat i dirigit per ell, la Fundació Barraquer creada el 2003 i la Càtedra Barraquer de la UAB. El centre atenia amb la mateixa consideració els malalts que pagaven i els que no podien pagar. El 50% dels pacients eren atesos de forma gratuïta, sostinguts econòmicament per l'altre 50%. Barraquer ho explicava amb orgull. El quiròfan s'entrava per ordre d'urgència mèdica, no per importància social ni econòmica.
0: L'institut és... el Centre d'Oftalmologia Barraquer és una institució completament privada. I tenim un 50% dels malalts que són indigents, gent econòmicament dèbils, que són atesos amb les mateixes consideracions i amb les mateixes atencions que els altres 50% que són els malalts que ens donen, diguem-ne clar i català, ens paguen perquè puguem mantenir la secció dels pobres, perquè puguem fer investigació, perquè puguem fer docència i perquè puguem tenir un banc d'ulls per poder fer transplantaments de còrnia i també per servir ulls per transplantament de còrnia a col·legues que ens ho demanen.
1: Barraquer va participar en més de 500 congressos internacionals i va publicar més de 400 articles científics en revistes especialitzades. Era membre d'honor d'associacions científiques de Washington, de Chicago, de Londres, de París, de Brussel·les, d'Austràlia, de Nova Zelanda, de Zúric, de Milà, de Hong Kong, de Manila, de Teheran i de molts altres llocs. Va rebre el doctorat honoris causa d'11 universitats i 6 distincions científiques de primer nivell. Va rebre la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Civil el 1968, la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfons Desè el Savi el 1984, la Creu de Sant Jordi el 99, la Medalla Josep Trueta el 2000 i la Gran Creu de l'Ordre Civil de Sanitat el 2001. Un dels seus pacients il·lustres va ser Salvador Dalí, que en agraïment va il·lustrar la portada d'un dels seus llibres amb un ull surrealista. Barraquer, que era un home de realitats concretes, de teixits, de micròmetres, de resultats, conservava aquell dibuix amb la mateixa serena ironia amb què portava la vida. Fora de la medicina, Barraquer

0: Un apassionat de la música. No tenia col·lecció d'art. La seva dona en tenia una d'extensa, des d'art precolombí fins a pintura i escultura contemporània. Però ell conservava una discoteca rigorosa, amb discos, cintes magnètiques màster i, quan van arribar, discos compactes làser. Quan escoltava música no feia cap altra cosa. Si era una òpera, llegia el llibret en la llengua original amb la traducció al costat, perquè sense entendre les paraules, deia, se li escapaven els sentiments que el compositor havia volgut transmetre. Era la mateixa actitud de l'observador precís que havia heretat del seu pare. No en tenia prou de veure, calia saber mirar.
1: Perquè hi ha molts descobriments, i aquest del Fleming és una comparació molt exacta, que han sigut obra de la casualitat o de la... Sigui dita casualitat, que no és tanta casualitat.
2: No, perquè però... no és casual que una persona observi. Hi ha una voluntat d'observar.
1: S'ha de saber...
2: Exacte.
1: S'ha de saber mirar, no solament veure. Perquè sí, ens passa per davant moltes coses que no ens hi fixem. Saber fixar-se en el que realment interessa i treure les conclusions adequades.
0: Joaquim Barraquer va morir a Barcelona el 26 d'agost del 2016, als 89 anys. Fins molt poc abans de morir seguia actiu, ple de vitalitat i de projectes, com havien dit d'ell els qui el van veure per última vegada. Va deixar una institució en funcionament, una família que continua la tradició i més de 600.000 històries clíniques arxivades que constitueixen un patrimoni científic únic. Però potser el que millor el resumeix és aquella anècdota d'una nena africana que havia quedat cega d'una cataracta congènita. Aquí els metges d'altres països havien dit que no hi havia res a fer. Barraquer la va operar quan tenia 6 anys, en diverses intervencions, i va recuperar la vista. Anys després, la noia va tornar a l'institut i va escriure el llibre d'or. Gràcies, doctor Barraquer. Vostè va obrir el món per mi.
3: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Ja sabeu què diuen, que quan llega el calor, los chicos se enamoren, és la brisa i el sol. Això ho diu una cançó. Però a part d'això, la gent creu o comença a tenir creences que circulen terriblement amb això de les xarxes socials, de que, bueno, pues, el que a un sembla que no li hagi fet mal, doncs sembla que, bueno, pots tirar milles, no? I en temes de salut i en temes de la pell, doncs és molt important que els experts ens expliquin quines d'aquestes llegendes urbanes no només no són certes, sinó que a sobre són molt perilloses, com aquesta que es comença a circular del callo solar, com ho van dir, no, jo és que com que ja tinc bronzo, ja puedo, a mi lo que me echen, que jo aguanto el sol, i això no funciona exactament així, i això ens ho pot explicar millor el doctor Ramon Grimal, que és dermatòleg i professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC de Barcelona. Moltíssimes gràcies, doctor.
1: Hola, què tal? Un plaer ser aquí.
0: Escolta, això que ens diuen, no?, del callo solar, com vulguem dir, com que jo ja he passat la vermellor, com que jo ja he passat aquella primera cremada, ara ja estic bé. Això no funciona així, oi que no?
1: Correcte, aquest és un error comú. Antigament molta gent també creia en això, que l'important era evitar la cremada. Mm-hmm. I per això doncs, els nens doncs, vigilaven al principi de l'estiu i després, un cop la pell ja s'ha pelat un parell de vegades, doncs molts pares ja deixaven a les criatures doncs, que campessin lliurement. Sí. Avui sabem que això no és així. La cremada sí que és molesta per la persona durant el següent dia o aquella nit, oi, que et molesta l'esquena, però el dany solar sobre les cèl·lules, que és el que repercuteix en el risc de tenir càncer al cap dels anys, no depèn tant de la cremada com de l'acúmul de sol. Llavors, per exemple, un pagès o un pescador que no es cremen mai tenen molt més risc de desenvolupar un càncer de pell per radiació acumulada que no pas un oficinista doncs, que està tancat tot el dia. Tant el fet de no cremar-se en cap cas et garanteix de que aquella radiació solar sigui saludable. I, de fet, aquest també és un error que molta gent comet, no?, per creure que el bronzejat és saludable. El bronzejat el que fa a la pell és intentar defensar-se d'una radiació que ell troba que és perjudicial i d'alguna manera intenta aturar aquesta radiació enfosquint la pell. Llavors, si jo enfosqueixo la meva pell, crea una mica de barrera i sóc una mica més negre i això farà doncs, que la radiació no em pugui alterar les cèl·lules de la meva pell. No? Per tant, en cap cas el bronzejat és saludable, sinó que és un mecanisme de defensa de la nostra pell.
0: Que passa és que, doctor, passa que hi ha la gent, és com quan salta la llumeta de que falta benzina al cotxe, no? Que la gent diu, bueno, però això aguanta. Això ho avisa molt de temps i això aguanta. No, quan ja comencem ja no a tenir aquestes alarmes, sinó que nosaltres hem d'anar aquí preventivament, no? Aquí, per combinar-ho, per fer servir aquest exemple del cotxe, el que hauríem és de posar benzina

0: sempre abans, no? Mai arribar que s'encengui aquesta llumeta, és a dir, que tots els dies portéssim aquesta crema protectora, eh? Que sí?
1: Bueno, sí, es podria veure així. Jo potser diria que la pega que té el sol és que quan un comença a pagar la factura, és a dir, quan t'han de venir a recollir amb la grua perquè t'has quedat tirat, ja no hi ets a temps, clar, és a dir, les benzineres clar. Et queden molt lluny.
0: Sí,
1: diríem
0: sí.
1: Que els disbarats que fem els 18, els 20, els 25,
0: fixa't.
1: No es paguen els 26 o els 27, es paguen els 60.
0: Imagina't.
1: És a dir, hi ha un temps de latència de quasi 30 anys entre la radiació solar i el càncer provocat per la radiació solar.
0: 30 anys, eh? És espectacular.
1: Tant, això fa que la persona no n'aprengui, no? I quan se n'adona ja no pot corregir. És com si nosaltres ens prenguéssim una nit doncs, 3 gin tònics i no ens trobéssim malament fins al cap de 20 anys. No? Clar, no prendríem que la ressaca és dolenta i que l'endemà hem de vigilar més amb els gin tònics per no trobar-nos malament. No? I el sol té una mica aquesta pega. Els efectes realment nocius, que no és aquella cremadeta que sí que la notes l'endemà, sinó que és el càncer de pell, no apareix de vegades doncs, 25 o 30 anys després dels disbarats i, clar, la persona ja no hi és a temps de corregir. Per això, una mica el que fem cada dia a la consulta dels dermatòlegs, que és veure càncer de pell, jo cada dia que visito, cada dia veig càncer de pell, no passa un dia que no em vegi, és ensenyar que aquelles persones sobretot eduquin millor els seus fills i els seus nets, perquè ells ja no ho poden corregir. Encara que aquella persona de 60 anys es tanqués en un convent allà, en una cel·la tot el dia i no tragués peu ni cam al sol mai més, igualment la seva pell se'n recorda de tota la radiació solar que ha rebut al llarg d'aquests 60 anys i acaba tenint doncs, altres càncers de pell.
0: Clar, aquí per tant és a dir, s'ha de fer la divulgació, com fa el doctor, des del punt de vista d'explicar-ho, que els mitjans de comunicació ho puguem comentar per prevenir. Per tant, prevenir i al mateix temps, imagino anar molt a consulta, perquè imagino que aquí doncs el detectar-ho a temps obre moltes possibilitats, no?, de curació.
1: Sí, podríem dir que la major part dels càncers de pell agafat a temps doncs, tenen cura i la major part de càncers que en diem no melanoma doncs, tenen una malignitat local, vol dir que extirpant-los amb bisturí se solucionen. El càncer de pell, que és el més dolent, que es diu el melanoma, aquest té tendència a passar la sang en poc temps, llavors fa metàstasi a distància i, evidentment, en aquests casos, extirpar només la pell malalta no és suficient perquè el càncer doncs, es pot haver escampat. Jo, més que anar molt al dermatòleg, que penso que tampoc no és el missatge, i abans deies, hem de fer prevenció que no se'ns encengui la llumeta del cotxe, jo el que diria és que els venedors de crema volen una mica donar aquest missatge, no? Vostè posis crema cada dia. Jo no dic això als meus pacients. Jo crec que és més un tema de consciència, de dir què faré a les 2 del migdia, on aniré el cap de setmana, quins plans tinc per al mes d'agost. És a dir, això és més important que no pas a les 8 del matí, el dia 3 de febrer, que me'n vaig a treballar, doncs haver-me empastifat la crema de protecció solar quan estaré 5 minuts al metro i 10 minuts pel carrer, no?
0: Sí.
1: I esclar, això només ens surt beneficiat el que ven crema solar.
0: Clar.
1: Però la pell d'aquella persona que rep 2 segons de radiació solar al mes de febrer, que no em fa de sol, doncs no té massa sentit. I si un fa aquest esforç de dir que jo vigilo el sol cada dia, sí, però llavors te'n vas una setmana de vacances a l'agost, doncs és una mica una incongruència. No?
0: Sí,
1: per tant, jo crec que l'important és dir què puc fer per intentar disminuir al màxim la radiació que rep la meva pell. Llavors això doncs, moltes vegades és ser una mica coherent, no? Dir, doncs, què faré el cap de setmana o quina hora me'n vaig a passejar o si m'agrada fer excursions, doncs busco quina ruta és menys assolellada o senzillament em cobreixo amb roba que funciona estupendament.
0: Si
1: tu vas amb un barret, amb una bona visera, vas amb màniga llarga, no cal estar o aquesta gent ximple que despullen els nens per untar-los amb crema, no? Ostres, si el vols protegir, deixa-li la samarreta, no?
0: Vull dir que
1: la roba protegeix extraordinàriament bé i no cal untar-se amb productes químics, que també, per desgràcia, al llarg dels anys es va veient que les cremes de protecció solar, que sí que protegeixen del sol, també tenen alguna substància que, per exemple, la roba no té. Per tant, és més segur anar tapat amb un barret i una samarreta que no pas untar-se de dalt a baix amb una crema de protecció solar.
0: Evitar les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, seria quasi la primera norma, no?, que ens hauríem d'aplicar.
1: Correcte, aquesta és l'estona, o, com, o depèn d'on estigui, no? Vull dir que si també me'n vaig a la platja doncs, al mes de juliol, doncs evidentment és molt difícil amagar-se del sol en aquella època, no? Però evidentment el moment en què el sol és més alt és el moment on menys estona reps més radiació, és així de fàcil d'entendre. Jo si tinc, no sé, canalla petita, doncs és molt millor portar-los a primera hora del matí o cap al vespre i que s'estiguin doncs, allà una estona quan el sol ja no és tan fort i llavors el perill és menor. Però aquest missatge que jo crec que fins i tot els dermatòlegs de vegades hem sigut poc coherents, no? De protegeixo el meu fill despullant-lo per untar-lo és una incongruència absoluta. Vull dir que si vull protegir la pell del meu fill, deixeu-li la roba posada, si vol es pot banyar i quan surt li torno a posar la samarreta i això ens estalviem molta crema i penseu que la pell dels nens és molt més sensible i molts dels càncers que veiem nosaltres amb gent gran han sigut de cremades que els nens van rebre doncs, de petit i sobretot d'adolescents que normalment és quan es fan més ximpleries i els nens
0: Exactament, sí.
1: ja van sense els pares a la platja, ja no hi ha ningú que els digui, escolta, fota't crema o fota't la samarreta o el barret, no?
0: Sí. Perquè això és l'altre element mal entès, no? El del gruix, no? Com si et fiquessis allò, com si t'estiguessis embadurnant, però directament doncs amb un gruix de 2 centímetres, no? La roba és la millor protecció que podem tenir i, en tot cas, aquesta protecció, que pot ser temporal, que ens fiquem amb les cremes, té una curta durada, no? Per tant, és protectora
1: Correcte.
0: però poc temps, no?
1: Correcte, correcte. Aquest és el gran avantatge de la roba, és a dir, la roba ens dura tot el dia.
0: Correcte, sí.
1: Ara no diré marques comercials perquè és molt lleig, però hi ha grans empreses d'esport que venen samarretes tècniques
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: són
0: sí.
1: magnífiques per estar a la
0: És una
1: platja.
0: segona pell, que es diu, sí.
1: Clar, i no la notes, et
0: Sí,
1: pots
0: sí.
1: banyar amb ella, s'eixuga de seguida, si et pica una medusa no et toca, i llavors dona't. Penseu que quan ens posem crema sempre ens descuidem algun centímetre de pell sense crema i el nen, si l'aixuguem amb la tovallola, li traiem una part de crema o si s'arrebossa allà amb la sorra doncs també en perd una mica i en canvi amb la roba realment això no passa. A part d'aquells productes químics que dèiem, doncs t'estalvies la reaplicació, t'estalvies els quartos, la
0: Sí.
1: samarreta no caduca,
0: No, no, i
1: ho pots
0: tant.
1: reaprofitar. Si no tens un germà petit, doncs li tornes a
0: Sí.
1: posar la mateixa.
0: Sí.
1: Vull dir que té moltíssims avantatges i els que sigueu més ecològics, penseu que l'aigua del mar al planeta també ens surt molt beneficiat de que no ens apliquem crema i anem passant la nostra crema
0: Correcte.
1: en l'aigua, eh?
0: Totalment. Una última qüestió ràpida. El tema d'aquesta... tots escoltem coses i ens intentem aplicar el cuento que ens interessa. Això de la importància de la vitamina D. Amb molt poqueta exposició i també en mesos més no tant d'estiu, ja anem rebent aquestes dosis, oi?
1: Correcte,
0: Amb aquest
1: correcte.
0: trajecte al metro que dèiem, no? L'autobús, no?
1: Sí. Seria una mica una absurditat de dir que jo necessito prendre el sol per la meva vitamina
0: Com
1: D.
0: si fos
1: No.
0: una bateria solar, no? Que és...
1: Exacte. En el nostre entorn, en un clima mediterrani com el nostre, doncs en general la mica de sol que ens toca només fent vida normal sense anar-lo a prendre ja ens permet sintetitzar. I si en alguna persona, algú li diu que té dèficit de vitamina D perquè el seu capçalero li han fet una analítica i tal, penseu que hi ha altres mètodes molt barats per aconseguir vitamina D a través de suplements alimentaris que no provoquen càncer. Per tant,
0: Sí,
1: no
0: sí,
1: té
0: sí.
1: cap... No té, és com dir, jo per estar content necessito prendre'm doncs, una ampolla de whisky, no?
0: Correcte,
1: Doncs
0: sí.
1: no, escolta, hi ha altres sistemes de buscar la felicitat que no sigui a través de l'alcohol, no? Per tant, si algú realment necessités vitamina D, hi ha suplements que són molt barats i molt saludables i no provoquen càncer.
0: Així també s'explica el doctor Ramon Grimal, que és un plaer haver-lo pogut tenir aquí a Nits de Ràdio. Moltíssimes gràcies i fins la propera ocasió.
1: Ha estat un plaer. Fins la propera. Adéu-siau.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent inaugurar el ja dimecres 17 de juny de 2026, però abans d'acabar, abans de donar el relleu a Más de Uno, i més amb, ara que ens està, bueno, cada cop pujant l'audiència, hi ha molta gent que ja té el son canviat perquè està seguint el Mundial de Futbol.

Futbol, anava a dir el futbol de Mundial, perquè ja com estic a aquestes hores, sí. El futbol de Mundial, que deia el Johan. Doncs això, no? I doncs, bueno, ja es queden i ja escolten el programa.

0: tot un món.
1: És un perquè, món.
0: Qui no s'ha trobat, primer, dutxes que no tenen pràcticament pressió.
1: Ah, sí, clar.
0: Dutxes amb un filet d'aigua, dutxes en què tu li dones el comandament i o et surt massa calenta o
1: sí,
0: et surt massa freda.
1: Sí, senyor.
0: I no aconsegueixes mantenir...
1: No, perquè tu coneixes el teu, el de casa el coneixes. Mira, en aquest punt, que més quasi tu pots dibuixar amb oli, eh? Allò de, aquí, nya, em surt bé la... I això depèn de si estàs a l'hivern o a l'estiu. Però, clar, ja vas a una dutxa diferent, ja no és el teu, ja no és el teu de xances,
0: exacte.
1: Eh?
0: Exacte. Dutxes també, n'hi ha d'aquelles que tenen mampara que no ho tapa tot.
1: Sí.
0: I acabes deixant tot el lavabo fet un cristo.
1: Que només t'empara la Constitució, eh? M'empara la Constitució, però poc més, sí, sí.
0: Doncs atenció al que ha publicat Javier Aznar a Twitter, i és que ha publicat una fotografia de les instruccions d'ús de la dutxa que s'ha trobat a l'hotel on estava allotjat.
1: Ostres.
0: Diu, he llegado al monstruo final de les dutxes d'hotel.
1: Monstruo final, això és del Dani Martín, eh? Dels videojocs, sí. Total.
0: Una, imagineu, una dutxa, sí, amb tres comandaments, sí, posats de dalt a baix. Comandament A, comandament B i comandament C. El,
1: sí,
0: de dalt a l'A, el del mig al B i el de baix al C. Rodonets, allò, una pera d'aquelles per donar-li esquerra dreta.
1: Sí, sí, sí.
0: Instrucciones de uso.
1: A veure.
0: Para bañarse, gire el mando A hacia la derecha. Para la ducha de lluvia, presione el botón y gire el mando A hacia la izquierda.
1: Uf.
0: Para que salga agua fría, gire el mando B hacia la derecha.
1: Ya me he perdut, eh?
0: Ya para que salga agua caliente, presione el botón y gire el mando B hacia la izquierda.
1: Sí.
0: Y si desea la ducha de mano, gire el último mando hacia la izquierda.
1: Madre mía. Que ho fan complicat.
0: Aquí has de fer un màster per poder utilitzar una dutxa.
1: Però és que, saps com allò, com en els submarins, que van movent palanques i de cop i volta, saps? Quina feinada controlar tot això, sembla.
0: Jo he vist operadors nuclears,
1: sí,
0: que no s'aclarien amb això.
1: No, operadors nuclears que diuen corret todos, que no nos vamos a salvar. Mare meva, quina bogeria. Em sembla al·lucinant. Bueno... mira, distret és, no? Allò de dir, bueno, miri, sap què? Quantes nits vindrà? Diu, miri, apunti'm una nit més perquè tingui temps d'entendre com funciona la dutxa. Ai, que clar, tu imagina't quin xou aquí la història amb les manivel·les. Jo que no em veig conduint perquè no m'aclariria amb els pedals i els aixoncis, imagina't amb totes aquestes manivel·les. Bueno, el millor seria que ho deixessin d'una forma ja estàndard, que només hagis de dir engegar i apagar, no? I ja està, perquè si no, mare meva, com una mica a la dreta, una mica a l'esquerra, escolti, miri, aquí s'ho deixo, sap què? I aniré a una altra habitació d'hotel. En fi, doncs aquestes són les històries que ens criden l'atenció, que ens fan somriure, que ens fan aprendre molt del que passa pel món, en aquest cas, en una dutxa d'un hotel, que pot passar. David, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I a tots vostès a gaudir d'aquest dimecres 17 de juny de 2026. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: La ràdio que t'escolta.
1: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Doncs per saber-ne més tenim aquí a l'estudi amb nosaltres la Roser Vega Martínez, vicepresidenta assistencial d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: I el Vicenç López Coca, vicepresident de Relacions Públiques d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Com i per què va néixer l'entitat?
3: Bueno, l'entitat va néixer fruit una mica de les necessitats que veien i dels buits en l'àmbit social i de l'atenció a salut mental. Però tant el doctor Blasi com altres professionals que van participar en la seva creació ja portaven anys treballant en aquest àmbit i estaven vivint pues, tot el que era el procés de treure persones que portaven molt de temps en els hospitals psiquiàtrics i tornar de nou a la comunitat.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
5: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la Depressió Central, Pirineus i Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, la Depressió Central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució. No es descarten ruixats i tempestes. A la Vall d'Aran podran ser localment fortes i amb calamar-se. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat a la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
6: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món agon.
2: I tant que sí.
6: Aquí, a la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
7: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres. Veus? Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
1: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
8: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
9: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus ens tornaran a anar cap amunt.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
10: Son las 6:30, las 5.

0: Onda Cero Barcelona.
1: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
0: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la Depressió Central, Pirineus i Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Avui predominarà el sol.

i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, la depressió central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució. No es descarten ruixats i tempestes. A la Vall d'Aran podran ser localment fortes

0: La gran obra de Mercè Rodoreda.
1: Que m'encanta. I d'una gran escriptora, el rei del pop. I és que avui rebrem a l'estudi Michael Jackson. No pateixin. No farem cap ouija. Qui ens visitarà és en Ximo, no en Bayo, un altre. L'artista que dona vida al mític cantant en un espectacle que es pot gaudir aquests dies al Teatre Poliorama de Barcelona.
2: Com cada dimecres tancarà aquest programa el David Cervelló, que ens explicarà què porten aquesta setmana les portades de les principals revistes del cor.
0: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a La Ciutat.
3: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show, ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribes.
4: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
5: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
6: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
7: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
8: Las 7 en punto de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades a los gondulfos, a las himerias, los antidios, los abitos y las hipacias en el día de su santo. Felicitamos también hoy a Juanito Pereda, que cumple 46 años en Boadilla del Monte, y a Maripaz Sauquillo, cumple 70 en La Roda, y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
9: Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jessica de Jesús.
8: Ya estamos a miércoles, es 17 de junio del año 2026, otro día de mucho calor, más que ayer, con aviso amarillo por altas temperaturas en el interior de Andalucía, en Extremadura, en Aragón y en Cataluña. Los cielos van a estar despejados en casi todo el país, La mañana, en todo caso, empieza.

0: aquest cas, fins a Sant Feliu de Llobregat, tot plegat també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Dia avui de molta calor, farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que poden deixar algun ruixat. Atenció amb les temperatures, i és que per avui s'esperen màximes que poden arribar als 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: La Generalitat i el govern espanyol donen suport al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial de Móra la Nova a la Ribera de l'Ebre. El Consell de Ministres aportarà 719 milions d'euros al projecte que gestionarà una societat público-privada. Ens ho explica la Lola Sorribas. Lola, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Aquest projecte d'intel·ligència artificial competirà amb altres candidatures en el marc d'una convocatòria europea de tirar endavant quin impacte tindria per al territori català. Doncs així ho ha explicat a la brúixola el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, Albert Tort.
4: El que estem buscant és precisament que aquest viatge es quedi dins d'Europa, es quedi a Catalunya i que, per tant, hi hagi també activitat econòmica al voltant d'això.
3: Paral·lelament, també en declaracions a la brúixola, Marco Peña, director de Sistemes i Tecnologia de la Informació AEA de Business School, ha parlat de la sostenibilitat d'aquesta proposta.
5: S'estima que podríem estar parlant d'uns 600 megawatts, que és una quantitat bastant gran.
3: Sigui com sigui, haurem d'esperar fins al mes de juliol, Montse, per conèixer la decisió de la Comissió Europea.
2: Más de uno Catalunya.
1: Els metges catalans tornen a estar cridats avui a la vaga. És la 12a jornada d'aturada que ha convocat el sindicat majoritari en el col·lectiu Metges de Catalunya des del passat mes d'octubre. Ana Utiel, bon dia.
6: Bon dia, Montse. Aquesta vaga s'emmarca, com sempre, en una vaga d'una setmana sencera a nivell estatal. I estan convocats els metges tant de l'atenció primària com dels hospitals i tant de l'Institut Català de la Salut com de la xarxa concertada, és a dir, el CISCAT. En aquesta ocasió han volgut descentralitzar les accions de protecció que fins ara s'havien fet a Barcelona per tal d'acostar-les a la resta del territori. Per això, el sindicat ha programat 4 concentracions, una a cada capital de província. Tindran lloc a les 11 del matí a les diferents seus de les subdireccions regionals de salut.
1: Desgavell a Interior per la presència de Mossos als centres de secundària. La consellera Núria Parlon ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el pla pilot està en vies de paràlisi, però el departament després ho ha negat i ha matisat que el pla continua, però que no hi ha prevista que s'hi sumin més centres. Des del govern, la portaveu Sílvia Paneque ha hagut de sortir del pas.
7: I en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
1: Polèmica en la que han ficat cullerada tant els socis com l'oposició.
8: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells.
9: Crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge, faria bé el govern de retirar-lo.
10: Des del grup parlamentari hem defensat sempre que aquesta no era una mesura òptima.
1: Eren Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Mònica Sales de Junts. Informació en format més breu. Els salaris a Catalunya continuen pujant i ja se situen de mitjana per sobre dels 2.600 euros mensuals al primer trimestre d'aquest any. Aquest increment s'explica per les millores retributives que s'han fet en el sector públic, com en el cos dels Mossos d'Esquadra, l'augment del salari mínim interprofessional i de les hores pagades, així com la reducció de la jornada laboral. Més coses. A les Terres de l'Ebre, entre gener i maig, s'han produït 179 incendis, gairebé un 67% més que en el mateix període de l'any passat. La quantitat de vegetació feble, fruit d'un hivern plujós, el vent i les altes temperatures fan que el territori torni a acumular un dels nivells de risc d'incendi més elevats de Catalunya. Els efectius d'emergència reconeixen que es preveu una campanya forestal d'estiu complicada. I sàpiguen que ha mort als 75 anys Joan Vinyes, rector de la Universitat de Lleida entre el 2003 i el 2011, per un càncer que arrossegava des de feia anys. El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat ha destacat que va ser una figura de referència tant al món universitari com en el món mèdic i ha traslladat el condol a la família i als amics a través de la xarxa. Nascut a Barcelona, Vinyes va destacar pels seus treballs de recerca experimental i bàsica, centrats especialment en l'àmbit de la carcinogènesi del colon i la bioètica.
2: Más de uno Catalunya.

0: Els Mossos d'Esquadra som amb tu sempre per fer que la convivència sigui una realitat. I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, ara sí repassem l'actualitat esportiva i ho fem amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. El Futbol Club Barcelona es va fer amb el primer partit de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Victòria dels de Javi Rodríguez a la tanda de penals després d'arribar amb empat a 5 al final del temps reglamentari i la pròrroga. Els barcelonistes van remuntar un partit que perdien 0-3 al descans i 3-5 a 3 minuts pel final. Dijous, segon enfrontament de la sèrie, de nou al Palau Blaugrana i sense Pito, expulsat ahir. Paula Badosa guanya el seu debut al torneig de tennis de Berlín a la neerlandesa Susan Lammens per 6-3 i 6-2. A vuitens de final jugarà contra l'estadounidenca Coco Gauff. La pivot de Màlic, Maria Koulibaly, no continuarà a l'Uni Girona. La jugadora finalitzava contracte el 30 de juny i ha decidit no renovar.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
5: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering, vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering, la mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
6: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
7: Quina ratxa! Quants matx portes?
6: 150.
7: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
1: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
8: Las 7:30 son las 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Canon Pharma.
9: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: dels refugis habituals, biblioteques, museus i altres espais públics i dels microrefugis, botigues i altres establiments i equipaments privats. Ho explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
1: Són farmàcies o altres tipus d'establiments, per tant, privats, però que se sumen a la lògica dels refugis per poder fer una pausa i protegir-se de la calor en un determinat moment i que ens permeten guanyar capil·laritat a tota la ciutat.
0: Tot plegat ha de permetre que en un dia feiner de juliol el 99% de la població tingui un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa. Entre ells, el mes d'agost, igual que l'any passat, les 5 biblioteques de la ciutat que tornaran a obrir portes malgrat el conflicte laboral.
2: Acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per endurir la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, aquells que passen menys de 12 hores a la ciutat comtal. Marcos Díaz, bon dia.
3: Bon dia. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat al Parlament. D'aquesta manera, la taxa es triplicarà passant dels 8 als 24 euros, un canvi normatiu que s'alinea amb altres mesures del govern municipal per desincentivar els creuers amb menys retorn econòmic per a la ciutat. Jordi Valls és el quart tinent d'alcaldia d'Economia i Turisme.
4: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5. Jo crec que aquesta és una iniciativa positiva que segueix també altres ciutats portuàries com pot ser Venècia, com pot ser Dubrovnik.
3: Els Comuns han reclamat a l'alcalde que sigui coherent i que quan s'aprovi l'apliqui com més aviat millor.
2: Gràcies, Marcos. Sàpiguen que Lloret de Mar ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat al municipi a les portes d'una nova temporada d'estiu. El fet és que la policia local ha deixat de fer hores extra mentre negocia una millora del conveni col·lectiu i aquest cap de setmana s'ha hagut de tancar la comissaria per falta d'efectius. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, entén les queixes dels treballadors i lamenta que la llei no li permeti dimensionar el cos policial a les necessitats del poble.
5: Perquè, sens dubte, i aquí poso en valor l'accent fent aquest port a terme des de la policia local, els efectius són escassos, no són els suficients i, per tant, han de fer un esforç tothom per arribar a garantir la seguretat als mesos d'estiu, perquè la llei no és flexible en aquests casos i no ens ajuda a poder dimensionar la plantilla de policia local de Lloret de Mar.
2: Mentrestant, el govern municipal confia a tancar un acord amb el comitè d'empresa els pròxims dies per resoldre el conflicte i recuperar la normalitat al servei policial.
6: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
7: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
8: Alcina, ¿qué hora tienes?
9: Pues ahora mismo las 8:00 de la mañana, 7:00 en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: molta intensitat als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat que afecten de retruc a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. També tenim lentitud als túnels de Vallvidrera i l'entrada des del Llobregat, que continua amb força col·lapse per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. També per les vies costaneres tenim cues en sentit nord des del Prat i Viladecans. Pel que fa al Vallès, destaquem la C58 amb cues des de Sant Quirze i la AP7 amb retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà i Sant Cugat en sentit nord fins a Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al temps, dia avui de molta calor, farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que poden deixar algun ruixat. Atenció amb les temperatures, i és que per avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 a Tarragona.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Els metges catalans tornen a estar cridats avui a la vaga. És la 12a jornada d'aturada, l'última abans de l'estiu, que ha convocat el sindicat majoritari en el col·lectiu Metges de Catalunya des del passat mes d'octubre. Ana Utiel, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Aquesta vaga s'emmarca, com sempre, en una vaga d'una setmana sencera a nivell estatal. I estan convocats els metges tant de l'atenció primària com dels hospitals i tant de l'Institut Català de la Salut com de la xarxa concertada, és a dir, el Siscat. En aquesta ocasió, han volgut descentralitzar les accions de protesta que fins ara s'havien fet a Barcelona per tal d'acostar-les a la resta del territori. Per això, el sindicat ha programat 4 concentracions, una a cada capital de província. Tindran lloc a les 11 del matí a les diferents seus de les subdireccions regionals de salut.
1: Els que també segueixen de vaga són els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Aquest dimarts ha acabat sense acord la reunió amb l'Ajuntament i el comitè d'empresa ha anunciat que sol·licitaran una mediació del Departament de Treball. En el marc de la trobada, el consistori ha anunciat la voluntat de contractar 25 persones més, però el comitè d'empresa ha criticat que no es retira la jornada d'11 hores diàries, un fet que consideren una línia vermella. Canviem de qüestió, desgavella interior per la presència de Mossos als centres de secundària. La consellera Núria Parlon ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el pla pilot està en vies de paràlisi, però el departament ho ha negat. Marcos Díaz, bon dia.
4: Bon dia. Fons Interior matisen que el pla continua, però que no es preveu que s'hi sumin més centres. Des del govern, la portaveu Sílvia Paneque ha hagut de sortir al pas.
5: Des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
4: Polèmica en la han ficat cullerada tant els socis com l'oposició.
6: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells.
7: Crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge, faria bé el govern de retirar-lo.
8: Des del grup parlamentari hem defensat sempre que aquesta no era una mesura òptima.
4: Eren Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Mònica Sales de Junts.
1: Gràcies, Marcos. Els expliquem que a hores d'ara està en marxa un dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra, juntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. El dispositiu s'ha activat de manera coordinada en diversos punts del territori i forma part d'una investigació en marxa per desarticular tota la xarxa. De moment no han transcendit detalls sobre detencions o material intervingut.
2: Más de uno Catalunya.
1: Les treballadores internes de la llar poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia. Així ho denuncia Comissions Obreres en un informe que posa el focus en el que anomenen temps de presència. Ricard Jiménez, bon dia.
9: Bon dia, Montse. És el temps en què la treballadora ha d'estar a disposició de la família, tot i que no es considera jornada laboral ni es paga com a tal. L'autora de l'informe, Irene Galí, exemplifica aquesta realitat.
10: Farien falta torns de 2 o 3 treballadors diaris. Poden assumir-ho econòmicament les famílies? No, per això no es toca.
9: Comissions Obreres alerta que aquesta situació pot vulnerar la normativa europea, ja que el TJUE ha apuntat que el temps de disponibilitat pot considerar-se treball efectiu. També critiquen que no hi hagi registre horari, cosa que dificulta denunciar abusos.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
11: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
12: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita Tribunal Médico.

0: Cuidadico.com, porque tus derechos son nuestra meta.
1: Silencio, tecnología, potencia, así suena el futuro. Ven a probar el nuevo MG HS Plug-in Hybrid con hasta 100 kilómetros en modo eléctrico Aquadis British, donde encontrarás el mejor servicio cada día más cerca de ti, en Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Chamboy, Mataró y Granollers. MG ha cambiado, ahora te toca a ti. Aquadisbritish.es.
2: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
3: Bon dia. El Futbol Club Barcelona es va fer amb el primer partit de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Victòria dels de Javi Rodríguez a la tanda de penals després d'arribar amb empat a 5 al final del temps reglamentari i la pròrroga. Els barcelonistes van remuntar un partit que perdien 0-3 al descans i 3-5 a 3 minuts pel final. Dijous, segon enfrontament de la sèrie, de nou al Palau Blaugrana i sense Pito, expulsat ahir. Paula Badosa guanya el seu debut al torneig de tennis de Berlín a la neerlandesa Susan Lammens per 6-3 i 6-2. A vuitens de final jugarà contra l'estadounidenca Coco Gauff. La pivot de Malik, Maria Koulibaly, no continuarà a l'Uni Girona. La jugadora finalitzava contracte el 30 de juny i ha decidit no renovar.
2: En cultura, la 17a edició del Festival de Llegendes de Catalunya, que se celebrarà del 2 al 5 de juliol a Sant Martí de Tous, a la comarca de l'Anoia, presenta una quarantena de propostes que combinen teatre, narració oral, música, dansa, circ i instal·lacions artístiques. El concert inaugural d'enguany anirà a càrrec de la cantant i compositora Magalí Saré amb la proposta Descasada, que parteix de cançons tradicionals sobre la dona i el matrimoni per construir un relat feminista. I pel que fa a l'agenda musical d'avui, aquesta nit Gypsy Kings a Barcelona.

0: Acabaven d'arribar al Festival Blau Marí amb una festa de rumba flamenca que ha conquerit generacions arreu del món. André Reyes, membre fundador de la formació, actuarà amb la seva família per reviure himnes universals com Bamboleo, que ara escoltàvem, Volaré o la seva versió d'Hotel California. El concert promet una nit d'energia mediterrània, ritme i celebració amb Barcelona i el mar com a escenari. Arribem així al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García al control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 en Canarias.

0: continua sense donar explicacions de la presumpta corrupció del seu partit, del PSOE, del seu partit. Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
1: No n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. Calen accions concretes, clares i contundents. Ho farà, president?
2: El cap de l'executiu ha defensat que actua i actuarà amb contundència contra la corrupció. Canviem de qüestió. En plana de successos, sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han desmantellat un punt de venda de droga ubicat dins un supermercat de Sant Pere de Ribes. L'operatiu, dut a terme l'11 de juny, ha acabat amb la detenció d'un home i la intervenció de 62 grams de cocaïna, així com marihuana, haixix i uns 1.000 euros en efectiu. La investigació es va activar després de diversos indicis de tràfic i perquè l'establiment ja havia estat investigat anteriorment.

0: Ona contra una organització criminal dedicada a la importació i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i inclou entrades en diversos municipis, entre ells Salou, on una trentena d'agents intervenen en un domicili del carrer de l'Església.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta amb l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la Depressió Central, Pirineus i Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, la Depressió Central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució. No es descarten ruixats i tempestes. A la Vall d'Aran podran ser localment fortes i amb calamar-se. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat a la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
4: Estats Units avui compensen,
3: eh? Estats Units.
4: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
3: Ah, mira.
4: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
3: No és molt dels Estats Units, no?
4: No és dels Estats Units.
3: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.

0: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
1: Quina ratxa! Quants maig portes?
0: 150.
1: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
2: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
3: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
4: Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
5: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
6: Viajar a Baleares en verano mola, pero viajar con Transmed mola más porque te damos descuentos como churros. Consigue un 30% y un 5% extra si eres miembro del Club My Transmed.
7: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
8: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
9: Obrim l'agenda esportiva del dimecres 17 de juny del 2026 i ens trobem que s'acaba la primera jornada de la fase de grups del Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. Una de les grans favorites, la Portugal, que entrena el català Bob Martínez, i la República Democràtica del Congo s'enfrontaran a Houston a partir de les 7 de la tarda. A les 10 de la nit es posarà en marxa un altre grup, l'ELA, amb el partit entre les dues candidates a liderar-lo, Anglaterra i Croàcia, a l'estadi de Texas. I dos partits es jugaran en la matinada de dimecres a dijous. A la una, hora catalana, Ghana Panamà a Toronto, mentre que l'Uzbekistan Colòmbia, del grup K, es disputarà a les 4 de la matinada a l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. Dijous, més esport, a banda del Mundial de Futbol, a les 8 del vespre, València i Barça inauguraran la final de la Lliga CB. El Roig Arena, primer partit de l'eliminatòria pel títol, que es disputarà el millor de 5 partits. L'equip blaugrana, amb Xavi Pasqual a la banqueta, té la possibilitat de tornar a ser campió de Lliga 3 anys després. I també dijous 18, el Barça de Futbol Sala es veurà les cares amb el Pozo Murcia a les 9 de la nit en el segon partit de la final del campionat de Lliga de Futbol Sala. L'eliminatòria també es disputa al millor de 5 duels.
10: La ciutat, amb Míriam Frank.
11: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
12: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
13: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
14: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
11: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot

0: Pero veo algo bonito en esto, porque ver cómo la tecnología nos permite ver que los animales tienen su propio ritmo, sus propias rutas, su propia organización, es un recordatorio de que aún podemos descubrir muchísimo mundo ahí fuera, siempre y cuando tengamos millones de dispositivos GPS.
1: Te llamamos romántico entonces. Adiós romántico, que tengas un buen día.
0: Muchas gracias.
1: Adiós Irene Ramírez.
2: Adiós.
1: Que tengas un día estupendo. Ahora, en cinco minutos vamos a contar las noticias y luego a la vuelta estamos en el Teatro Luis del Olmo.
3: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Avui parlem amb un vell conegut, Proyema.
5: Entitat que treballa per prevenir l'exclusió social dels joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d'edat sense cobertura d'habitatge, amb dificultats d'accés a la formació, incertesa administrativa i manca d'ingressos regulars.
4: A veure, abans que res, David, recorda'ns com preveniu l'exclusió social amb aquests joves.
6: Bueno, nosaltres juguem amb la llengua materna dels joves com a eix transversal.
4: Doncs aquest aprenentatge li vull preguntar a ells, a la Madhu, al Cant, al Califa, què us sembla poder aprendre català? Com us ha anat a vosaltres? A veure, qui s'anima?
5: Ara ningú
4: ara ve la vergonya, ara ve la vergonya.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
7: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
8: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow, ciència que crema, una espectacular exhibició que mostra com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics. En aquest espectacle participatiu per totes les famílies i a partir de 8 anys, l'assistent experimentarà amb materials de propietats inusuals, barrejarà substàncies i descobrirà resultats sorprenents. Aquesta activitat es podrà gaudir fins al 7 de setembre. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i De Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional, format per Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco, actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre, posant la rúbrica a aquest festival que ha ofert 12 actuacions musicals a diverses poblacions gironines. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborada sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació col·laborativa que convida al públic a la reflexió i a la participació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.

0: evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya
2: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.

0: 3 semanas con una gotera en el techo, por ejemplo, el seguro manda a un técnico, pero te dice que no es su competencia y luego que hay que esperar aunque el techo siga goteando, Alicia.
1: Pagas el seguro para que te cubran, no para que te dé largas. Pero hay una palabra que te cubre cuando el seguro no lo hace. No. NO. No a técnicos que se lavan las manos. No a esperas infinitas. No a conformarte con el goteo. Porque con Legalitas decir no es mucho más fácil. 900-100-661. Y también para autónomos y empresas.
2: Más de uno. En Onda Cero.
3: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran.
4: ¡Wow! ¿Y esta canción?
3: ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
5: Consigue grandes ofertas este Prime Day. Del 23 al 26 de junio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
6: ¿Estas vacaciones quieres un 50% de descuento en tu consumo de la luz para esa casa a la que siempre vuelves? Contrata el plan Volver y vuelve a tu casa de la playa, del pueblo o de la sierra con más ahorro y más ganas. Con el plan Volver de Iberdrola, disfruta de tu consumo de luz al 50% en tu casa de verano. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
7: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Hazte mutuero.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
10: Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
11: Dormimax, de Laboratorios Bio3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
12: Onda Cero Barcelona.
1: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta amb l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
12: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
13: Bon dia. Exhibició portentosa històrica de Leo Messi en el debut de la selecció argentina al Mundial 2026. L'exdavanter del Barça ha fet un hat-trick en la victòria de l'Albiceleste per 3-0 contra Algèria en el partit disputat a Kansas City. Messi havia arribat al Mundial amb certs dubtes per una sobrecàrrega muscular que va patir fa 15 dies i també per alguns problemes personals. Amb aquests 3 gols, Leo Messi iguala a l'alemany Miroslav Klose amb 16 gols com a màxim golejador de la història dels Mundials. També ha brillat Kylian Mbappé en el triomf de França sobre Senegal per 3-1 a Nova Jersey. El davanter del Real Madrid ha fet el primer i el tercer gol del combinat francès. Per la seva banda, Noruega s'ha imposat a Iraq per 4-1 a Foxborough amb 2 gols d'Erling Haaland. Per últim, Àustria ha guanyat a Jordània per 3-1 a Santa Clara. Per avui tenim molts partits. A les 7 debutarà la selecció de Portugal, que s'enfrontarà al Congo a Houston. Més tard, a les 10, Anglaterra jugarà contra Croàcia a Arlington. Ja de matinada, a la 1, es disputarà el partit entre Ghana i Panamà a Toronto. I per últim, a les 4 s'enfrontaran Uzbekistan i Colòmbia a Ciutat de Mèxic. El primer partit de la final del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala va ser espectacular. El Barça i el Pozo Murcia van empatar a 5 al Palau Blaugrana. L'equip de Javi Rodríguez va remuntar un 1-4 en contra i es va imposar la tanda de penals per 3-2 gràcies a un pletòric Dídac Plana que en va aturar 3. Pito va ser expulsat al minut 3 i es perdrà el segon partit de la sèrie, que es disputarà també demà al Palau Blaugrana. I Paula Badosa s'enfrontarà no abans de 3:45 a la nord-americana Coco Gauff als vuitens de final del torneig de tennis de Berlín. La tennista de Begur es va imposar en el partit de setzens a la neerlandesa Susan Lammens en 2 sets, 6-3 i 6-2.
12: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
14: Avui a la ciutat, com cada dimecres, anem al cinema. Paga l'entrada l'Eugeni Osàcar, que ens convida a gaudir de la sèrie dels anys 80, La plaça del Diamant. Ja sabeu, una adaptació de la gran obra de Mercè Rodoret.
15: Que m'encanta. I d'una gran escriptora, el rei del pop. I és que avui rebrem a l'estudi Michael Jackson. No pateixin, no farem cap ouija. Qui ens visitarà és en Ximo, no en Bayo, un altre, l'artista que dona vida al mític cantant en un espectacle que es pot gaudir aquests dies al Teatre Poliorama de Barcelona.
16: Com cada dimecres tancarà aquest programa el David Cervelló, que ens explicarà què porten aquesta setmana les portades de les principals revistes del cor.
14: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
12: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Onda Cero t'acompanya cada matí amb l'actualitat de Catalunya. Más de uno Catalunya, a les 7 i 20 i 8 i 20.
1: Els metges catalans tornen a estar cridats avui a la vaga. És la 12a jornada d'aturada que ha convocat el sindicat majoritari en el col·lectiu Metges de Catalunya des del passat mes d'octubre. Ana Utiel, bon dia.
17: Bon dia, Montse. Aquesta vaga s'emmarca, com sempre, en una vaga d'una setmana sencera a nivell estatal.
1: Canviem de qüestió. Desgavella interior per la presència de Mossos als centres de secundària. La consellera Núria Parlon assegura que el pla pilot està en vies de paràlisi, però el departament ho ha negat. Marcos Díaz, bon dia.
18: Bon dia. Fons d'Interior matisen que el pla continua, però que no es preveu que s'hi sumin més centres.
12: Tota la informació que necessites per començar el dia. A Onda Cero, Más de Uno Catalunya, amb Montse Valls. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: acción. A Pablo Díez en el papel del gobernador. Andrés Moraleda, que ha sido el capitán Barnett. Las dos valientes piratas, Anne Bonny y Mary Read, que han tenido las voces de Celia Sánchez y Marta Gómez Lozano. Y nuestro pirata protagonista desventurado, John Rackham, que ha sido Rafael Naranjo Jr. Próximo miércoles a las 11 de la mañana levantaremos de nuevo el telón de Radio Ficción.
1: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
2: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
3: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
4: Avui a la ciutat, com cada dimecres, anem al cinema. Paga l'entrada l'Eugeni Osàcar, que ens convida a gaudir de la sèrie dels anys 80, La plaça del Diamant. Ja sabeu, una adaptació de la gran obra de Mercè Rodoreda.
5: Que m'encanta. I d'una gran escriptora, el rei del pop. I és que avui rebrem a l'estudi Michael Jackson. No pateixin, no farem cap ouija. Qui ens visitarà és en Ximo. No en Bayo, un altre, l'artista que dona vida al mític cantant en un espectacle que es pot gaudir aquests dies al Teatre Poliorama de Barcelona.
6: Com cada dimecres tancarà aquest programa el David Cervelló, que ens explicarà què porten aquesta setmana les portades de les principals revistes del cor.
4: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
7: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: Comencem el repàs cultural amb una proposta a Mont-roig del Camp. Dissabte 20 de juny, el Mas Miró acull una visita teatralitzada per descobrir l'univers de Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura una hora i el preu és de 16 euros. Seguim cap a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, dissabte 20 de juny, arriba la tercera edició de la Fira del Vinil amb mercat de discos, sessions de DJ i ambient vintage durant tot el dia. Una bona oportunitat per als col·leccionistes i curiosos i, a més, amb entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, arriba una de les cites musicals de l'estiu, el Magnífic Fest. Tres dies de concerts al recinte firal de Les Firetes, amb noms destacats de l'escena indie i pop estatal i un ambient que combina música i territori. Les entrades de dia es mouen a partir dels 50 euros i els abonaments ronden el centenar. Seguim amb un pla per fer en família la visita dels menuts a Mont Natura, Delta de l'Ebre, durant caps de setmana de juny. Una proposta pensada per als més petits, amb activitats per descobrir la fauna, la flora i les tradicions del Delta, jugant i aprenent. El preu és de 14 euros per adults i 6 pels nens. I acabem amb una de les grans cites musicals del país. El Sónar torna a Barcelona del 18 al 20 de juny amb 3 dies dedicats a la música electrònica, la innovació i la cultura digital. Tot concentrat al recinte de Fira Gran Via i amb entrades a partir d'uns 50 euros al dia i abonaments a partir dels 150.
7: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, a 2:45 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
9: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
7: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
9: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
7: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
5: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on?
4: I tant que
5: aquí,
4: sí.
5: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya...

0: nada. Tenemos papas que duran unos pocos días y se mueren de un resfriado, papas chiflados que desentierran otros papas anteriores para excomulgar sus cadáveres, papas pichabravas, papas que escribieron novela erótica, pero para los fantasiosos del mundo todo esto no es suficiente y se han de inventar cosas, pues eso, como lo de la papisa Juana, que os expliqué la semana pasada.
1: Sí, pero la semana pasada nos contaste que la Iglesia dio por bueno en su momento el mito de la papa Juana. ¿Cuándo cambió de opinión la Iglesia?
0: ¿Cuándo cambió? Pues cuando le vino mala en el 16, claro, ¿qué pasó? Durante unos siglos esta historia de la papisa era fantástica, ¿no? Porque una mujer que se pone de parte de una procesión le fue estupenda para, pues, adoctrinar con que no tenía que haber mujeres en el clero. Pero claro, con la reforma y la aparición de los protestantes, entonces estos empezaron a usar esta historia para decir, pero mira qué vergüenza de papado, que se les colaban a estas mujeres preñadas, ¿cómo te ibas a tomar en serio a un papa en estas condiciones? Y entonces, claro, al revés, ahora los historiadores de la Iglesia tuvieron que ponerse como los locos a explicar, no, hombre, no, que todo esto es mentira.
1: Una moralina
0: de... Claro, que era broma, ¿no? La papisa se convirtió en aquella persona de la que usted me habla, pero no dejó de ser por eso una historia de éxito que sobrevivió a los siglos como prueba el hecho eso, ¿no? De que exista pues incluso una película sobre ella de 1972. Y de hecho, esta historia falsa de la papisa es la que dio lugar a otra tontada histórica asociada que es los genitales que íbamos a hablar hoy. Ese mito de que durante un tiempo para evitar nuevas papisas juanas decidieron asegurarse de que los nuevos papas eran hombres como palpándoles los testículos en el momento de la elección.
2: No. Pero que no, o sea, que no es posible que sea cierto, sí.
0: No debería serlo. A ver, es una idea que cuela, ¿eh? Y mucha gente se la ha creído durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues bueno, como la Edad Media tiene estas cosas raras a veces, ¿no? Por ejemplo, pues que hubiera testigos del primer coito nupcial en algunos casos de poder para certificar que el matrimonio era válido. Bueno, pues piensa, lo mismo se le fue la olla. Pero no, la verdad es que no. Como siempre, busquemos la verdad en las fuentes. El ritual descrito dicen que sentaban al futuro papa en una silla con un agujero en medio que llamaban las sedes estercoraria y un diácono jovencito, era muy importante que fuera jovencito, no sé por qué, sería por tener las manos con menos callos, metía la mano por debajo de la silla y le palpaba la colgandera por debajo de los ropajes. Recordad que los calzoncillos no se estiraban entonces. Y entonces, si todo estaba correcto, el diácono debía decir «Duos habet et bene pendentes», es decir, «tiene dos y le cuelgan bien», momento en que todos los cardenales suspiraban aliviados y ya procedían a nombrarle papa sin ríos.
1: Se pueden hacer chistes hasta el siglo XXIII con este.
0: Es increíble, no puedes ni expresarlo con números los siglos a los que puedes llegar haciendo chistes con de todos modos, es normal, que la historia hace la fortuna. Pero claro, ¿qué pasa? Bueno, pues como siempre, tenemos muchísimos testimonios que niegan todo esto y te explican cómo iba, ¿no? Por ejemplo, el traductor y humanista Jacobo D'Angelo le escribió una carta a un amigo suyo explicándole con todo detalle la elección de Gregorio XII en 1406 y explica con detalle cómo funcionaba el ritual que presenció. Primero de todo, el Papa en efecto sí se sentaba en una silla llamada la Sedes Estercoraria, que era de mármol, que había en San Juan de Letrán. Pero claro, el nombre es revelador porque significa silla del estiércol o simplemente letrina.
2: No, me ibas a decir que el Papa se sentaba
1: ahí.
2: Es
1: casi peor esa imagen.
2: Para aliviarse.
0: A empezar el papado ligero, ¿no?
1: Sin lastre.
0: Exactamente, no, era mucho más simbólico, gracias a Dios, ¿no? Y gracias al cardenalato también. No, era simbólico, era para recordarle que, pues que venía del barro y del estiércol, que aunque fuera a ser papa, estaba sujeto a los errores de la naturaleza humana, ¿no? Luego los cardenales lo levantaban enseguida y recitaban un salmo, decían, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y luego el papa iba a la Basílica de los Cuatro Santos Coronados, que está entre San Juan de Letrán y el Coliseo, y allí en la Capilla de San Silvestre había dos espectaculares tronos de porfirio, ese mármol granate de época romana, seguramente fueran letrinas de lujo imperiales de los emperadores romanos, porque tienen ese agujero en el centro igual, pero bueno, en la Edad Media los usaron también como trono imperial y recordatorio de esa mundanidad. Y en uno de ellos le entregaban las llaves de San Pedro y la férula, o sea, lo que es el bastón papal. Y por supuesto, nadie palpaba allí ningún testículo.
1: ¿Y cuándo terminó el ritual real? Porque esto...
0: Pues fíjate, la última vez que se documenta el uso de las sedes estercoraria es en 1560. En las otras dos sillas de porfirio se dejaron de usar incluso antes, la última en 1513 con León IX. Actualmente puedes verlas, pueden verse una de ellas en el Louvre y otra en los museos vaticanos. O sea que, queridos amigos, queridos oyentes, cuando vayáis allí de museos y veáis la silla, podréis comprobar la calidad de vuestro guía dependiendo de si os explica lo del ritual sobre la mundanidad del papado o se decanta por la historia fake, pero sabrosona de que para elegir al papa, pues bueno, primero tenían que tocarle los huevillos.
1: Control de calidad de los guías vaticanos.
0: Exactamente.
2: Tráete hasta la semana que viene. Que tengas un buen día.
0: Una buena semana. Un abrazo a todos.
2: Bueno, mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en punto en Canarias, sucederá algo. Algo que nunca antes había sucedido. Y es que empezará este programa, pero en un 18 de junio del año 2010. 26. Mañana estamos aquí de nuevo con el mismo equipo, pero con las noticias ya del día de mañana. Desde las 6 hasta las 12:20, ahora lo que comienza es la programación local y regional en cada una de las emisoras de nuestra cadena. Que tengan buen miércoles, lo que queda, y hasta mañana. Adiós.
3: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
4: Avui és dimecres 17 de juny i a la ciutat volem parlar sobre la situació que viuen les persones que dormen al carrer ara que arriba la calor. Quan arriba l'hivern s'activen els protocols de fred, però què passa quan comencen les nits tòrrides? Doncs avui en volem parlar d'aquesta i d'altres qüestions amb Arrels Fundació. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
3: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
4: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí a l'estudi, Robert Calvo, bon dia.
5: Què tal? Bon dia, bona hora.
4: Gerard Sant, bon dia.
6: Molt bon dia.
4: Montse Valls, bon dia.
7: Bon dia.
4: Vinga, que tenim molts continguts amb un repte
6: sí,
4: inclòs. Va,
6: sí, sí,
4: però,
6: sí, tant.
4: De moment, quina és la cançó
6: Som-hi,
4: que ens portes?
6: Avui una cançó molt coneguda per tots.
8: El vent, la cara al vent.
5: Quan no comença avui, de la calor?
8: El cor al vent, les mans al vent.
6: Estem escoltant, suposo que tots els oients la coneixen, El vent, de Raimon, sens dubte el tema més reconeixible del cantautor valencià, que avui ens va perfecte per explicar que, segons dades del Meteocat, Catalunya és cada vegada menys ventosa. Segons dades del butlletí d'indicadors climàtics de l'organisme, des del 1998 la força del vent a Catalunya ha disminuït un 5% cada 10 anys, o sigui, aproximadament un total d'un 15%. I la tendència és que continuï baixant. La baixada és generalitzada a tot Catalunya, però també arreu del món. El fenomen conegut com a encalmament ja fa anys que s'observa i està associat a la crisi climàtica. Com no? L'escalfament global fa que l'Àrtic s'escalfi molt més ràpidament que l'Equador i en reduir-se aquesta diferència de temperatura també es redueixen les diferències de pressió que impulsen els corrents d'aire a l'hemisferi nord. A priori pot semblar que ens beneficia que hi hagi menys vent, perquè realment és molt molest, però és tot el contrari. Per exemple, amb menys vent, els contaminants de l'aire no es dispersen tant i la pol·lució ens afecta més la salut. A més,
4: els al·lèrgics.
6: Exacte. A més, no hi ha tanta capacitat de generar energia eòlica, però fins i tot pot provocar que els episodis de sequera siguin més extensos, perquè no hi ha tant moviment i els anticiclons persisteixen, per exemple. I els efectes negatius no acaben aquí. Les onades de calor també poden ser més llargues. Todo mal, eh? Titular.
4: Todo mal, todo mal. I parlant de calor, ahir vas acceptar un repte.
6: Sí.
4: Jo et vaig dir que d'aquí fins a final de temporada havies sí. de portar cada dia una cançó que portés la paraula calor o ampliem, que parli de la calor.
6: Juguem al paraula de cançó, però Vinga. Permanent, amb calor,
4: exacte,
6: calor, calor, calor,
4: calor, calor, calor, calor. Perquè vas dir, no, hi ha moltes cançons. De... Bueno, volem saber-ho,
6: sí.
4: volem saber-ho si hi ha tantes.
6: Ho aconseguirem
4: sí,
6: i de sobre.
4: Podries seguir tota la temporada.
6: Sobretot,
4: no?
6: Sí, sobretot amb aquesta petita norma de que poden contenir la paraula calor. Això ens
5: clar,
6: posa les coses
5: acalorat,
6: una mica al fat.
4: No, no, calor.
6: Clar.
4: Si conté la paraula és...
5: Conté calor, acalora...
4: No, no, ni de
5: pobre noi, és que el seu punt...
4: No,
6: la calor del moment...
4: Ho hem ampliat a cançons que parlin de la calor. Potser no porten la paraula calor, però parlen de la
5: ja.
4: calor.
5: Bueno.
4: No siguis sí. tan bo.
6: Sí, sí, sí.
4: Clar.
7: És que, Gerard, que el superaràs el repte, segur, no passa res.
5: Segur, estic segur que si s'ho proposés, paraules amb calor n'hi ha d'haver 50.000.
6: Sí.
4: No, ah, per això, si és que les deu tenir totes buscades, ja. Tampoc,
6: sí.
4: tampoc queden
6: tants
4: dies, eh?
6: Home, nosaltres
4: dies,
6: vam estipular
4: 25?
6: Que eren 25, no? Va, en tinc
4: no
6: algunes,
4: dies,
6: en tinc algunes. Sí, sí, a la que m'hi posi una mica més.
4: Quina és la d'avui,
6: va? Ja tinc tot. Vinga, va, comencem.
4: La primera ja no la conec.
6: No la coneixes? No, home.
5: Tampoc. Qui
6: són? Ara meva. És un tema de Nelly anomenat
4: Hot... Qui és Nelly?
5: Nelly Furtado.
4: Nelly Furtado és l'única cosa Nelly que conec.
6: No, hi ha un raper que es diu
5: Nelly. La Canelli, la Canelli.
4: És un raper.
6: Sí, és un raper. Es diu, el tema es diu Hot in Here, traduït doncs literalment com aquí fa calor o aquí està pujant la temperatura. Un tema publicat el 2002 que va ser tot un èxit i que encara ara podem escoltar en algunes discoteques, un tema en el que el raper nord-americà ens situa en un local nocturn, una discoteca o un club en el que puja la temperatura, tant en sentit literal, allò amb l'ambient carregat, com també figurat. Diu It's getting hot in here, so take off all your clothes.
4: Ah,
6: ve a dir, comença a fer calor, així que treu-te la roba.
7: Clar,
6: que és tota una declaració d'intenció.
4: Aquí estem molt bé, eh? No, no? Robert, posa la camisa, no treguis la roba.
5: No, no,
4: Vinga, va, que... Bueno, primera prova superada, primer repte superat.
7: Sí. Molt bé, i a sobre, sent original, perquè no ha portat a fer calor, que és la que va dir que portaria.
6: És que quan anava pensar, dic, ja la deixarem per més endavant.
4: No, aquesta batada,
6: perquè... Ah, queda batada.
7: Sí. Una altra norma. Però quantes normes li poses, Míriam?
4: Vinga, què preguntes a l'audiència? Si tenen calor?
5: Home, si tenen calor, que ens ho expliquin, no, però que ens expliquin... Mira, aquesta està bé, no he caigut en aquesta pregunta, que ens expliquin com...
4: Pots canviar, eh? No hi ha res escrit, vull dir.
5: No, no, però... És que hi ha molts dies de calor, no?
4: Què és això? Què és això?
6: Això és de la cançó.
4: Ah, això és de la cançó. La
5: Mira, això on està feta, aquesta cançó? La sabem, la localització d'aquesta cançó? On la van crear?
4: Estats Units.
6: Estats Units, suposo.
5: Doncs no ens movem d'allà, si et
4: sembla. Vale, vinga.
5: Ens quedem als Estats Units d'Amèrica perquè avui fa...
4: Però ens deixaran entrar?
5: Sí, home, sí. Ah, vale.
6: Ui, no sé jo. Sí, després de 5 no hores d'interrogament...
5: Si no ets una mica escarrenós, si vas una mica moderat, et deixen entrar. Avui fa 141 anys, 141, que sí, va arribar un vaixell a Nova York amb una estàtua al damunt. I entrava aquell vaixell, allà a la vora de Manhattan, i deia... Start spreading the news. És el que feia a Joseph Pulitzer, que és l'home que va aconseguir que aquella estàtua que venia en un vaixell arribés a ser alçada al seu pedestal. Per què? Estic parlant de l'estàtua de la llibertat, sí, que fa 141 anys que va arribar a Nova York. Va arribar amb capses dins d'un vaixell. Separada
4: en trossets, sí.
6: Muntatge, muntatge.
5: Clar, clar. Però quan van voler-la muntar, no tenien ni el pedestal acabat ni els diners per muntar-la. Llavors, aquell home Pulitzer va fer una microdonació, ja va fer, ell ja fer el crowdfunding, el va inventar una mica ell, i va aconseguir unes donacions que van aconseguir que l'any 1886 l'estàtua de la llibertat pogués ser alçada on és ara. Que, no sé si... Heu estat tots a Nova York, aquí?
6: Sí. No.
7: Never.
5: No heu estat a Nova York, sí, cap de vosaltres? Ah, vale. No. Jo quan vaig arribar allà, vaig dir...
4: Impressionant.
5: Pues vaya merda.
4: No, però impressionant.
5: No, sí, vaig...
4: sí, perquè és veritat que te l'imagines.
6: Sí, jo he sentit que no és tan gran.
4: No, però no. Veure-la... Bueno,
5: jo el que penso és que la gent que va visitar-la des de dins no té gaire sentit. En fi...
4: Què preguntes a l'audiència?
5: La pregunta és, quina estàtua del món vostè mouria a una altra ciutat? Ho dic perquè l'estàtua de la llibertat la van regalar, sí, als Estats Units d'Amèrica.
4: Els francesos, no?
5: Els francesos. Quina estàtua del món mouria vostè de ciutat? Ara que parlem de la Sagrada Família...
4: Aquesta que no es mogui, no, no, no, aquesta que no es mogui.
5: Estàtua, monument o edifici, Jo què sé, vull dir, si l'edifici Flatiron de Nova York vol que estigui a la Diagonal de Barcelona...
4: Ai, mira, m'encanta aquest edifici.
5: Estaria maco, eh? Sí, sí, sí. O si vol vostè que qualsevol altre monument, per exemple, els monuments de Botero que hi ha a la T2 de l'aeroport del Prat, que es portin al de l'aeroport de Frankfurt.
4: Ah, molt bé. O... Alguna piràmide aquí, a mig de la Diagonal.
5: Estaria bé.
4: El fòrum, que hi ha més espai, potser.
5: No cridis el mal temps, ara que deixo del vent, perquè d'aquí a 30 anys, això serà com el lloc de les piràmides.
4: Ai, no, calla.
5: Tot desert, tot desert.
4: Doncs vinga, avui us estem preguntant això, quin monument mouríeu de lloc?
5: I on mouríeu, clar.
4: I on, clar. Notes de veu al 676-760908, mentre que arriben aquestes notes de veu, repassem l'actualitat.
7: Som-hi.
4: El president de la Generalitat tanca files amb Pedro Sánchez en una setmana judicialment complicada per al govern central i el PSOE.
7: A més de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, aquesta setmana també es podria conèixer la sentència del cas Mascaretas, que certificaria el primer cas de corrupció de l'executiu espanyol.
4: Marxem fins al Parlament de Catalunya. Marcos Díaz, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Míriam. Salvador Illa ha assegurat a Ras i Curt que Sánchez és el millor president que ha tingut Espanya. Ho ha dit en resposta al Partit Popular, mentre que el seu líder, Alejandro Fernández, li ha advertit que s'acabarà cremant.
10: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
9: També l'oposició i els socis han denunciat opacitat i reclamen explicacions. Escoltem Mònica Sales de Junts, Josep Maria Jové d'Esquerra i la resposta del president.
11: Opacitat perquè vostè continua sense donar explicacions de la presumpta corrupció del seu partit, del PSOE, del seu partit. Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
12: No n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. Calen accions concretes, clares i contundents. Ho farà, president?
13: Miri, jo he dit sempre que s'ha de fer tot el que es pugui per prevenir-la, però que en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir, hem d'actuar amb la màxima contundència. Té el meu compromís també, ho estem fent.
9: Salvador Illa ha defensat Pedro Sánchez, però en aquesta ocasió, a diferència d'altres, no ha dit res sobre Zapatero.
4: Gràcies, Marcos Díaz. Si les setmanes passades parlàvem de la vaga de mestres, avui hem de parlar d'una nova jornada de vaga de metges catalans.
7: Amb aquesta és la 12a jornada convocada des del passat

0: Mes d'octubre i en aquesta ocasió el Sindicat Metges de Catalunya ha organitzat concentracions a les quatre capitals de província.
1: I seguint la protesta aquí a Barcelona ha estat la nostra companya Ana Utiel. Ana, bon dia.
2: Bon dia, Míriam. Doncs unes 200 persones estan concentrades des de les 11 del matí i encara ara a les portes de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, a la confluència entre el carrer Aragó i el carrer Girona. La vaga d'avui està marcada per la campanya de protesta Ni un minut més, que la van impulsar el Sindicat Metges de Catalunya l'1 de juny i consisteix bàsicament a deixar de fer extres. Xavier Llaunart és el secretari general del sindicat.
3: La campanya Ni un minut més no la poden retallar com retallen amb les vagues, posant mínims exorbitats. No la poden retallar perquè, recordem, Ni un minut més és activitat voluntària. I com que és voluntària, jo avui dic que deixo de fer-la i s'ha acabat el bròquil.
2: Per cert, que el Departament de Salut ha donat fa pocs minuts les dades oficials del seguiment de la vaga, parlen de poc més d'un 4%.
1: Ana Utiel, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Acabem explicant que Barcelona reforçarà la seguretat i la convivència als barris de Poble Sec i Marina, escenaris de dos tirotejos en l'últim mes.
0: S'hi desplegaran més agents cívics i agents de la Guàrdia Urbana, es reformaran els espais degradats i s'impulsaran itineraris d'acompanyament per als col·lectius més vulnerables. Així ho ha aprovat la Comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona a proposta del grup municipal d'Esquerra. La mesura ha obtingut el suport de tots els partits, tret del PP, que s'hi ha abstingut, i Vox, que hi ha votat en contra. La regidora del districte de Sants Montjuïc, Raquel Gil, ha admès la sensació d'inseguretat creixent, però ha insistit que les dades generals demostren una baixada de l'activitat delictiva.
1: Tot plegat al Notícies Migdia, Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Arrels Fundació ha engegat una macroenquesta per acostar-se a la realitat de les persones sense llar a Barcelona i visibilitzar-ne les necessitats i les principals mancances en l'atenció social.
4: Una consulta que l'entitat fa anualment, que enguany va engegar ahir i que s'allargarà fins demà. En aquests tres dies, fins a 400 voluntaris estan fent al voltant de 700 entrevistes. Un cop recopilada tota la informació, en una setmana se'n publicaran els resultats, però no s'espera que aquests siguin pas esperançadors. De fet, les xifres ens diuen que el sensellarisme va a més a Barcelona. Els darrers registres xifren en més de 2.000 persones les que han de dormir al carrer, confirmant una tendència ascendent. Aquestes consultes són cada vegada més exhaustives i és que si l'any 2016 van ser 250 les persones encastades, enguany en són, com dèiem, 700, gairebé el triple.
1: Bea Fernández, directora d'Arrels Fundació, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Com dèiem, l'enquesta encara és en marxa, publicareu els resultats en unes setmanes, però crec que la radiografia no serà positiva, no?
5: Doncs, com dèieu, malauradament el nombre de persones que dormen al carrer doncs, ha augmentat i això s'ha fet palès a l'últim any i mig. I el que anem constatant en aquesta rere enquesta, després de 10 anys, és que les condicions i les necessitats d'aquestes persones doncs, continuen sent les mateixes, és a dir, atenció social, habitatge, temes de salut, és a dir, són necessitats que malauradament encara no les tenen cobertes.
4: Bea, com estan sent aquestes entrevistes? Crec que ja no es fan a peu de carrer, sinó que heu habilitat diversos punts per fer-les, no? És millor opció que fer-les a peu de carrer?
5: Bueno, de fet, compaginem les dues coses. O sigui, la diferència respecte a els primers anys que vam estar fent enquestes, els primers anys les fèiem a la nit, les fèiem directament a carrer i a la nit, i això doncs, implicava positiva, i la seva part no tan positiva, i és que despertàvem a les persones i, bueno, i potser envaíem una mica més el seu espai. Llavors vam decidir canviar la metodologia, però seguir-nos adreçant a les persones que estan al carrer. Llavors, actualment les fem durant el dia, o sigui, de 7 del matí fins a les 10 de la nit. Llavors, compaginem tant fent aquestes directament a carrer, a través dels voluntaris i dels equips de carrer que coneixen a les persones, doncs van als llocs on es troben, i també, com bé dius, o sigui, amb coordinació amb entitats que ofereixen serveis per a persones que dormen al carrer, o sigui, menjadors, consignes, espais de descans diurns, doncs en coordinació amb aquestes entitats també fem les enquestes en aquests espais, però sempre enquestes a aquelles persones que manifesten estar dormint al carrer. Sí.
1: Les persones sense llar són cada vegada més i això també està potenciant que hi hagi zones on proliferen els assentaments i on es concentren persones que han de dormir al ras, com són Vila Olímpica i la Ronda Litoral. També treballa per aquestes zones, imagino, no?
5: Sí, de fet, a veure, aquestes zones sempre sempre han tingut o han tingut presència de persones més a nivell, potser més individual o en grups petits. El que ha provocat, al nostre parer, doncs, aquestes agrupacions de persones és, per una banda, efectivament, l'increment de persones en general, però després també els moviments que s'han produït a les zones, o sigui, per desallotjar-les dels espais com més cèntrics de ciutat, no? És a dir, hi ha espais que on tradicionalment hi havia persones dormint al carrer, que han estat on s'han produït, doncs, desallotjaments i neteja, i aquestes persones s'han vist obligades, doncs, a desplaçar-se a zones més perifèriques, o sigui, no a fora de la ciutat, però zones més perifèriques, i clar, i agrupar-se en espais on abans potser la representació o el nombre de persones no era tan gran, sí.
4: Clar, Bea, suposo que aquests desallotjaments no ajuden res, no suposen cap solució, no?
5: Clar, de fet és una mica el que venim dient, és a dir, la realitat és la que és i hem de ser molt conscients, i crec que tots malauradament som conscients d'aquest increment de persones en situació de carrer, no solament a Barcelona, que aquesta és una realitat que únicament sembla que sigui a Barcelona, i el que estem veient i el que estem sabent, vamos, és que en altres municipis també s'ha produït aquest increment, és a dir, el sistema cada cop aboca a més persones en aquesta situació, no? Llavors, clar, la dificultat o la problemàtica d'aquests desplaçaments és que, primer de tot, de cara a les persones, si tenien una certa vinculació o una certa connexió amb la zona amb la que estaven pernoctant, i moltes de les persones que estan en situació de carrer tenen aquesta vinculació, el fet de desplaçar-les fa que perdin aquest vincle, aquesta coneixença, moltes vegades aquesta xarxa de veïns o de comerciants que els podien conèixer. I després també, de cara als serveis o l'atenció que se'ls pot oferir, per exemple, per part d'entitats com la nostra, doncs també a vegades dificulta el poder tornar a localitzar o tardem més en localitzar persones que teníem localitzades en un espai concret. Per tant, home, realment aquests desallotjaments no faciliten la vida d'aquestes persones i tampoc no faciliten la intervenció amb elles.
1: Parlem, Bea, d'un dels principals problemes que tenen ara les persones sense llar. A ningú se li escapa que ja comença a fer molta calor, i si bé a l'hivern parlem molt del fred i de tots els dispositius que es posen en marxa quan arriba el fred, no en parlem tant de la calor, i crec que el problema és igual de greu, no?
5: Sí, jo crec que en els últims anys, o malauradament també crec que en el futur haurem de parlar també molt de la calor, perquè, com bé dius, o sigui, el canvi climàtic, i quan parlem del canvi climàtic a nivell macro, acaba afectant a nivell micro a moltes persones, però un dels col·lectius més afectats són les persones que dormen al ras o que viuen a l'espai públic, perquè són els que reben l'impacte més directe, evidentment, del fred, però sobretot ara de la calor, del sol, dels rajos ultraviolats, del perill de la deshidratació. Uh-huh. És a dir, aquestes persones que no tenen facilitat per accedir a un espai de refugi climàtic o a una ombra, o que a vegades poden tenir dificultats per accedir, doncs, a una hidratació adequada o a uns serveis higiènics adequats.
4: Clar, Bea, ens estàs explicant que en moltes ocasions, quan aquestes persones que dormen al ras volen accedir a un refugi climàtic, s'hi troben amb la prohibició de fer-ho, no? Amb l'impediment. Han de jugar també amb aquest hàndicap, no? I aquí entra de ple el paper de la societat, no?
5: Sí. És veritat, hi ha molts refugis climàtics que estan oberts al públic en general, però també és veritat que doncs a vegades les circumstàncies de la persona que es troba en situació de carrer fa que sigui una mica difícil, o fins i tot se'ls nega, no?, l'accés a determinats refugis, si porten pertinences, si tenen animals de companyia, etc. Depèn de quin refugi, doncs, o depèn de quin espai, doncs se'ls impedeix o se'ls dificulta moltíssim el poder accedir-hi, sí, realment.
1: Clar, a l'hivern l'Ajuntament sí que posa en marxa un pla per tenir cura d'aquestes persones durant les nits, sobretot de més fred. A l'estiu no passa això, no? O sí?
5: A l'estiu sí que, recordo, l'any passat sí que va haver-hi un pla de xoc per part de l'Ajuntament de Barcelona, en el que sí que es van repartir elements per protegir-se del sol, es van repartir aigües. No recordo, i ara disculpeu perquè no recordo, perquè no sé si es va arribar a obrir algun dispositiu en les hores de més sol perquè les persones poguessin estar-s'hi. Uh-huh. Però, clar, el problema que tenim a vegades durant l'estiu, que això no ens passa tant al Nadal o a l'època de fred, és que, clar, els mesos de juliol i agost determinats espais que moltes vegades estan portats per persones voluntàries o per personal limitat en el temps, doncs són vacances. Llavors poden haver-hi espais que es tanquin. No? És a dir, que el nombre de llocs on poden descansar o poden protegir-se de les hores més, més fortes, doncs a vegades es tanquen. Llavors això també és una dificultat.
4: Quan parlem

0: De sensellarisme, Bea, és inevitable parlar tant del paper de la societat, de la resta de la societat, com també el paper de les administracions. Creus que en els dos casos, en aquests dos casos, ha augmentat l'empatia cap al col·lectiu?
1: Mira, jo crec que estem en un moment, i això si qualsevol de nosaltres, vosaltres que sou periodistes, però també qualsevol persona de la societat, si en l'últim any i mig, si fem consulta de quantes vegades s'ha parlat de sensellarisme a nivell de mitjans, jo crec que s'ha incrementat moltíssim el fet de parlar de la situació de sensellarisme degut precisament a aquest increment i a aquestes tensions que generen en diferents espais a nivell d'ajuntaments o a nivell d'espais públics. Per tant, jo crec que el sensellarisme ara és una realitat que està molt present. Tenim molta ciutadania que ens diu, escolta'm, cada vegada en veiem més, què podem fer, què podem aportar. Jo crec que les administracions d'això també són conscients i prova d'això són les nombroses taules i espais que en l'últim, des de gener aproximadament, s'han anat creant a nivell d'Ajuntament de Barcelona, a nivell de Generalitat de Catalunya, a nivell de Sindicat de Greuges de Catalunya. Vull dir, hi ha molts espais de trobada per enfocar el sensellarisme o l'abordatge del sensellarisme. Per tant, jo crec que sí que hi ha aquesta sensibilitat i aquesta visibilització. Ara el que demanem, no, el que reclamem també és que tota aquesta visibilització es transformi en propostes que realment aportin solucions, no? Aportin solucions i tinguin en compte també les diferents realitats. O sigui, el fet que s'incrementi el sensellarisme vol dir que la realitat del carrer també ha augmentat. Hi ha persones joves, persones més grans, persones d'aquí, persones estrangeres, persones amb discapacitat, dones, joves... Vull dir, hi ha molta realitat amb diferents vulnerabilitats i jo crec que això també és una cosa que ens estem adonant cada cop més.
2: Doncs des d'aquesta altaveu que ens dona aquest programa La Ciutat en parlarem sempre que sigui necessari. Bea Fernández, directora d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a La Ciutat amb Míriam Franc.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
2: Un dia més tenim aquí a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán per resoldre tots els nostres dubtes sobre medicina estètica. Doctora, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
2: La doctora és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, és experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de l'ISAC, que és la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i també és la fundadora de la clínica DRA Beatriz Beltrán al Passeig de Gràcia, aquí a Barcelona. Doctora, avui volem parlar d'harmonització facial per acabar amb la cara de cansament amb el mètode Beauty Balance, BB, no? Li dieu?
6: Sí, o BB, no és, el mètode BB, sí, BB. Sí.
2: A més, avui vens molt ben acompanyada per una pacient per parlar doncs, d'un cas real, no? Ja que teníem ganes ja de conèixer alguna de les teves pacients, que és l'Olga Tarín. Olga,
7: hola,
2: bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
2: Buenos días.
7: Buenos días.
2: Començo per la doctora. Què li preocupava a aquesta pacient, a la Olga, quan va arribar a la teva consulta?
6: Bueno, jo en primer lloc vull agrair a la Olga que estigui aquí compartint el seu testimoni perquè és, al final és de gran agraïment. Pues, bueno, la Olga, quan va venir a la consulta, és un motiu molt freqüent de consulta amb pacients que venen i diuen, mira, jo em veig bé, estic contenta amb mi mateixa, però començo a notar petits canvis a la meva cara que fan que em vegi cansada quan no estic cansada, canvis amb l'expressió que em veig com més cansada, més trista, i quan em miro al mirall no vull notar-me aquests canvis. No? Però és que també em fa molta por que veure pues, un resultat artificial. A vegades pues, veus coses al carrer, a la televisió, que dius jo no, tampoc vull fer-me tractaments i canviar. No? Llavors una mica era aquest motiu de preocupació, vull millorar, però no vull quedar-me artificial, no? Llavors, amb l'Olga doncs, vam fer una planificació i vam dir, doncs mira, el millor és fer un tractament d'harmonització facial, no? Que és veure la cara com un tot, entendre que hem d'ajudar a prevenir, a corregir i a potenciar els signes d'atractiu d'un mateix, però sense perdre aquesta essència. No? Llavors vam fer un pla de tractament i vam ajudar, i en el cas de l'Olga també, ella té un problema a la pell de rosàcia, que també pues, es pot ajudar amb tractaments amb làser per aconseguir la rosàcia. Al final és una malaltia crònica que va per pics, que puja, que baixa, que puja, que baixa,

0: però tenim tractaments amb làser que ens ajuden a controlar, no?, aquests brots i aquest una mica malestar de la pell, no? Llavors, ara fa poc, l'últim tractament que vam fer va ser un tractament específicament amb un làser per la rosàcia, i me'n recordo que uns dies després vam estar xerrant i parlant, i em va dir: ostres, quina millora m'he notat, no?, de la picor, de la
1: pujó. És que molesta molt la rosàcia, eh?
0: Que tenia amb tot això, però bueno, que ho expliqui la Olga.
1: Clar, Olga, explica-nos, ¿por qué decidiste dar este paso pues y ir por, a la clínica de
2: sí,
1: la doctora?
2: Me veía como muy enfadada, muy cansada, o sea, fue cumplir los 50 y notar, bueno, yo una piel sensible que derivó en rosácea, flacidez, líneas, el entrecejo, el rictus cada vez más descolgadillo, la textura de la piel no la veía bien, o sea, era un conjunto de cosas, no era algo concreto. Y confié mucho en Beatriz porque la conozco, había oído hablar muy bien de ella, me gusta mucho la clínica y hemos ido muy poco a poco, casi sin darme cuenta, pero poquito a poco, pues hay veces que me pone un poquito de Botox para que se me marque menos unas arrugas. Hemos hecho mucho láser, tanto tensor como con el de rosácea, algún hialurónico, no sé, estoy muy contenta porque hemos ido muy poco a poco, siempre me he visto mejor, pero nadie sabría decir que me he hecho algo.
1: Sin hacer este gran cambio de golpe, ¿no?
2: Supernatural. Gesticulo como yo gesticulo, claro. No tengo volumen, que era lo que más miedo me daba, claro. Acabar con un volumen en pómulos o caras raras que ves por ahí. No, es que nunca nadie me ha notado nada.
1: I doctora, en casos concrets com aquests, per fer aquest beauty balance, quina anàlisi de la cara fas?
0: En primer lloc, és fonamental fer una primera visita perquè cada pacient és un món. Clar. I s'ha de fer un pla de tractament absolutament personalitzat, perquè el que li ha anat bé a la Olga no vol dir que li vagi bé inclús ni a la seva germana. Llavors, és molt important personalitzar. Jo normalment, per mi, la tècnica que jo utilitzo, que és la tècnica beauty balance, és entendre la cara com un tot. És a dir, no tractar només una causa. A vegades hi ha pacients que diuen, em molesta això, però a vegades aquesta arruga és conseqüència, per exemple, les arrugues del rictus al final són conseqüència d'un despenjament, d'una pèrdua de volum de la zona del pòmul, d'una flacidez general. Llavors, no només hem de treballar aquesta zona que ens molesta, sinó que moltes vegades hem de tocar altres punts. Llavors, què faig jo? En primer lloc, tots els tractaments que jo faig, faig tres coses que per mi són fonamentals. La primera és, tot tractament és preventiu per evitar que aquestes arrugues, que aquesta flacidez, que aquest problema vagi a més. Per tant, tot el tractament que facem en aquell moment serà per prevenir que això vagi empitjorant. En segon lloc, corregeixo els signes que inicialment es veuen. Per exemple, en el cas de la Olga, doncs a ella li preocupava l'expressió de que estava com amb l'entrecejo molt marcat, com si estigués enfadada, i una mica aquesta pèrdua de definició de l'òval facial. Doncs, evidentment, vam treballar aquests temes per corregir-los de forma immediata perquè el pacient ja es vegi aquesta millora, però sempre de forma molt natural. També en el cas de l'Olga, per exemple, doncs hi havia un tema de pell que hem de corregir, perquè tu pots corregir tota la flacidez, però si l'Olga segueix tenint rosàcia, té una pell que acaba tenint vermellós, no es troba còmode amb la seva pell, és una pell molt sensible, doncs al final, per molt bé que tingui les arrugues, no estarà satisfeta globalment. Per tant, hem de corregir aquests temes que són molt importants. I, per últim, hem de, per exemple, tenim actualment a la medicina estètica tractaments que ens permeten potenciar l'atractiu, però sense que perdem nosaltres la nostra essència. Què vol dir? Pues, podem donar consells de dir, doncs mira, nosaltres hem vist que tens el mentó una mica més retraigut, posant a vegades un toquet a la zona del mentó amb una miqueta d'àcid hialurònic, podem harmonitzar el reste de la cara, ningú nota res i et veuràs una miqueta més atractiu. Això és un pas que també podem aconseguir-ho, però sense perdre l'essència d'un mateix. Això és molt important. Sí, és per important. Això treballem sempre amb aquestes tres premisses.
1: Olga, nos has explicado cómo te sentiste tú, pero ¿y los demás? ¿Qué te dijeron?
2: Los demás es que me ven muy bien, siempre me ven bien. No, pero no es que no tampoco en realidad. Pues no saben si te has cortado el pelo, si te has comprado un maquillaje nuevo, te ven mejor, te ven más fresca, más descansada. Dicen, ay, qué bien estás, qué bien te mantienes, qué bien te van diciendo eso, pero nadie te dice, no puedes mover la frente, nunca. Claro. O esas cejas que ves ahí arriba es que dan mucho miedo y se siguen viendo, yo las veo mucho. y a mí eso nunca me ha pasado, ¿sabes? Nadie ha detectado, me ha visto más mona, más fresca, más yo como un poquito antes, sin tanta expresión de cansancio.
1: Sí, porque yo te estoy mirando ahora la cara y tampoco sabría decirte, pues no. Mira, aquí te has puesto esto, lo otro, porque es verdad que estás moviendo además mucho la cara y se nota súper, súper natural.
2: Sí, sí.
1: Doctora, per acabar, què li diria a aquestes persones, pues això, que senten aquesta cara de cansament, de... He dormit tota la nit bé, però m'he aixecat que tinc aquesta cara de cansament i volen transformar el seu rostre, però sense que es noti.
0: Pues jo els diria que s'animin, que moltes vegades considerem que la medicina estètica pues, és algo com més frívol o que és algo que ens deixarà com molt artificials i realment la medicina estètica ben feta, ningú ha de notar que ens hem fet res, que actualment tenim molts tractaments molt naturals, molts abordatges, inclús sense agulles, amb tecnologies que realment són molt innovadores i molt efectives, que ens ajuden pues, a tenir la nostra millor versió, a veure'ns més frescos, més descansats i que moltes vegades el pas dels anys pues, fa que nosaltres no ens acabem reconeixent al mirall.
1: Totalment.
0: I això ajuda que, bueno, pues, que ens tornem a recuperar aquesta autoestima que és tan important.
1: Totalment. Doncs ja sabem millor què és el mètode Beauty Balance, però si encara teniu més dubtes podeu visitar la clínica Beatriz Beltrán del Passeig de Gràcia número 78, estan a la cinquena planta aquí a Barcelona. Ells són experts en tractament sense cirurgia tant facial com corporal i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial amb resultats, com explicàvem, naturals i molt satisfactoris. Podeu seguir totes les novetats a la seva pàgina web drabeatrizbeltran.com, també a l'Instagram @drabeatrizbeltran o, si ho preferiu, podeu trucar al telèfon 93 487 7466. Apunteu 93 487 7466. Doctora Beatriz Beltrán, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Olga Tanin, també, moltes gràcies a tu pel teu
2: gràcies,
1: testimoni.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Víctor Lozano, què tal? Bon dia. Víctor Lozano no hi és. De seguida el tornem a connectar per poder parlar sobre aquest Mundial. Ara entra el Gerard Sant, expert en futbol.
3: Verem, sí, no?
1: Escolta, déu-n'hi-do Messi, eh?
3: Oh, mare meva.
1: Escolta, que
3: mare meva.
1: Ha fet 39 tacos i...
3: Sí, 39 anys.
1: I mira-lo. A veure si tenim el Víctor. Víctor, bon dia. No tenim el Víctor. 39 anys que té Messi i ha fet triplet.
4: Què tal, Miriam Frank? Què tal, oients? Molt bon dia. Avui, quina pregunta, eh? Avui la pregunta que feu...
1: No m'agrada. No, el Víctor ens vol parlar de Messi,
3: sí,
1: que,
3: home,
1: que
3: Messi,
1: ahir va tornar a fer història, 3 gols en el primer partit de l'Argentina,
3: sí, contra Argèlia,
1: en aquest Mundial contra l'Argèlia. A veure, sí, no el tenim. Bueno, doncs intentem comunicar amb ell. No sé si tirar els talls de veu que ens ha deixat, però clar, és que no sé ni si li podem donar...
3: Mira, escoltem a la Shakira, no?
1: Bueno, el primer tall, Messi està feliç per aquest hat-trick.
5: Bueno, gracias, la verdad que feliz por cómo se dio todo. Un resultado importante para nosotros, empezar el Mundial de esta manera, más como viene siendo todos los partidos de los Mundiales, que es complicado, que nadie te regala nada... empezar así, muy positivo.
1: Ahora sí, Víctor.
6: Una gran alegría recibir
1: bon
6: a Víctor Lozano.
7: Bon dia, encara estem enjornats per aquesta
1: actuació. Hem tirat ja el primer tall, eh?
3: Sí.
1: Hem tirat pel dret.
7: Sí, estic connectat, sí. El que passa és que clar, és difícil d'explicar com un jugador que està a punt de fer 39 anys doncs pugui marcar les diferències d'aquesta manera en un partit d'un Mundial, no? L'exhibició és portentosa, és històrica, ja bueno, destacada per tots els mitjans de comunicació del món, aquest 3-0 d'Argentina contra Algèria en el debut de l'Albiceleste amb hat-trick de Messi, que podien haver estat 4, perquè li han anul·lat un gol.
1: Ostres.
7: Que bé, alguns diuen que era legal, que no s'ha utilitzat bé el SAOT i que la pilota, o que quan en Messi ha rebut la pilota estava en posició correcta, però sigui com sigui, són 3 gols dels de Leo Messi, que sumats a tots els que ha aconseguit en d'altres mundials, arriba a la xifra de 16, per tant iguala a Miroslav Klose, el davanter alemany, com a màxim golejador de la història dels mundials. A més,

0: A mi el que més em sobta d'aquestes coses sembla com un destí, no? Ahir es complien justament, bueno, en el moment en què jugava el partit, 20 anys del debut de Leo Messi en un Mundial amb la selecció argentina. Va ser el Mundial d'Alemanya el 2006, va jugar contra Sèrbia. Bé, doncs casualitats de la vida, coses de la vida. Justament 20 anys després, Messi signava una de les actuacions més memorables de la història dels Mundials. Ell, però, vol fugir a totes aquestes coses i el que vol és continuar disfrutant del que més li agrada, de la seva passió, que és jugar al futbol.
1: Yo creo que, o yo lo digo de la manera de disfrutar el momento, de todo lo que se vive ahora. Disfruto de estar con este grupo, de competir, como te dije antes en la conferencia, es mi manera de vivirlo, de que lo viví siempre, intentar de competir, de querer siempre aportar, de estar bien desde lo físico para ayudar al grupo y nada, hoy feliz por la alegría, por el resultado, así que contento.
0: Messi fins i tot es va emocionar amb el primer gol que va marcar. La veritat és que hi ha hagut molts dubtes al voltant de la seva figura abans del Mundial, perquè recordem que 15 abans del seu inici va patir una sobrecàrrega muscular i també ha patit alguns problemes personals aliens al futbol. Ell ho ha reconegut, però ha deixat ben clar que al final l'únic que l'obsessionava era preparar-se de la millor manera per arribar bé a aquesta cita mundialista.
1: Bueno, gracias. No, la verdad que me sentí bien, me preparé lo mejor que pude para poder rendir bien, más allá de los tres goles hoy, cómo se dio el partido. Intenté llegar lo mejor posible de lo físico para estar a la altura de mi compañero, porque mi compañero tiene un nivel muy alto, no se relaja ni nadie te regala nada. Y creo que la fortaleza de este grupo, ¿no?
0: Les últimes hores han estat hores de les estrelles del futbol, perquè abans de l'exhibició de Messi n'hi ha hagut una altra. Bé, no ha estat tan exhibició, però sí, almenys s'ha destacat Kylian Mbappé en el triomf de França sobre Senegal per 3-1 a Nova Jersey. El davanter del Madrid ha fet el primer i el tercer gol del combinat francès i respon així a les crítiques rebudes.
2: No hay revancha. Si empiezo a jugar para callar a toda la gente que me critica, debería estar jugando hasta los 80 años. Yo juego para hacer historia con mi país y para que mi equipo llegue a la final y gane la Copa del Mundo. El resto forma parte de mi personaje y de mi carrera como jugador.
0: I més estrelles golejadores. Erling Haaland també ha fet dos gols amb la selecció de Noruega, que s'ha imposat a Iraq per 4-1 a Foxborough. Bona actuació del davanter del Manchester City en el partit potser més, no diré descafeinat, però potser menys atractiu de tots els que s'han disputat en les darreres hores. Àustria ha guanyat a Jordània per 3-1 a Santa Clara. Per avui tenim molts partits, preneu nota. A les 7 debutarà la selecció de Portugal, que s'enfrontarà al Congo a Houston. Hi ha malestar a Portugal perquè a poques hores del debut el Real Madrid ha anunciat oficialment el fitxatge d'un dels seus futbolistes, de Bernardo Silva. El jugador signa per dues temporades, per tant, fins al juny del 2028 i arriba lliure, tot i que el Madrid ha de pagar una bona pasta, en concepte de prima de fitxatge. Més tard, a les 10, Anglaterra jugarà contra Croàcia a Arlington. Ja de matinada a la 1 es disputarà el partit entre Ghana i Panamà a Toronto i, per últim, a les 4 s'enfrontaran Uzbekistan i Colòmbia a Ciutat de Mèxic. I si ahir van haver bons partits de futbol, també n'hi va haver un de futbol sala absolutament estel·lar. Era el que corresponia al primer de la sèrie del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. El Barça i el Porto Múrcia van empatar a 5 al Palau Blaugrana, i atenció, perquè l'equip de Javi Rodríguez, el Barça, va remuntar un 1-4 en contra. Al final, empat a 5, el partit va anar a la pròrroga, després als penals. Doncs bé, en la tanda fatídica es va imposar el Barça per 3-2 gràcies a un pletòric Dídac Plana, que en va aturar 2. Pito va ser expulsat al minut 3 i, per tant, es perdrà el segon partit de la sèrie, que es disputarà demà també al Palau Blaugrana. I, per últim, Paula Badosa s'enfrontarà avui mateix, no abans de les 4, la nord-americana Coco Gauff. Als vuitens de final del torneig de tenis de Berlín, la tenista de Begur es va imposar en el partit de 700 a la neerlandesa Susan Lamens en 2-7, 6-3 i 6-2.
3: Víctor Lozano, moltíssimes gràcies. T'espero demà aquí a l'estudi.
0: Demà ens veiem. Adeu. Fins demà. Adeu.
3: Una abraçada. Temps de parlar d'informació pel Bulletí de la Una. Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Recordeu que avui us estem preguntant quins monuments agafaríeu i canviaríeu de lloc i d'on els trauríeu i on els portaríeu. Notes de veu al 676 76 0908. Nosaltres tornem de seguida.

0: tu radio.
1: Onda Cero Catalunya. Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
2: Passen 6 minuts de la una, seguim en directe aquí a la ciutat.

0: Arriba el dimecres, ja sabeu que ens agrada anar al cinema. Avui pagar les crispetes a l'Eugeni Osàcar, professor del CETI, autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia, Míriam, i molt bon dia a tothom.
0: A veure, avui què anem a veure?
1: Avui anem a veure la plaça del Diamant, que ho vam comentar l'últim dia, i recorda que vam comentar, bé, no fa falta mai cap excusa per poder veure no només la plaça del Diamant, sinó recordar de nou a la gran escriptora catalana, Mercè Rodoreda, però sí que vam comentar que durant 6 mesos, és a dir, del desembre del 25 fins ara fa, 3 setmanes, escasses, hi ha hagut una exposició molt interessant que es deia, bueno, Rodoreda, un bosc, que era, diguem, aprofundir en l'imaginari de la gran escriptora catalana, la Mercè Rodoreda. Sens dubte ha estat de les millors exposicions que hi ha hagut aquest principi de l'any i serà de les millors d'aquest any. Per tant, vaig pensar, home, és un bon moment potser per recuperar una producció audiovisual o una adaptació visual, en aquest cas de la plaça del Diamant, a partir, diguem, ho vam comentar, però vull dir, tornar a comentar, no de la pel·lícula, que és el primer que tothom recorda perquè és el primer que es va estrenar, sinó de la sèrie. És a dir, la pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar un any abans, però nosaltres el que parlarem és de la sèrie, és a dir, una sèrie, una minissèrie de 4 capítols, per tant, aproximadament uns 220 minuts, és a dir, 55 minuts cada episodi, que és el projecte original que va fer en Francesc Betriu, és a dir, el director. A partir d'aquí, d'aquest projecte, és a dir, ara en parlaré que més en detall, de quan van rodar, etc, però sí que el que va passar és que un productor important, en aquest cas, era el principi, diguem, de la democràcia, estem parlant de l'any 1981, i Ràdio Televisió Espanyola va començar a invertir diners per fer produccions audiovisuals també fora de l'entorn de Madrid. Una de les produccions va ser la plaça del Diamant. En principi, tornem a dir, és a dir, la idea inicial, el projecte en aquests 4 episodis, aquesta minissèrie, però va creure que per qüestions comercials va voler fer una edició més curta, d'aproximadament 110 minuts, 1 hora 50, i la va estrenar prèviament, doncs, en aquest cas, als cinemes, i després, al cap d'un any, això el 1982 i el 1983, va estrenar primer pel circuit català de Ràdio Televisió Espanyola i al cap d'un mes, el gener de 1984, doncs ja per tot l'Estat.
0: Jo crec que no cal gaire, però bueno, per qui no sàpiga de què va la plaça del Diamant, fem un petit resum.
1: Bravíssim, sí. Perquè a vegades dono com una mica de cosa a parlar. Clar. De totes maneres, és d'aquelles novel·les, bueno, direm, segurament, no sé si és la novel·la catalana, de literatura catalana més traduïda, però les més traduïdes i amb més projecció internacional, sens dubte, està traduïda a més de 40 idiomes, a més de 55 projectes internacionals, però en fi, per resumir-ho molt, si encara avui encara hi ha algú...
0: Jo crec que encara que no te l'hagis llegit saps de què va...
1: Exacte, però parlem, bàsicament, la sèrie és molt fidel a la novel·la, i per tant el que fa és seguir una mica la vida d'un personatge que es diu una noia jove, que es diu Natàlia, que a més el paper el fa la Sílvia Munt, molt jove, no havia fet res al cinema i per tant, vull dir, comença amb un paper, podem dir, no només molt solvent, sinó francament molt bo. Ella és una noia, podem dir, es situem al final dels anys 20 del segle passat, una noia doncs, fins a cert punt ingènua, com tantes noies de classe humil de l'època, que coneix un noi, coneix el Quimet, en aquest cas el Lluís Omar, l'antítesi d'ell a nivell d'un home molt expansiu, un home molt home de l'època, i per tant, diguem, ella queda una mica doncs, eclipsada, per no dir que en el fons perd la seva pròpia identitat, d'aquí el canvi famós de ella comença la pel·lícula i la novel·la dient-se Natàlia i just quan comença a sortir amb el Quimet i es casen es dirà Colometa. Per tant, fins i tot perd el nom i és un tema que la pròpia Mercè Rodoreda ja et deixa molt clar el que... Bé, i a partir d'aquí doncs veiem la seva vida, també no fem cap spoiler, el Quimet mor a la guerra civil.

0: civil, i per tant també hi ha una part important que passa a la postguerra, tenen dos fills, en fi, la història més o menys de finals dels anys 20 fins a ben entrat als anys 50.
1: Uh-huh. Què, comencem a buscar?
0: Sí, jo crec que sí, perquè tenim bastantes coses. Vinga. De fet, no només l'he tornat a veure, sinó que he fet, com m'agrada molt, una mica de treball de camp pel barri de Gràcia. Exacte, i he trobat algunes coses que feia temps, i fins i tot alguna que pensava que ja no hi seria i encara hi és. Però... bé, només hem de dir que va ser un projecte molt important, dels primers grans projectes a nivell espanyol que es va fer aquí a Barcelona. Recordem, estem parlant de l'any 1981, quan es roda, un rodatge que va durar 3 mesos, és molt important, diguem, d'aproximadament el mes de juny al setembre de l'any 81, que van participar més de 100 actors i més de 120 tècnics i quasi 3.000 figurants, dels quals la immensa majoria eren veïns del barri de Gràcia, de la vila de Gràcia. Per tant, va ser una sèrie, i també la pel·lícula, lògicament, molt estimada, molt recordada. Avui en dia, més enllà de la novel·la, doncs, en fi, es segueix parlant molt d'aquesta pel·lícula, sèrie / novel·la.
1: Vinga, va, per on comencem?
0: Començarem primer per 4 espais, diguem, del barri de la Vila de Gràcia, que són els que ja sortien a la novel·la i que aquí majoritàriament estan rodats també, doncs, al barri o al districte, cadascú li digui com vulgui, no? Comencem per, no pot ser un altre, la plaça del Diamant. La plaça del Diamant, tothom diu sempre el mateix, en fi, no dic res que no sàpiga, segurament de les places més literàries que hi ha a Barcelona, i en aquest cas també audiovisual. Pràcticament podem dir que els 20 primers minuts de la sèrie és la gran protagonista. De fet, la sèrie comença ja, és a dir, comença en les Festes Major, amb les Festes de Gràcia, i, en fi, allà és on es coneixen en aquell moment la Natàlia, és a dir, la Sílvia Amunt i el Quimet, el Lluís Omar, es coneixen en un ball, i a partir d'allà doncs comença tota la història. Ho van intentar fer molt fidedigna possible. De fet, la plaça del Diamant, històricament, des del principi del segle XX, és una de les places, de les 5 places de Gràcia, en les quals hi havia embalat. I per tant, en Beatriu i tot l'equip van voler que també hi hagués un embalat de l'època, i aquí va venir una mica els problemes, és a dir, veiem de buscar un embalat de principi del segle XX, estàvem als anys 80, per tant no va ser fàcil. Al final fem un salt i el van trobar a les Borges Blanques, van trobar un embalat del 1910 i el van portar a Barcelona perquè simulés, lògicament, tal com era un embalat en aquella època, i és el que pràcticament va estar quasi 2 setmanes ocupant quasi tota la plaça, i allà sobretot passa la primera, diguem, trobada aquesta, amb una sèrie d'històries que passen dins de la pròpia plaça. Però la plaça torna a sortir, és a dir, sobretot els dos carrers propers, és a dir, el carrer Guilleries, que acaba la plaça, i el carrer de l'Or. Hi ha altres moments també, doncs, de les Festes de Gràcia, en uns altres moments, i hi ha un moment que també veiem en concret el carrer Guilleries, junt amb la plaça del Diamant, que hi ha un moment de la festa que hi ha uns gegants, i aquests gegants en concret són els de Montbrió del Camp.
1: Ah, que bo.
0: Per tant, i després també hi ha una altra seqüència que torna a veure la plaça, en aquest cas sense embalat, i és més cap al carrer de l'Or, que veiem doncs un casteller que estan aixecant, crec que és un, em sembla que és un de 7 o un de 8, crec que en aquella època encara eren de 7 i eren força importants, són els castellers de Barcelona, per la camisa vermella, perquè en aquells moments, anys 80, no hi havia a Barcelona tantes colles com hi ha avui dia. Per tant, té un protagonisme important, més enllà de que, en fi, qualsevol persona que hi vagi veurà la placa aquí a la Mercè Rodoreda, veurà l'escultura de la Colometa, d'en Campmeny, o sigui que, en fi, és una plaça, repetim, molt literari i també molt audiovisual.
1: Home, i tant que sí, i si no l'heu visitat, val la pena que hi aneu.
0: Ens quedem un altre espai, probablement un dels llocs que té més protagonisme a la sèrie és el pis on van a viure, ja direm Colometa ara, sí, perquè quan viu amb el Quimet és la Colometa, un pis que el veiem a l'interior, veiem com accedeixen per la portada, a la portalada, diguem, que dona al carrer, i també un espai molt important és aquella mena terrassa on hi ha el colomar, que té un paper important. Una de les dèries del Quimet és tenir molts coloms. Bé, hem de dir que està rodat a 3 llocs diferents.
1: Ah, sí?
0: Sí. Vull dir que hi ha alguns... De fet, la que és l'accés al carrer i la porta, que surt pràcticament com a mínim els 3 primers episodis, és el carrer La Perla. El carrer La Perla, diguem, entre Torrijos i Verdi, i és en concret el número 31. Vull dir que la portada és el número 31, i diguem que només van utilitzar, diguem, la porta com a forma d'accés, i algunes d'aquelles passejades que o bé fa el Quimet quan ha comprat la moto o va a consultar ella. El que és l'interior, especialment el gran terrat, aquell terrat en forma d'L que surt molt sovint i que després fins i tot veiem algun moment a la Colometa acomiadant, fins i tot quan va al front el Quimet i amb altres seqüències, allò en concret està al carrer de l'Alzina número 23. I aquest carrer està, en aquest cas, és cantonat

0: Nadal a la plaça del Nord. De fet, es pot entrar per la plaça del Nord, que hi ha una llar d'infants, que ja en aquell moment ja n'hi havia una, la van utilitzar com tema logístic, i el número 23 que dona diguem, al carrer de l'Alzina. Si algú té la curiositat d'anar allà i mira cap a aquell edifici, és el mateix edifici i, per tant, podrà distingir perfectament aquella terrassa o aquell terrat en forma d'L, pràcticament amb la mateixa construcció que hi havia. Per tant, quan veiem el pis a l'interior que s'apropa al terrat, sempre és allà, sí. Depèn de quines habitacions les van, diguem, recrear en un local al carrer Verdi. Per tant, carrer Verdi, carrer Alzina i carrer de la Perla.
1: I la porta segueix allà?
0: La porta segueix, sí. Bueno, llavors... és diferent perquè, lògicament, te n'adones que als anys 80 ara, Gràcia ha canviat moltíssim. Uh-huh. Una de les coses que es va dir per part de direcció artística és que ha canviat, evidentment, ara ha canviat moltíssim, però ambientar els anys 20 i 30 no va ser tan difícil perquè Gràcia als anys 80 estava un pèl deteriorada des del punt de vista, diguem, urbanístic, arquitectònic. Uh-huh. Per tant, no van haver de fer grans coses perquè els edificis fossin tal com eren 20, 30 i 40.
1: Vinga, on ens portes ara?
0: Una altra plaça, que la tenim molt propera, la plaça de la Virreina. Fixa't que anem més o menys a la mateixa zona. La plaça de la Virreina, i en concret té protagonisme l'església, la parròquia de Sant Joan Baptista, o com li diuen, en fi, de Sant Joan de Gràcia. Allà a l'interior el veiem com a mínim dos cops, és on es casen la Colometa i el Quimet, i després on fa la comunió la Rita, que és la filla petita de la parella. Però també en una altra seqüència veiem a la Colometa, és la ciutat de Mil, caminant per davant, per tant podem veure l'escalinata d'accés i la façana. I també hi ha dues seqüències en les quals recordem que aquesta plaça, si agafem el carrer de la Perla i girem Torrijos, ens queda de front doncs la plaça de la Virreina i ens queda aquesta parròquia, aquesta església. El Quimet es compra una moto i llavors li fa sorpresa i diu, va, anem amb la moto, i la moto fa aquest recorregut, i si la Perla, Torrijos, amb el fons doncs la plaça i l'església. I també ho veiem quan ja ha acabat la guerra i han guanyat les tropes franquistes, llavors entren a Barcelona, els veiem fent el mateix recorregut per la Torrijos al fons, que arriben amb un camión, i en fi, vull dir, lògicament ells estan molt contents perquè han guanyat.
1: Canvien la bandera, no?
0: Exacte.
1: Vinga, on anem?
0: I d'aquesta plaça, doncs, se'n van directe, seguint aquest camió, a la plaça de la Vila de Gràcia, que en aquell moment, com fins a l'any 2009, no es deia plaça Vila Gràcia, sinó que és la plaça d'Ajuntament, i es deia plaça de Rius i Taulet. Uh-huh. Allà també veiem, doncs, amb aquest, que dèiem, aquest camió, diguem, amb les tropes franquistes, que arriba pel carrer del Diluvi, para davant de l'Ajuntament, puja dalt, els veiem sortir al balcó i com, de manera més que simbòlica, baixen la bandera republicana i pugen la bandera nacional. Uh-huh. Per tant, ja veiem en aquell context, lògicament sabem la data en què estan. Ho dic perquè ho comentàvem fora d'antena, és a dir, es dona tan percebut de que la immensa majoria de la gent ha llegit i coneix la novel·la que no et dona molt context. És a dir, tu has de saber en cada moment què passa pels fets històrics, per algunes coses puntuals que passen. Per tant, la sèrie en aquest sentit et diu, bueno, tu ja saps de què va, saps més o menys en quina època, més o menys et poses amb la zona determinada.
1: Si tu vas a la guerra i avall amunt, doncs vas...
0: I també surt també amb un episodi interior, a l'episodi 2, torna a sortir a la plaça de la Vila. En aquest cas no podien estalviar-se perquè és preciós, doncs, el campanar i la torre de la Galotxa, i llavors en aquest sentit a fer un pla general amb l'Ajuntament.
1: Que xulo. Vinga, podem seguir avançant.
0: Sí, de fet deixem el barri, deixem Gràcia, no perquè la novel·la i la sèrie no segueixin desenvolupant allà, sinó perquè altres llocs que passen a la novel·la amb l'adaptació no es van poder rodar a la Vila de Gràcia, entre altres coses perquè alguns s'havien desaparegut i altres era difícil del punt de vista de context. Un d'ells és el tramvia. Recordem que Gràcia com a municipi s'anacciona a Barcelona, o Barcelona anacciona a l'any 1897, però just abans, uns 20 anys abans, el 1872, és quan hi ha la primera línia de tramvia que unia Barcelona amb la Vila de Gràcia. I de fet, a la sèrie hi ha un moment que veiem a la Colometa, en aquest cas encara Natàlia, amb la seva primera parella, el seu promès, el Pere, pujats al tramvia. Clar, aquest tramvia, lògicament, no podia ser aquest. Des de l'any 70 o l'any 72, doncs ja no hi havia... Ja no, 71, crec que va ser, no? Que l'últim tramvia que funcionava a Barcelona. Per tant, l'únic tramvia que funcionava realment és el tramvia blau. És a dir, el tramvia que va de la plaça Kennedy fins a la plaça Doctor Andreu, que puja per l'avinguda del Tibidabo. Utilitzen aquest, lògicament. Llavors, ens ensenyen fonamentalment de dins, i el veiem a l'episodi 1, quan, diguem, aquesta parella doncs es trenca en aquell moment perquè ha aparegut pel mig el Quimet, i després el tornem a veure a l'episodi 4, és a dir, ja en època de...

0: postguerra, lògicament ja la Colometa torna a ser Natàlia, ja té una certa edat i en fi ja les ha passat a tots els, de tots els colors, llavors la veiem de nou dins del tramvia i no ens diuen exactament la data que és, però ho podem esbrinar. I en concret, just darrere on està asseguda hi ha un cartell que, tot i que no es veu tot complet, es pot intuir la figura del Clark Gable. És a dir, per tant, és un cartell que anuncia l'estrena de la pel·lícula Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, o aquell altre títol que a vegades costa dir Allò que el vent s'endugué. Sí. Una pel·lícula, en fi, que no falta dir ara Olivia Haviland, Vivian Leigh, Clark Gable, que es va estrenar l'any 1939, però a Espanya no va arribar fins l'any 1950, que es va estrenar el que llavors hi havia el cinema Windsor, que estava a Via Augusta, en Diagonal. Per tant, veient aquest cartell que posava estrena, tot i que no es veu, hem de, lògicament, intuir o saber que la sèrie se situa a l'any 50 del segle XX.
1: Déu-n'hi-do, o sigui, és que et fixes en tots els detalls, eh?
0: Home, ho intentem.
1: Vinga, va.
0: Dos espais més que estan recreats fora del... al principi de la sèrie, Natàlia treballa a una pastisseria.
1: Sí.
0: De fet, fins i tot la veiem una vegada que la seva amiga Julieta la va buscar i una altra vegada que també hi va el Quimet. El Quimet, un home possessiu, gelós, sí, sí, i en fi, ja ho sabem. Tot
1: aquella aquest. Època.
0: Llavors, veiem tant l'interior amb uns mostradors molt d'època, amb unes vidrieres també molt maques també d'època, i fins i tot l'exterior amb un tendall i amb tota una decoració de fusta. Bé, això no és a Gràcia, simulava una pastisseria que en principi hauria d'haver estat al voltant del carrer Gran o el carrer Gran de Gràcia, però en concret una pastisseria que sí que existeix avui dia, és la pastisseria Renyer, que està considerada 1362, que és una pastisseria o fàbrica de bombons i confeteria molt, molt centenària, perquè és des del 1892 i a principi del segle XX es va convertir en pastisseria, i per tant vol dir que qualsevol persona que ara hagi o que revisqui ara o la torni a veure la sèrie i vegi aquestes dues seqüències pot anar fins al carrer Considescent per veure, diguem, fer com un traspàs, no? O un trasllat de temps, si volem dir-ho així, a un moment aquesta pastilla, repeteixo, la pastilla Renyer, que està considerada 1362.
1: Que bo. Tinc ganes de sortir i anar a fer tots aquests recorreguts.
0: Ve molt de gust aquest, perquè a més et transporta a una època determinada en llocs molt històrics de la ciutat, a part de, lògicament, el protagonisme que té la Vila de Gràcia.
1: Sí. Vinga, podem fer alguna localització?
0: Sí, doncs, com dèiem abans, a l'episodi 2, la Colometa, ja sí, Colometa i Quimet es casen a la plaça de la Virreina, es casen a Sant Joan Baptista, i la celebració la fan amb un, suposadament, com diu la novel·la, a l'antic cafè monumental que estava al carrer Gran, després Gran de Gràcia, número 25. Evidentment, fa molt i molt temps que aquest lloc no existeix i dubto que estigués com era a l'època. Sí. Per tant, als anys 80 van buscar un altre espai, van buscar un espai meravellós. És a dir, veiem en un moment donat un restaurant fantàstic, amb un fons, amb unes siluetes, diguem, amb uns murals pintats, diguem, amb unes sirenes i uns peixos, amb tot un joc de decoració de fusta, etcètera, etcètera. Allò és el restaurant de la Font d'Espanya, és a dir, l'Hotel Espanya del carrer Sant Pau, 911, sí. Un dels hotels històrics de la ciutat, que a més recentment ha tornat a ser, diguem, renovat i redissenyat, sí. I que el projecte, especialment del vestíbul i les sales, va ser d'en Lluís Domènech Montaner. Es diu que fins i tot amb aquest restaurant, aquest espai, hi va participar en Ramon Casas, no sap ben el cert, però sí que és cert que és un espai singular, un espai únic, i per tant va ser una molt bona troballa. S'ha fet servir moltes altres vegades també per pel·lícules. Aquí
1: I en
0: comentat.
1: Aquest programa hem fet les gales del Ciutat Solidària.
0: Exacte,
1: més una ocasió,
0: no, va dir això, no? Ja. Per tant, estem parlant d'un espai molt i molt conegut en aquesta casa, i en aquest cas, repeteixo, doncs, a l'espai, diguem, el que és avui en dia el menjador del fons, del restaurant
1: preciós.
0: Del fons, que és meravellós. Sí, val la pena, sí. A part que es menja molt bé, però vull dir, val la pena.
1: No ho vaig reconèixer, ara ho tornaré a mirar, perquè és que
0: sí.
1: No...
0: Doncs miro, perquè a més ja et dic, és un espai, aquest és únic, si el coneixes automàticament, automàticament el veus. Val?
1: Vinga, acabem.
0: Vinga, va, i en tenim un altre. El primer episodi veiem a la Natàlia que va al cinema amb la seva amiga Julieta, sí. I després, doncs, a fora el Quimet l'està esperant, amb aquella d'allò de controlar tothom. Les veiem a dins del cinema, evidentment als anys 20, perquè és una pel·lícula sonora però sense diàlegs, allò que es diu habitualment el cinema mut, per tant vol dir abans de l'any 29. També és una orientació per marcar-se en quin punt estem, i veiem que surten, llavors veiem una façana monumentalista, molt clàssica, amb una mena de mig arc i amb unes columnes. Allò és un altre lloc que també n'hem parlat molt, és el casino de l'Aliança del Poblenou, tant l'interior com l'exterior. Uh-huh. Per tant, un d'aquells espais, d'aquest espai social, cultural i recreatiu del Poblenou, i un dels més importants de la ciutat, que ha sigut utilitzat infinitat de vegades, tant l'interior com l'exterior, i en aquest cas funcionava molt bé, simulant que un cine que hi havia al carrer Gran de Gràcia, en concret el número 108-110, que era l'Smart Cinema. Per tant, ens traslladen del carrer Gran de Gràcia a la Rambla del Poblenou, però, en fi, també molt i molt convincent.
1: No es nota, és el que t'anava a dir, Van fer una molt bona feina de localitzacions perquè realment t'ubica als anys 20 del segle passat, amb la qual cosa, molt bona feina en aquesta sèrie de la plaça.
0: Va ser un projecte del Beatriu i de tot l'equip molt ben pensat, de quasi 2 anys, i realment amb això va funcionar molt bé. I el resultat, jo crec que és una sèrie que val molt la pena tornar a recuperar, a veure-la, i també, per què no, veure una mena de mirada, podem dir, antropològica, clar, a com era Gràcia als anys 80, quan en realitat ens estan dient que era quasi 4 o 5 dècades abans.
1: Quina meravella. Jo no l'havia vist i la veritat és que l'he gaudit molt. No tenia totes, Dic, ja. Ara haig de veure això. M'ha encantat.
0: Sí,
1: la veritat
0: sí.
1: Que val molt la pena qui no la
0: llegiré. La recomanem i crec que ha sigut d'aquests programes que fem que recuperem.
1: Sí, sí, sí.
0: Pel·lícules o sèries, diguem que ja tenen un cert temps i si en fi, si la gent els hi descobrim,
1: petites
0: doncs
1: joies,
0: encara... Petites joies, anava a dir-ho, però sí, és veritat, petites joies.
1: M'ha encantat. Què ens portaràs a l'hora d'aquí 15 dies?
0: Doncs dins de 15 dies veurem una pel·lícula que acaben d'estrenar tot just, diguem fent poc soroll per ser una pel·lícula de Netflix,
1: sí.
0: És un thriller espanyol que es diu La Desconocida,
1: sí.
0: Amb protagonisme molt important de la Candela Peña, fa un paperàs, repeteixo que s'ha estrenat fa una setmana, suposo que ara en començarà a parlar més a mesura que la gent la vagi veient, però és molt entretinguda, és un thriller que enganxa al primer moment, com és pel·lícula de no arribar a 2 hores, va directe a barraca, com toca, amb tensió, amb personatges ben treballats, i qui la vegi abans ho passarà molt bé, i qui no, espero que quan en parlem la vegi després.
1: I la Candela Peña sempre és una aposta segura. Amb la
0: sí, a bé, està, molt, està molt convincent.
1: Doncs la mirarem, La Desconocida, per d'aquí 15 dies. Eugeni Osàcar, com sempre, és un plaer.
0: Molt bé, a reveure, fins la propera.
2: Això és La Ciutat.
3: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
4: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
1: Avui ressuscitarem un dels majors artistes de tots els temps. Bé, no s'espantin que no farem ara una guija aquí en directe. El portarem a l'antena gràcies a un home que està reconegut com el millor doble d'aquesta estrella de la música que ha traspassat generacions.
6: Estem molt emocionats perquè tenim a l'estudi un home que des del respecte i l'admiració, però també des del talent i l'atreviment, puja a l'escenari per protagonitzar un dels grans homenatges al rei del pop. Ara torna a Barcelona amb un format renovat i més potent que mai, per recordar-nos que Michael Jackson mai no morirà.

0: Sí, ja recuperi. Sí,
1: sí, que sí. I que es recuperi. Va, anem amb...
0: Vinga, sí, millor anem amb lectures.
1: Lectures. Candela Peña. El gran momento de Candela Peña, mi triunfo, es el de la mujer normal. Pues està molt bé, tu, hombre, aquesta reflexió.
0: Mujer normal.
2: A mi m'encanta Candela Peña, eh? El que passa que ella s'ha surt de la normalitat una
0: clar,
2: mica. Sí.
0: Té una vida i una forma de ser que no té tothom. Vull dir.
1: Té, té carisma, té personalitat.
0: A mi m'encanta.
1: Aquesta manera de ser. Que, sí, sí.
0: I com parla dels temes diaris, per exemple, ambaixadora de la menopausa, n'ha parlat moltíssim aquests últims mesos i està molt bé que algú que...
2: Li dona normalitat a tot. I
0: a temes que són normals, vull dir, però que a vegades els fem excepcionals. No? Sí. Molt bé, molt bé per la Candela.
2: Una gran.
1: A lectures també ens parlen de la Júlia. Júlia Otero celebra 50 anys de professió. Mare meva, devia començar amb 3 anys.
0: Molt jove, sí, molt jove.
1: Està estupenda.
0: Tota la vida. Tota
1: aquesta
0: la vida.
1: Dona, com es conserva. La família és la que te sostiene, sí senyor. Una
0: això
1: família
0: és,
1: molt
0: maca
1: que té i que per molts anys. I també la Sagrada Família, deslumbra el mundo. Preciosa la fotografia també que han triat. I veiem a la doble, diu, la fiesta de Shakira inaugura el Mundial. Però hi ha molta gent que diu que no era Shakira, que era una doble.
0: Ens ho va explicar el Víctor Lozano, que havia tingut un problema amb un tractament que es va fer als ulls i que no li encara està inflada, imagino, i per això portava les ulleres, però sí, és veritat que la gent deia que era la doble. Sí, sí.
2: Les teories aquestes conspiranoiques
0: estan
2: a l'ordre del dia.
1: És que hi ha tanta gent que la imita, que la fa igual, que dius, home, escolta, pues surt tu, saps què vull dir? Tens un dia allò que dius, ai, avui no m'he aixecat amb ganes de Mundial. I surt una de les 50 dobles que té.
0: Hi ha un noi, sobretot.
2: El Shakiro, que li deien.
1: El Shakiro?
2: Ostres. Espectacular.
0: O sigui, no l'estàs mirant i és la seva veu.
2: Que va sortir un... flipar, va dir, ostres, però això...
0: Un rotllo sorpresa.
2: Soy jo.
0: Sí.
1: Tu imagina't allà un... Anem en 10 minuts que tenim a Cristina Pedroche. Trabajo y amor en Ibiza.
2: Trabajo.
0: Trabajo y amor. Ibiza, a la mateixa frase, a mi no em quadra.
2: Algo falla.
0: O ets cambrer a Ibiza o... No sé, a mi...
1: Me voy a Ibiza, eh?
0: Que està gravant algun programa o algo o què?
1: Sí, suposo que sí, que està fent allà coses. Bueno, se la... No sé, el mundo de trabajo...
0: Quina sort que estigui... Poder treballar en biquini.
2: Biquini i gorro playero, d'aquests de...
1: Sí, d'aquests que va molt bé, fins i tot...
0: De pare de l'Indiana Jones, una mica.
2: Sí. Aquí no té molta pinta de treballar.
0: No. Està treballant com a mare.
2: També.
0: Potser aquí és de...
1: No, és el nom de la revista, 10 minuts és el
0: dia. Ah, vale. Sí. No et confonguis.
1: Sí, al matí. Ah, el Gerard, aviam si em pot ajudar.
2: Aviam.
1: Diu, les WACs de la selecció espanyola.
2: Les sigles ara no les tinc controlades.
0: Les dones dels futbolistes,
2: sí.
0: No?
2: Sí.
1: Dones dels futbolistes, eh? Val, doncs...
0: No poden dir-ho així.
2: Perquè és molt...
1: No, però és bonic. O sigui, si tu dius les dones dels futbolistes... dels futbolistes. Si dius les WACs, dius, què és
0: també
1: això?
0: També et dic...
1: Això és la... No ho sé.
0: Que no sé per què parlen de les dones dels futbolistes. Serà Pepita, Manolita i
2: clar,
0: tal.
2: Sí,
0: que... No són les dones.
1: Sí.
2: Segons veig per aquí, que he fet un busca express, posa wives and girlfriends. O sigui, dones i nòvies.
1: Ah, molt bé.
2: Dones i nòvies.
1: Alguns que en tenen... Dones com nòvies,
2: sí?
1: Saps què
0: vull
1: dir? Aquests,
0: això ja...
1: Sí.
2: Jo tengo mucha novia.
1: Sí, exacte. Puntó, no? Puntat, si tenia d'això. No? A la classificació igual tenim, jo què sé, 22 jugadors i surten 27.
0: No em quadren els números.
1: A mi, diu... Ja solucionem aquests problemes. Bueno, també tenim a Letícia, hace músculo, Tu, i se la veu fibrada, aquesta.
2: Quin brastaco que marca,
0: Hace, no, luce,
1: sí.
0: No? Luce.
2: Luce dit, músculo en... Sí.
0: Has dit hace. Dic, luce. Home, no,
1: ah,
0: no
1: bueno,
0: has posat
1: sí, també,
0: allà
1: sí.
0: a la fira...
1: L'he vist tan fibrada que l'he vist que és el gimnàs fent d'això. No, luce.
0: Està fibradíssima, no? Està...
1: Mare.
0: Mira, està picant a la porta i una mica més la tira avall.
1: Sí, sí, reina.
0: Està en forma, està en forma.
1: Està en forma, mare meva, ja...

0: allà al Palau van tots, escolta, eh? No. Un gimnàs que deu... Sí. De 10 quilos. Bueno, Kate Middleton, espectacular, en el cumpleaños anticipado. I que us he de dir que jo he vist uns vídeos, m'he documentat, en el que anaven com amb uns carruatges, sí, i els hi mirava unes mirades als seus fills de comporteu-vos, tal, home, no sé què, que no s'ho estava passant molt happy-happy, saps què vull dir?
1: Els està controlant estava... tota l'estona, sí, sí.
0: Sí, ha de ser esgotador també. Bueno, anem amb setmana, que tenim moltes parelletes aquí.
1: Venga, a veure.
0: Tenim a Luis Miguel, sí, ingresado. Ai. En Nova York tras una delicada operació.
1: Ah, sí, ho sabem.
0: Bueno, no. La evolución está siendo plenamente favorable, ¿eh?
1: Bueno, es una alegría. Bueno,
0: sí. No la perdem, efectivament. També tenim a Irene Rosales, luce espectacular junto a Guillermo. Jo aquí ni quito ni pongo, com el ministre japonès de finances. Vull dir, aquí simplement llegeixo el que sí. Llegeixo el que posa setmana. Bueno, pues mira, escolta, que la gent sigui feliç. Més parelles. Especial Mundial 2026. Todas las parejas de nuestros jugadores.
2: Otra vez.
1: Sí. Dale, dale, dale. Oh. No para.
0: I els Ibacs, sí, sí.
1: I, ui, sí. I també una tenim... que sembla la Nicole Kidman, tu.
0: Sí,
1: la de l'Olmo.
0: La de l'Olmo, no?
1: Així de lluny?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, ara, no aquí no utilitzen el terme UAC, aquí. No. Totes les parelles.
0: No, no, perquè el redactor tenia una edat. Saps què vull dir? Això depèn molt... Clar,
1: ben vist.
0: Quan és jove...
2: Esto de UAC, ¿sabes? ¿Qué es?
0: Què és guac?
1: El guaca-guaca, no, guaca, o què?
0: Guaques, sí, el guaca-guaca. I també tenim el papa León XIV, el emotivo final de su histórico viaje por España. Bueno, molt emotivo, tu. Bueno, escolta, està molt bé. Anem a Mola, que li agafaria el Robert Calvo un, saps, un espasmo. Patricia Pardo y Cristian Gálvez, nos salvamos mutuamente. Su primera entrevista juntos.
1: Molt bé.
0: Què et sembla? No els han entrevistat apenas mai.
1: No,
0: junts,
1: no, no, no, no, mai. No, no.
0: Bueno, el emocionante relato de su historia de amor y fe que transformó sus vidas. Han encontrado la F, que deia Martes y 13, la F.
1: Bueno, el Cristian va presentar l'acte a Madrid,
2: sí,
1: no?
2: Sí, l'acte del Bernabéu.
0: Sí, sí.
2: Ai, mi madre!
0: Sí, sí. Ai, mi madre! Gol del papa!
2: Gol a la pobresa!
0: Sí, gol a tal. Sí, sí, bueno... bueno, alguns diuen que és l'única copa que s'aixecarà al Bernabéu. Bueno, és igual. El tema és que... Sí, sí, sí.
1: No hagamos,
0: bueno, que tu, que
1: som
0: feliços... No, no, a veure, que ara... Sí, sí, bueno, estan beneïts també. Bueno, també protagonistes durant la històrica visita del papa, per això, perquè van ser els presentadors d'aquest acte. El rei al rescate del papa en su viaje de regreso. Sí, perquè els hi van haver de deixar l'avió.
2: Això és una pel·li, és una pel·li, eh?
1: Vale, vale.
0: Sí, sí, sí.
2: Rescatar el papa.
0: El papa Force One no anava.
1: Ja te dejo mi avión.
2: Ja te dejo mi avión, papa.
0: Sí, que, sí, sí, va dir, aquí tenemos uno, si tenemos de sobra.
1: Será por aviones.
0: Siempre. Sí, sí, aquí mare meva. I la infanta Cristina deja su trabajo en Ginebra i s'instal·la definitivamente en Barcelona. Molt que han bé, fet tu. Bé de no dir el titular, la infanta Cristina deja Ginebra. Deja la Ginebra. Ja m'enteneu. Bueno, que escolta tu, que estarà aquí amb
1: estar...
0: la família, que em sembla molt bé.
1: Si no, jubilada a punt, no? Aquesta dona, ja.
0: Mare meva, és que els anys passen, eh?
1: Ah, no sé.
0: Això és com
1: anys...
0: allò que deien
1: sí, però...
0: de la farada, no? Sí, que teníamos chica nueva en l'oficina, sí. Se llama Farada i és divina, pues ja s'ha jubilat la Farada, eh?
1: Home,
0: dels anys que fa aquesta de
1: ja està.
0: Vamos. Clar, pues tu imagina't tu. Bueno, ja i com no que sabeu que m'agrada acabar amb més revistes...
1: Sí.
2: Té la infanta Cristina.
1: Prejubilada. Imagina, dit, sí. Mira, vete ja i descansa.
0: Sí, sí. Vuelve a casa per Navidad. Doncs em quedo amb Mia, que sí. Diu... Atenció a l'article, sí. Que jo el recomano a les oients de la ciutat, als oients de Nits de Ràdio i a tots els oients d'Onda Cero Catalunya. Abuela canguro, sí. Aprende a poner límites. M'agrada, tu. M'agrada molt aquest article. M'agrada molt perquè és... No, es quedarà amb la iaia. Bueno, escolti, la iaia també té vida, saps què vull dir?
1: Sí, sí,
0: a veure,
1: sí.
0: que ho fan a gust i ho fan amb aquella il·lusió de cuidar els nets, i les netes, però a veure...
1: Faig la iaia quan vull, no quan tu m'ho diguis.
0: Això.
1: Sempre s'ha de... No donar-ho per fet.
0: Des d'aquí l'homenatge.
2: Ara, posar límits i avis no són dos termes.
1: No, jo pensava que anava pels nens i veig que no, que és pels pares, no? Posa límits als teus fills, no als teus nets.

0: No, els nens no saben posar límits.
1: No, no.
0: Els avis no saben posar límits als nens.
1: Que va.
0: Això... No lluitis.
1: Ja es diu que els avis estan per mimar la criatura, no?
0: Sí, i que gaudeixin,
2: sí,
0: tu.
2: Sí.
0: Ja els eduquem nosaltres, tu. Perquè amb una mica de sort acabarem sent avis nosaltres també i ens menjarem les paraules que estem dient ara als nostres pares.
2: Doncs... Que me'ls deixeu una setmana.
0: Sí, sí, sí. Busca'm. Tinc piscina aquella setmana. No. Sempre que puguem ajudarem els nostres fills, com ens han ajudat els nostres pares. David Cervelló, t'escolto al Nits de Ràdio.
2: Una abraçada ben forta.
0: Adéu.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Nois, no us he preguntat a vosaltres, quin monument traslladaríeu vosaltres d'on cap a on?
4: Jo tinc una resposta.
0: Sí, quin?
4: Que és Míriam Franc.
0: On em vols enviar ara, clar, per quedar-se a la ciutat?
4: No.
0: On m'enviaries?
4: A Míriam Franc la traslladaria jo a les 6 del matí a aquesta casa, que una dona per fi es posi al capdavant del programa més important de la casa.
0: Ah, t'anava a dir.
1: Ja ho ha fet durant un temps.
4: Sí, però vull dir que m'has d'Espanya.
0: No, deixa.
4: I que sigui Más de Una.
0: Ah, mira.
1: Más de Una.
4: Que sí? Jo faria aquest moviment de monuments.
0: A mi deixa'm a la ciutat, que estic encantada, ben tranquil·leta.
4: Però escolta'm, si truca, qui t'ha de trucar? Tu vés-hi.
0: Jo estic molt contenta.
4: Vale más ser cola de ratón, com és allò? Cabeza de león, com és?
1: Cola de león i cabeza de ratón.
0: Bueno, que algun monument... Lloc?
4: Monument que traslladaria...
0: Que portaries aquí, per
4: exemple, la Torre Eiffel, a mi m'encantaria tenir-la aquí. Jo sí.
0: Mira, doncs...
4: Li dic
0: fer una rèplica.
4: El Macron que ens l'enviï, no?
0: Ah, sí.
4: M'agradaria tenir la Torre Eiffel perquè algun dia vingui Celine Dion aquí i canti l'himne a la MUC des de la Torre Eiffel.
0: A mi Notre Dame.
4: Ah, veus? Tot a París, nosaltres?
0: Sí, Notre Dame. I tu,
1: sí,
0: Gerard?
1: Sí. Mira, jo t'he dit abans fora de micro la Torre Eiffel, però la segona et diria que a mi m'agrada molt el Coliseum.
0: Home!
1: El que passa és que és tan gran que i Barcelona no és tan gran, vull dir, no sé on ho posaríem.
4: Treus una plaça de toros?
1: Mira, el Coliseum a Montjuïc, imagina't.
0: Home!
1: Imagina't com quedaria, Allà
0: coronant la ciutat.
4: Sí, home, per exemple, en monuments de la ciutat, com que ja no n'hi ha per memòria històrica d'aquells que n'hi havia abans, però potser porta algun visitant internacional que ens faci una mica de glamour, de sexapil.
0: Ja tenim a tu per glamour.
4: Sí.
0: Escoltem, què pensa l'audiència?
4: Vinga, va.
5: Bon dia.
0: Hola.
5: Pues yo me traería para Barcelona, el London Egg. ¿Te imaginas de ver viva la Sagrada Familia? Bueno, todo lo que es Barcelona en sí, que es una ciudad maravillosa. Pues verlo desde arriba del todo, aquí estaría mucho mejor London Eye. Allí, total, está todo oscuro, nublado. Aquí sería una maravilla. Adéu.
0: Però aquí tenim el Tibidabo, que pots veure a Barcelona.
4: El London Eye, per la gent que no sàpiga, és la nòria aquesta que hi ha a Londres, al costat del riu, que pots veure a Londres des de les altres.
0: Quin vertigen,
4: No cal London Eye ni Barcelona Eye, perquè no ens hi cap un xinès, ni un japonès més, ni un americà més.
0: Espera't ara, després del que vam muntar a la seva família. Per cert, tenim una altra resposta.
4: La Mora.
0: Que m'ha dit, s'accepta platja com a monument, perquè jo me l'emportaria a Lleida.
4: Per monument, ella que sosté la programació d'Onda Cero Lleida, cada dia amb 94.5 FM.
1: De fet, ja tenim com un London Eye, és que em sonava i ho acabo de buscar. I és,
4: per Nadal n'hi ha un.
1: Hi ha una nòria monumental aquí a Barcelona que ara s'ha instal·lat als entorns de l'Hotel Vela. Més o menys podries...
4: No freqüento aquella zona, això.
0: A mi que no m'esperin, perquè amb la vertigen que tinc... Doncs per monuments, la nostra audiència... Aquí, que es quedi. Tornem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
6: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Un expresidente del gobierno ante un juez. El primero que acude a la Audiencia Nacional como investigado por 6 delitos de corrupción. Imputado Rodríguez Zapatero... por su liderazgo presunto de una estructura organizada, estable y jerarquizada de tráfico de influencias. Imputado por ser el líder de una trama orquestada para cobrar comisiones a cambio de favores a terceros. El Zapatero de hoy es el que creó la UDEF que ahora le investiga. Es el presidente que se marchó de la Moncloa sin manchas de corrupción en su mochila de gobierno. Es el Zapatero que impulsó durante su mandato un código de conducta y de buenas prácticas que impedía aceptar regalos. Y que hoy se desmorona. Es el Zapatero.

0: tot ara, de la calor, de la calor, del sol, dels rajos ultraviolats, del perill de la deshidratació.
1: Segons els càlculs d'Arrels, més de 2.000 persones dormen al carrer a Barcelona, és un 45% més que fa un any.

0: Mentrestant, el Parlament ha aprovat la llei per erradicar l'amiant de Catalunya. El repte és immens. Encara hi ha prop de 122.000 teulades amb fibrociment, segons dades avançades per l'ACN. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que la llei anirà acompanyada de recursos econòmics per complir els objectius marcats.
2: La idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant. El que farem també és prioritzar, així també ho recull la llei, prioritzar aquells equipaments públics i sobretot aquells on hi ha, també s'ha dit, on hi ha més intensitat d'usuaris, doncs equipaments educatius per suposat, equipaments de salut, sanitaris.
1: Des de les associacions d'afectats, el portaveu de jubilats de Macosa, Alstom, Miguel Moreno, ha parlat d'una lluita per la dignitat.
3: Pero lo que ha sido el trámite parlamentario ha sido unos 6 años. Ha sido algo largo, que hemos estado de forma continua, pero siempre desde un punto de vista muy serio y sabiendo lo que tratábamos. Estábamos defendiendo la dignidad de compañeros muertos en el proceso.
0: I abans de l'aprovació d'aquesta llei, la sessió de control ha estat marcada pel cas de presumpta corrupció, els casos de presumpta corrupció que envolten el PSOE, Leire Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero o Begoña Gómez.
1: I novament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb Pedro Sánchez.
4: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
5: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
1: Així ha respost el cap de l'executiu a la pregunta del líder del PP català, Alejandro Fernández, qui ha reiterat que la situació política espanyola és insostenible.
0: La campanya perquè els metges deixin de fer hores extres, impulsades l'1 de juny, va obligar a ajornar 1 miler d'operacions no urgents i 1 miler d'endoscòpies, només en els primers 4 dies de funcionament.
1: El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades avui, coincidint amb una nova vaga de metges, la 12a des de l'octubre i l'última abans de les vacances d'estiu. El secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha defensat la campanya batejada amb el nom de Ni un minut més.
6: Ni un minut més és activitat voluntària i com que és voluntària, jo avui dic que deixo de fer-la i s'ha acabat el bròquil. I el problema és que com que d'això en depèn gairebé el 30% de l'activitat quirúrgica de tot el sistema sanitari, això fa molt mal.
1: Salut xifra el seguiment de la vaga d'avui en un 4%, mentre que el sindicat parla d'un 29%.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi.
0: Leo Messi signa l'enèsima exhibició amb l'Argentina en l'estrena del seu 6è Mundial.
7: Sí, l'astre argentí, el millor futbolista de tots els temps, es va convertir ahir en el màxim golejador de la història de les Copes del Món amb 15 dianes, les mateixes que l'alemany Miroslav Klose. A una setmana de bufar 39 espelmes, Messi va exhibir-se amb un hat-trick contra Algèria per conduir l'albiceleste al primer triomf del Mundial en què defensa la corona. D'altra banda, ahir també es van lluir Kylian Mbappé i Erling Haaland, tots dos amb un doblet per liderar els triomfs de França i Noruega. Avui torn per a Cristiano Ronaldo i la Portugal que entrena el català Roberto Martínez, que s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda.
0: Repassem aquesta previsió del temps que, com dèiem, ve marcada per temperatures molt altes. Noelia García, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Durant aquesta tarda, la depressió central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dijous la situació serà similar. Predominarà el sol i el cel clar, però durant la tarda a la Vall d'Aran s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamars. Demà pujaran les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la depressió central i a l'Empordà. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. De les 2:15 de la tarda i 6 minuts, Ismael de la Parra al control tècnic. Ho acabem d'escoltar ara en aquesta informació de

0: Servei. La calor porta sent la protagonista de les últimes jornades i, segons sembla, ens espera un estiu molt càlid. Sense anar més lluny, aquest diumenge vinent es preveu una onada de calor que coincidirà de ple amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Un dels col·lectius més afectats per aquesta calor és el de la gent sense llar, que no poden refugiar-se sempre que ho necessiten. I el que preocupa ara és que el sensellarisme és un fenomen que no para de créixer. Almenys, segons les últimes dades de Reus Fundació, a Barcelona hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer. L'entitat ha engegat una macroenquesta per conèixer la realitat de les persones sense llar de Barcelona i visibilitzar-ne les necessitats. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. La consulta iniciada ahir i en marxa fins demà mobilitza uns 400 voluntaris i preveu recollir prop de 700 entrevistes. L'objectiu és fer una fotografia de les necessitats de les persones sense llar i elaborar un informe que ajudi a incidir en les polítiques públiques. Segons ha explicat en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero Catalunya, la directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, l'enquesta està permetent constatar que no hi ha un perfil únic de persones sense llar.
2: El fet que s'incrementi el sensellarisme vol dir que la realitat del carrer també ha augmentat. Hi ha persones joves, persones més grans, persones d'aquí, persones estrangeres, persones amb discapacitat, dones, joves... Vull dir, hi ha molta realitat amb diferents vulnerabilitats.
1: En l'enquesta enguany s'inclouen preguntes també sobre regularització i sobre assentaments després dels desallotjaments de l'últim any que han provocat el desplaçament de moltes persones en zones com la Vila Olímpica de Barcelona o la Ronda Litoral.
2: El que ha provocat el nostre paret aquestes agrupacions de persones és, per una banda, efectivament, l'increment de persones en general, però després també els moviments que s'han produït per desallotjar-les dels espais com més cèntrics de ciutat.
1: Les entrevistes es fan durant el dia, tant al carrer com en equipaments socials.
0: I hem de seguir parlant de la calor perquè el govern ha presentat avui a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes d'aquestes altes temperatures en el treball, un document que fixa mesures concretes perquè empreses i administracions s'anticipin als riscos derivats de la calor, cada cop més freqüent per l'impacte del canvi climàtic. Anem a Onda Cero Lleida, allà ens hi espera la Núria Mora.
3: La presentació arriba en un context especialment sensible a les comarques de Ponent després de la mort l'estiu passat d'un temporal Carràs durant una onada de calor. La inspecció de treball va concloure que l'empresa on treballava no disposava d'un protocol específic, segons ha explicat Núria Gilgado, directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
4: És causa-efecte, correcte. La inspecció de treball ha determinat que la causa de la mort va ser la no aplicació de mesures preventives.
3: El nou protocol estableix accions com adaptar horaris, introduir pauses, organitzar rotacions, habilitar espais d'ombra i garantir la hidratació dels treballadors. També preveu una especial atenció als sectors més exposats, com l'agricultura i la construcció. En paral·lel, la inspecció de treball reforçarà els controls. L'any passat va fer 98 actuacions a la demarcació de Lleida amb 35 requeriments i 9 infraccions detectades que van comportar sancions per valor de més de 167.000 euros.
0: Catalunya fa un pas decisiu per retirar l'amiant de totes les edificacions i reconeixen les víctimes. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera a Espanya que preveu radiografiar totes les construccions en busca d'aquest material tòxic. La norma també contempla ajudes directes per a la retirada de fibrociment i multes de fins a 100.000 euros per a qui incompleixi la normativa. Tots els detalls des del Parlament amb el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
5: Bona tarda. L'amiant es va utilitzar massivament entre els anys 60 i 80 del segle passat, en una època on la prioritat era construir ràpid i barat per atendre les onades migratòries de la resta d'Espanya. Després de dècades de lluita veïnal, i quan ja fa massa temps que aquestes micropartícules han provocat morts i patologies respiratòries, el govern català destinarà 20.000 milions d'euros anualment per retirar l'amiant. Es calcula que hi ha més de 680.000 tones a Catalunya. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica els següents passos.
6: A partir d'ara hem d'elaborar el reglament de desplegament d'aquesta llei. Això ens ha de permetre aquest registre, aquest cens d'ubicacions d'aquest amiant. Segon, un registre de les empreses que puguin retirar aquest amiant i posar a punt també aquells abocadors que puguin recollir aquest tipus de material. I continuar amb els recursos econòmics que han d'ajudar a la retirada efectiva d'aquest amiant.
5: Tots els grups parlamentaris han recollit el guant. Escoltem a Jordi Monell de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Lluís Mijoler dels Comuns.
7: Sigui quin sigui el color del govern dels propers anys, que ens comprometi com a país a erradicar, a eliminar aquest material de les nostres vides.
8: La llei és un marc, però és molt important el reglament que el govern desenvolupi i nosaltres doncs, hi estarem amatents de manera exigent.
9: Fem un pas necessari llargament reivindicats per les víctimes, pels sindicats, pel

0: local, per moltes entitats socials i veïnals, i assumim una responsabilitat, que aquesta llei no quedi en paper, sinó que es desplegui amb recursos, terminis, control públic i justícia social.
1: El Parlament celebrarà aquest divendres un acte institucional per reconèixer les víctimes i rescabalar-les.
2: Després de l'aprovació definitiva de la llei, les entitats que més han lluitat per aquesta normativa han celebrat el que consideren una victòria. Una victòria, això sí, amb un gust amarg, ja que són moltes les persones que han mort per malalties relacionades amb l'amiant. Ara reclamen que la llei s'apliqui, Anna, amb tota la força i sense dilacions.
3: Sí, han comparegut al Parlament la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona i el Col·lectiu de Jubilats de Macó Alstom, que han utilitzat l'amiant en les seves feines al món ferroviari. Des de l'any 2000 han xifrat en 40 les persones que han mort o han emmalaltit com a conseqüència del fibrociment. Asseguren que l'aprovació de la llei és un acte de dignitat per tots ells i ara exigeixen recursos econòmics i reglaments per tal que aquesta llei es pugui desplegar. Ho ha explicat el portaveu de jubilats de Macosa Alstom, Miguel Moreno.
4: La llei, què us parece? Pues claro, claro, tenéis que entender de que nosotros no saltemos aquí de alegría porque tenemos una ley. La ley ahora habrá que ver qué aplicación se le da, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política, administrativa hay para que esa ley se cumpla.
3: Moreno també ha reclamat que es garanteixin les màximes condicions de seguretat abans de començar a retirar l'amiant.
2: I durant la sessió de control també al Parlament, el president de la Generalitat ha tancat files amb Pedro Sánchez en una setmana judicialment complicada per al govern central i el PSOE. A més de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero avui a l'Audiència Nacional, aquesta setmana també es podria conèixer la sentència del cas Mascaretes, que certificaria, Marcos, el primer cas de corrupció de l'executiu espanyol.
1: Sí, Salvador, hi ha assegurat a ras i curt que Sánchez és el millor president que ha tingut Espanya. Ho ha dit en resposta al Partit Popular, mentre que el seu líder, Alejandro Fernández, li ha advertit que s'acabarà cremant.
5: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
1: També l'oposició i els socis han denunciat opacitat i reclamen explicacions. Escoltem Mònica Sales de Junts, Josep Maria Jové d'Esquerra i la resposta del president.
6: Opacitat perquè vostè continua sense donar explicacions de la presumpta corrupció del seu partit, del PSOE, del seu partit. Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
7: No n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. Calen accions concretes, clares i contundents. Ho farà, president?
8: Miri, jo he dit sempre que s'ha de fer tot el que es pugui per prevenir-la, però que en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir, hem d'actuar amb la màxima contundència. Té un meu compromís també, ho estem fent.
1: Salvador Illa ha fet una defensa aferrissada de Pedro Sánchez, però en aquesta ocasió, a diferència d'altres, no ha dit res sobre Zapatero.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
10: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
11: Quina ratxa! Quants maig portes?
10: 150.
11: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
12: Este viernes a las 8 de la tarde.
13: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
12: Estreno de la nueva prueba final.
13: ¡Qué emoción!
14: ¡Sí!
12: De Pasapalabra en Antena 3.
2: Tres quarts de tres tocats de la tarda. La campanya Ni un minut més, que anima els metges a deixar de fer hores extra, ha obligat a ajornar un miler d'operacions no urgents i un miler d'endoscòpies només en els primers quatre dies de funcionament, de l'1 al 4 de juny. Són les dades que ha fet públiques el Departament de Salut avui, coincidint, Anna, amb una nova vaga de metges.
3: Sí, és la 12a jornada d'aturada des que van començar les mobilitzacions el passat mes d'octubre i és l'última abans de les vacances d'estiu. Com és habitual, hi ha ball de xifres pel que fa al seguiment, mentre que Salut el situa en un ínfim 4%, el sindicat convocant Metges de Catalunya parla d'un 29%. Coincidint amb aquesta vaga, aquest sindicat majoritari en el col·lectiu mèdic ha organitzat quatre concentracions a cada capital de província. La de Barcelona ha estat la més multitudinària amb 200 participants que han tallat al carrer Aragó a l'altura de Girona davant de la Subdirecció Regional de Salut Pública. Allà han defensat la iniciativa de deixar de fer hores extres. La vicesecretària general del sindicat, l'Anastasia Lou quiròloga Irene Vermell explica quines proves s'estan veient afectades.
14: No només és a l'àmbit quirúrgic, sinó proves que són invasives amb sedació, tot el gabinet d'endoscòpies, gastroscòpies, cronoscòpies, la radiologia intervencionista, també assistim tant a la part que treballa sobre el cap com a la que treballa sobre la resta del cos. Les urgències, això sí, estan protegides, ningú ho posa en dubte, però sí, sí, evidentment s'estan desprogramant proves perquè no hi ha prou professionals per dur-les a terme.
3: De moment s'hi han adherit uns 230 serveis d'una cinquantena d'hospitals, 15 CAPs i dos centres de salut mental. La campanya Ni un minut més continuarà funcionant al llarg de l'estiu, un període en què ja habitualment no se solen programar proves no urgents. En canvi, sí que s'aturaran les vagues, que es reprendran de cara al setembre. La raó, segons Metges de Catalunya, és que si convoquessin una vaga a l'estiu, els serveis mínims que es decretarien serien superiors al personal que acostuma a haver-hi als centres sanitaris en aquesta època de l'any.
2: La gigafactoria que tindrà com a seu jurídica al municipi de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, podria començar a ser una realitat el 2028. El projecte té el suport ja garantit de la Generalitat i el govern espanyol, però abans haurà de passar al sedàs de la Comissió Europea en un concurs amb altres candidatures.
3: El govern català ha aprovat aquest dimarts la creació de la societat público-privada que la gestionarà, mentre que l'executiu espanyol, amb un 48% de la participació de la societat, ha aportat més de 700 milions al projecte. Si tirés endavant, quin impacte tindria pel territori català? Això ho ha explicat a la brúixola el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, Albert Tort.
15: Evidentment, quan tenim i habilitem infraestructures clau com aquestes, el que estem buscant és precisament que aquest viatge es quedi dins d'Europa, es quedi a Catalunya i que, per tant, hi hagi també activitat econòmica al voltant d'això i empreses i plataformes que habilitin aquests serveis també a Catalunya.
3: Tort ha assegurat que la gigafactoria podria ser una realitat a finals del 2028 en una primera fase. Paral·lelament, també en declaracions a la brúixola, Marco Peña, director de Sistemes i Tecnologia de la Informació de EAD Business School, ha parlat de la sostenibilitat d'aquest projecte.
16: S'estima que podríem estar parlant d'uns 600 megawatts, que és una quantitat bastant gran. Donada la ubicació estratègica d'aquesta gigafactoria, una demanda d'energia que es pot satisfer des de diferents fonts, provenents tant de l'Aragó com també de Catalunya.
3: Sigui com sigui, haurem d'esperar fins al mes de juliol per conèixer la decisió de la Comissió Europea.
2: Moltes vegades en aquest espai d'informació hem explicat que hi ha una manca d'oferta d'habitatge flagrant a Catalunya i al conjunt de l'Estat. Doncs bé, les perspectives de futur no fan pensar en un canvi de dinàmica. Ans al contrari, segons l'informe de l'Institut de Tecnologia de la Construcció a Catalunya, l'ITEC, Espanya entrarà en una fase de desacceleració.
3: La previsió de creixement de la construcció serà del 3,2% aquest any, però caurà al 2,4% l'any vinent i a l'1,8% el 2028. El motiu d'aquesta línia descendent és la fi dels fons europeus responsables del creixement dels últims anys. La moderació, però, té també una altra explicació: l'impacte del context internacional i l'encariment de determinats materials, especialment a partir del segon semestre. Precisament aquest és el factor que pot perjudicar les bones dades d'inversió en el sector de la construcció d'habitatges nous, en què es preveu un augment del 5% durant els propers anys, ja que la demanda continua sent sòlida i l'oferta pateix un dèficit estructural. En parlar el secretari general de l'ITEC, Francisco Dieguez.
17: Moltes zones d'Espanya on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda i en el moment que això succeeixi voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda i per tant el que hi ha és una pèrdua o una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
3: L'informe també assenyala que la promoció pública podria jugar un paper rellevant en els propers anys gràcies a l'impuls del nou Pla Estatal d'Habitatge.
18: De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
19: Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
20: La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
21: Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
18: Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
22: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de financiación.

0: Prestaciones sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
1: En plana local us expliquem que Barcelona reforçarà la seguretat i la convivència als barris del Poble Sec i la Marina, escenari de dos tirotejos en l'últim mes. S'hi desplegaran més agents cívics i agents de la Guàrdia Urbana, es reformaran els espais degradats i s'impulsaran itineraris d'acompanyament per als col·lectius més vulnerables. Ricard Jiménez, bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. Així ho ha aprovat la Comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament a proposta del grup municipal d'Esquerra. La mesura ha obtingut el suport de tots els partits, tret del PP, que s'hi ha abstingut, i Vox, que ja ha votat en contra. El diputat d'Esquerra, Jordi Corona, s'ha mostrat especialment preocupat per les persones sense llar que viuen a la muntanya de Montjuïc, una problemàtica que, segons ha admès, no es pot solucionar només amb la pressió policial i l'enduriment del Codi Penal. Una qüestió que ha volgut separar dels tirotejos de les darreres setmanes amb una arrel molt diferent. De fet, la regidora del districte de Sants Montjuïc, Raquel Gil, ha admès la sensació d'inseguretat creixent, però ha insistit que les dades generals demostren una baixada de l'activitat delictiva. De la seva banda, el PP ha apuntat que comparteix aquest diagnòstic, però ha reclamat més presència policial i més polítiques sancionadores, motiu pel qual s'ha abstingut. Vox ja ha votat en contra perquè el text no contempla mesures per combatre les bandes criminals.
1: I ara anem a la comarca de la Garrotxa, on l'Ajuntament de la Vall d'en Bas estudia portar a la justícia el projecte de la variant d'Olot i les preses. Abans, però, ha presentat un requeriment a la Generalitat, l'última oportunitat, diuen, perquè el govern català els garanteixi la mobilitat de les persones durant les obres i la reparcel·lació dels terrenys agrícoles.
2: Unes demandes que queden recollides en la quarantena d'al·legacions presentades al projecte. Si no són ateses satisfactòriament, l'Ajuntament demanarà la paralització cautelar del projecte. Escoltem l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca.
3: Abans d'anar directe al contenciós, hi hauria unes mesures cautelars que, bueno, que poden donar temps, no?, a que es reguli o que es donin més respostes o que es facin tots aquests projectes que han parlat, no?, durant aquest temps, per justificar que moltes de les respostes no fossin donades.
2: La voluntat de l'equip de govern és que la Generalitat incorpori les concrecions que falten en un document addicional, tenint en compte l'estat de la tramitació del projecte.
4: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
5: Onda Cero Podcast i Break the Format presenten...
6: Comienza la cuenta atrás.
7: Vamos a ir a por ti.
8: ¿O sea que me estás amenazando?
7: Solo quería avisártelo. Vamos a contraatacar.
6: Los perseguidos. La ficción sonora de la que todo el mundo habla llega a su fin.
9: ¿Eres de fiar? ¿Eres de fiar?
6: Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Herbás, Fernando Tejero, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, Daniel Muriel. El casting más espectacular del audio en español para el thriller más trepidante.
10: Compliquen más las cosas, joder.
11: ¡Váyanse a la mierda! ¡Tú y Dardo!
6: Los perseguidos. Muy pronto, el desenlace.
12: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast.
13: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
14: Constantes y Vitales lanza una nueva edición de sus premios a la investigación biomédica y prevención en salud. Cuatro categorías y un solo objetivo: apoyar la ciencia en nuestro país. Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
15: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
1: Parlem de l'actualitat esportiva Onda Cero, parlem del Mundial amb un protagonista que és Leo Messi, que s'ha mostrat insaciable. L'argentí Víctor Llucià condueix l'Argentina a la victòria a base de rècords.
16: És a punt de complir 39 anys, de fet els farà la setmana que ve, i Leo Messi continua acumulant actuacions que passaran a la història. És la rutina de l'extraordinari per a l'astre argentí. Ahir, en l'estrena de l'Argentina, al Mundial contra Algèria, Messi va anotar un hat-trick al porter Lucas Zidane, el fill de Zinedine Zidane, demostrant que encara està vigent, que és ambiciós i que vol liderar la seva selecció a reeditar el títol. A Leo Messi, sobre el fet de mantenir-se a l'elit tants anys després.
17: Bueno, gracias. No, la verdad que me sentí bien. Me preparé lo mejor que pude para poder rendir bien, más allá de los tres goles hoy, cómo se dio el partido. Intenté llegar lo mejor posible de lo físico para estar a la altura de mi compañero, porque mi compañero tiene un nivel muy alto.

0: Esto no se relaja ni nadie te regala nada y creo que la fortaleza de este grupo, ¿no?
1: Ahir Leo Messi es va convertir en el primer jugador a disputar 6 mundials, en el primer futbolista a marcar en 5 copes del món diferents, en el jugador més longeu en anotar un hat-trick al mundial i, per sobre de tot, en el màxim golejador de la història del torneig més important del planeta, superant Ronaldo Nazario i empatat amb l'alemany Miroslav Klose amb 16 gols. Però Messi, fidel al seu estil, s'ho prenia amb naturalitat.
0: No, la verdad que no, la verdad que es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy 2, al final es estadística y nada más, si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes. I no està primer, o sea que queda sol en una estadística.
1: L'Argentina liderarà el seu grup, el Jota, amb 3 punts, el mateixos que Àustria, que es va imposar per 3-1 Jordània en el debut del país asiàtic a un Mundial.
2: L'exhibició de Messi va esmorteir dues actuacions brillants, les de Kylian Mbappé i Erling Haaland.
1: Sí, l'estrella francesa amb un doblet va liderar la victòria francesa per 3-1 davant Senegal. El jugador del Real Madrid va obrir el marcador gràcies a una assistència d'Olise i va arrodonir el marcador amb un xut llunyà. Mbappé diu que no juga per callar els més crítics ni amb ànima de revenja.
3: No hay revancha. Si empiezo a jugar para callar a toda la gente que me critica, debería estar jugando hasta los 80 años. Yo juego para hacer historia con mi país y para que mi equipo llegue a la final y gane la Copa del Mundo. El resto forma parte de mi personaje y de mi carrera como jugador.
1: També en va marcar 2 Erling Haaland en la tornada de Noruega a un Mundial 28 anys després. L'equip de Solbakken va passar per damunt de l'Iraq per 1-4 i ara Noruega i França comparteixen el liderat. Avui serà el torn per la Portugal de Cristiano Ronaldo, que dirigeix el català Roberto Martínez i que es veurà les cares amb la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda a Houston. També és l'equip de Bernardo Silva, que avui ha estat confirmat com a nou futbolista del Real Madrid per les properes 3 temporades. Per culminar la primera jornada de la fase de grups, Anglaterra i Croàcia a les 9, Ghana Panamà a la 1 de la matinada i Uzbekistan Colòmbia a les 4 de la matinada.
2: I a la plana poliesportiva, en futbol sala, el Barça colpeja primer a la final del play-off.
1: Sumant el primer punt de forma èpica a la final del play-off de la Lliga, els de Javi Rodríguez van marxar perdent 0-3 al descans, però la reacció a la represa va ser descomunal. Al tram final, per sota del marcador, Catela va anotar el 5-5 definitiu amb què es va arribar a la pròrroga i després a la tanda de penals, amb desenllaç feliç pel conjunt culé. El segon duel de la final aquest dijous i també al Palau Blaugrana.
2: Gràcies, Víctor i Llucià. Molt bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
2: Doncs ens acomiadarem amb música, la de Gypsy Kings, que actua aquesta nit a Barcelona. La banda arriba al Festival Blau Marí amb una festa de rumba flamenca que ha conquerit generacions arreu del món. André Reyes, membre fundador de la formació, actuarà amb la seva família per reviure himnes universals com aquest Bamboleo, Volaré o la seva versió d'Hotel California. Amb els Gypsy Kings arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.

0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
5: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
6: Què tal? Bona tarda. El Real Madrid continua la seva ofensiva cap al Barça pel cas Negreira. El club blanc, a través d'un comunicat, ha informat la presentació d'un informe elaborat pels seus serveis jurídics dirigit a la UEFA, en què recalca l'escrit existeixen indicis sobre l'existència de pagaments que es van allargar durant el temps i mancats de justificació verificable per part del Barça. El vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, es refereixen a aquest cas com el més greu de la història de l'esport. Més coses, al Mundial avui és el torn per a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que entrena el català Roberto Martínez i es presenta a la cita mundialista també com un dels grans favorits. Es veuran les cares amb la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda a Houston. Per culminar la primera jornada de la fase de grups, Anglaterra-Croàcia a les 10 de la nit, Ghana-Panamà a la 1 de la matinada i Uzbekistan-Colòmbia a les 4 de la matinada. Tot després d'una nova exhibició de Leo Messi, que va guiar l'Argentina a sumar els primers 3 punts en la defensa del títol, un hat-trick del 10 de l'Albiceleste contra Algèria, també el va permetre igualar Miroslav Klose com el màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 dianes. Obrim la plana poliesportiva en futbol sala. El Barça colpeja primer a la final del play-off pel títol de Lliga, sumant el primer punt de forma èpica. Els de Javi Rodríguez van marxar perdent 0-3 al descans, però la reacció a la represa va ser descomunal. El tram final, també per sota el marcador, Catela va anotar el 5-5 definitiu, amb què es va arribar a la pròrroga i després de la tanda de penals, amb desenllaç feliç pel conjunt culé. En parla el porter i capità Didac Plana.
7: És el que té el nostre esport, és el que té aquesta casa que tenim aquí, no? Que, bueno, pues que al final, independentment de com vagi, doncs, sempre hi ha aquesta fe, no? Aquest esperit guanyador, lluitador, que va amb aquest escut, amb aquests colors, i nosaltres, doncs, el que intentem és dignificar-ho, no?
6: El segon duel de la

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: llei pionera en tot l'àmbit internacional per erradicar l'amiant. La lluita dels familiars i companys de les víctimes mortals catalanes arran d'aquest material han donat el seu fruit.
1: Pero lo que ha sido el trámite parlamentario ha sido unos 6 años. Ha sido algo largo, que hemos estado de forma continua, pero siempre desde un punto de vista muy serio y sabiendo lo que tratábamos. Estamos defendiendo la dignidad de compañeros muertos en el proceso.
0: Tot un periple, ja ho senten. Aquesta era la moció al Parlament de Miguel Moreno, portaveu de jubilats de Macosa Alstom, que han utilitzat l'amiant en les seves feines al món ferroviari. Estem parlant d'un material altament perillós per a la salut i caldrà un compromís ferm per a l'erradicació dels més de 680 milions de tones que encara tenim a Catalunya. La llei preveu crear un cens de registre d'aquest material, eliminar el fibrociment d'edificis i instal·lacions, un reconeixement també de les víctimes i un règim sancionador per tots aquells propietaris que es neguin a complir amb la retirada. Avui a la brúixola coneixerem el periple de les entitats per aconseguir aquesta norma que, al cap i a la fi, no deixa de protegir la salut de tots els catalans i les catalanes.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Més titulars d'aquest dimecres, dia 17 de juny. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola.
0: Aquesta tarda hem estat molt pendents de l'incendi a l'edifici principal de l'IRTA Cressa de la Universitat Autònoma de Barcelona, que els bombers ja han donat per controlat.
4: L'incendi s'ha iniciat a fora de la planta de Cressa, que ha afectat a l'interior, a la part d'oficines i una part d'un laboratori. Aquest incendi, degut a la virulència, ha afectat amb una nau externa, la nau 2, que és un paller que pertany a la UAB. En aquest incendi encara és actiu i ara començarem les maniobres de poder fer l'extinció completa.
3: Són paraules de la sotsinspectora dels bombers, Montse Díaz, que també ha explicat que una quinzena de dotacions han treballat en el dispositiu i han actuat en 3 focus diferents. L'edifici s'ha evacuat i no hi ha hagut ferits. Tampoc ha mort cap dels animals que es trobaven a 2 naus del centre de recerca.
0: Catalunya es prepara per una onada de calor que es preveu que arribi diumenge.
3: Sí, mentrestant avui s'han registrat 38 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Les mesures de prevenció per fer front a la calor són necessàries, però hi ha un col·lectiu que no té cap mena de protocol davant d'aquesta situació. Estem parlant de les persones sense llar.
5: Un dels col·lectius més afectats són les persones que dormen al ras o que viuen a l'espai públic, perquè són els que reben l'impacte més directe, evidentment, del fred, però sobretot ara de la calor, del sol, dels rajos ultraviolats, del perill de la deshidratació.
3: És Bea Fernández, directora de la Fundació Arrels. Segons l'entitat, més de 2.000 persones dormen al carrer a Barcelona, un 45% més que ara fa un any.
0: La imatge del dia d'avui és la de José Luis Rodríguez Zapatero entrant a la seu de l'Audiència Nacional per convertir-se en el primer expresident del govern espanyol a seure al banc dels acusats.
3: Un fet que també ha tingut

Un ressò al Parlament de Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a tancar files amb Pedro Sánchez al voltant dels presumptes casos de corrupció que planen sobre la seva formació davant del líder del PP català, Alejandro.

0: només en els primers 4 dies de funcionament.
1: El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades avui, coincidint amb una nova vaga de metges, la dotzena des de l'octubre i l'última abans de les vacances d'estiu. El secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha defensat la campanya batejada amb el nom de Ni un minut més.
2: Ni un minut més és activitat voluntària i com que és voluntària, jo avui dic que deixo de fer-la i s'ha acabat el bròquil. I el problema és que com que d'això en depèn gairebé el 30% de l'activitat quirúrgica de tot el sistema sanitari, això fa molt mal.
1: Salut xifra el seguiment de la vaga d'avui en un 4%, mentre que el sindicat parla d'un 29%.
0: Avui tancarem el programa parlant d'intel·ligència artificial i de la seva implicació en l'elecció dels joves a l'hora d'escollir el seu futur professional.
1: A una setmana de conèixer els resultats de les PAU a Catalunya, ens preguntem també si els mètodes d'avaluació actuals quedaran caducats, tenint en compte que les empreses demanen als seus professionals noves competències per conviure amb la intel·ligència artificial.
0: I el titular d'Esports ens el porta el José Agustín Gómez. José, bona tarda.
3: Bona tarda. Lola. Pere Romeu continuarà al capdavant del primer equip femení del Futbol Club Barcelona fins al 2028. Avui el club ha fet oficial la renovació de l'entrenador que ha dirigit l'equip a conquerir la darrera Lliga de Campions. El brasiler Belletti continuarà sent l'entrenador del Barça Atlètic fins al 2027, després de tancar la seva renovació. El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala al Pozo Murcia a la tanda de penals, després d'empatar 5 al temps reglamentari i la pròrroga. Dijous, segon partit de nou al Palau Blaugrana.
0: Gràcies, José. Passant 6 minuts de les 7 de la tarda, el control tècnic, Fran Villar.

0: Ho dèiem, ens hem de preparar per un final de cap de setmana i una setmana vinent amb Sant Joan entremig ple de calor. De fet, dèiem que avui s'han registrat 38 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Volem conèixer què ens espera de cara a demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la depressió central i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda a la Vall d'Aran es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se. Les temperatures mínimes pujaran, 21 graus a Barcelona i a Lleida, 19 a Tarragona i 18 graus a Girona. Bufarà vent fluix amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.

0: Catalunya fa un pas decisiu per retirar l'amiant de totes les edificacions i reconèixer les víctimes. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera a Espanya que preveu radiografiar totes les construccions en busca d'aquest material tòxic. La norma també contempla ajudes directes per a la retirada de fibrociment i multes de fins a 100.000 euros a qui no compleixi la normativa. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. L'amiant es va utilitzar massivament entre els anys 60 i 80 del segle passat, en una època on la prioritat era construir ràpid i barat per atendre les onades migratòries de la resta d'Espanya. Després de dècades de lluita veïnal i quan ja fa massa temps que aquestes micropartícules han provocat morts i patologies respiratòries, el govern català destinarà 20.000 milions d'euros anualment per retirar l'amiant. Es calcula que hi ha més de 680.000 tones a Catalunya. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica els següents passos.
2: A partir d'ara hem d'elaborar el reglament de desplegament d'aquesta llei. Això ens ha de permetre aquest registre, aquest cens d'ubicacions d'aquest amiant. Segon, un registre de les empreses que puguin retirar aquest amiant i posar a punt també aquells abocadors que puguin recollir aquest tipus de material. I continuar amb els recursos econòmics que han d'ajudar a la retirada efectiva d'aquest amiant.
1: Tots els grups parlamentaris han recollit el guant. Escoltem a Jordi Monell de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Lluís Mijoler dels Comuns.
3: Sigui quin sigui el color del govern dels propers anys, que ens comprometi com a país a erradicar, a eliminar aquest material de les nostres vides.
4: La llei és un marc, però és molt important el reglament que el govern desenvolupi i nosaltres doncs, hi estarem amatents de manera exigent.
5: Fem un pas necessari, llargament reivindicats per les víctimes, pels sindicats, pel món local, per moltes entitats.

0: d'entitats socials i veïnals i assumim una responsabilitat, que aquesta llei no quedi en paper, sinó que es desplegui amb recursos, terminis, control públic i justícia social.
1: El Parlament celebrarà aquest divendres un acte institucional per reconèixer les víctimes i rescabalar-les.
2: Gràcies, Marcos. Després de l'aprovació definitiva de la llei, les entitats que més han lluitat per aquesta normativa han celebrat el que consideren una victòria. Una victòria, això sí, amb gust amarg, ja que són moltes les persones que han mort per malalties relacionades amb l'amiant. Ara reclamen que la llei s'apliqui, Ricard, amb tota la força i sense dilacions.
3: Sí, han comparegut al Parlament la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona i el col·lectiu de jubilats de Macosa Alstom, que han utilitzat l'amiant en les seves feines al món ferroviari. Des de l'any 2000 han xifrat en 40 les persones que han mort o han emmalaltit com a conseqüència del fibrociment. Asseguren que l'aprovació de la llei és un acte de dignitat per a tots ells i ara exigeixen recursos econòmics i reglaments per tal que la llei es pugui desplegar. Ho ha explicat el portaveu de jubilats de Macosa Alstom, Miguel Moreno.
4: La llei, ¿qué os parece? Pues claro, tenéis que entender de que nosotros no saltemos aquí de alegría porque tenemos una ley. La ley ahora habrá que ver qué aplicación se le da, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política, administrativa hay para que esa ley se cumpla.
3: Moreno també ha reclamat que es garanteixen les màximes condicions de seguretat abans de començar a retirar l'amiant.
2: Doncs ara volem conèixer com s'ha arribat fins a aquesta llei aprovada avui al Parlament i per això podem parlar amb Jordi Giró, és president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, una de les entitats que ha treballat per tirar endavant aquesta normativa. Senyor Giró, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Quina valoració fan de l'arribada d'aquesta llei? És tard?
5: Molt positiva perquè s'ha assolit, que era una fita prou important, més tenint en compte que va arrencar amb una legislatura anterior i que finalment s'ha culminat, no amb pocs esforços, per totes les parts, pels grups polítics i també pel moviment veïnal i també els afectats. No? Per tant, home, hem de dir que tard no és molt aviat, però si mirem el context que tenim arreu del país i arreu d'Europa, doncs hi ha que felicitar-nos de poder-la haver conquerit en aquest moment, no? Ara, això no és un punt d'arribada, sinó és un punt de partida, no? És aquí l'important ve ara.
2: Mm-hmm. Clar, ara han arribat a aquest punt. Quin camí han hagut de recórrer per arribar a aconseguir la normativa que avui s'aprova?
5: Bueno, tot el treball que hi ha hagut, un treball molt important a nivell de les propis afectats, diguéssim, com els jubilats, no? De la companyia Alstom, que són els precursors d'alguna manera, juntament amb la Federació de Barcelona, precursors una miqueta doncs, d'aquest treball de base. I després des del moviment veïnal, a nivell de, ja no solament de Barcelona, sinó de tot Catalunya, s'ha fet un treball important a nivell de difusió, de donar coneixement, de traslladar la importància i sobretot de consciència també molt a l'administració, no? Que sigui conscient que aquest és un problema de primer ordre, és un problema de salut i per tant val la pena doncs, prestar-li atenció i que per tant aquest treball ha sigut un treball de molta constància i de molt convèncer les persones, sobretot per arrencar fites en el nivell de la salut, en el nivell del control, en el nivell de la consideració d'enfermetats laborals, totes aquestes qüestions que semblen ara molt, molt senzilles però que tenen tot un recorregut a base d'insistència de treball, de jornades tècniques, de molt de debat en aquest sentit, no? I per tant això és una cosa que porta temps i tens passió i dedicació.
2: M'agradaria abordar alguns dels aspectes d'aquesta normativa. Un d'ells és la creació d'un cens català de registre de l'amiant. Clar, que s'hagi de fer aquest cens vol dir que fins ara no hi havia constància de quantitats i de les zones on hi havia aquest material?
5: Bueno, el cens és una forma de poder inventariar amb garanties, no? Amb garanties vol dir que la informació és vàlida, no? Que no sigui una informació que està feta amb la mà alçada, no? I per tant és important de poder tenir aquest cens i que sigui un cens vàlid, no? Per tant, el que tinguem aquesta eina és una eina importantíssima. Vol dir que abans això no s'ha mirat, molts anys no s'ha mirat, fins que s'ha fet el primer cens que ha fet la Generalitat a nivell de lo que són les teulades d'edificis públics, no? Però vull dir, no s'ha fet un treball acurat, molts municipis encara no el tenien fet perquè tenen pocs recursos, per fet de poder... El fet de treballar per tenir-lo i que sigui una obligació de tenir-lo, crec que és una fita molt important, molt interessant i que a més ens portarà només que guanys i conscienciació, no? Uh-huh. Per tant, això també vol dir que es necessitaran recursos per fer això. Nosaltres els municipis tenen aquesta capacitat de recursos, però vol dir que sigui...

0: amb la llei també doncs, assoliran també nous ajuts i també fórmules que ens puguin ajudar a aconseguir aquest cens. Però, en definitiva, el cens és imprescindible si volem realment erradicar-lo, que la llei és l'erradicació de l'amiant, no? Si no coneixem realment el 100% el que tenim, difícilment podem fer una tasca. I el mateix fent, aquesta tasca també serveix amb dos motius. Una, per poder erradicar-lo, i l'altra, per poder conscienciar també a la ciutadania, que moltes vegades, en general, pensem que ho coneixen, i moltes vegades les persones tampoc coneixen al 100% quines, coses, quines construccions tenen amiant, i on hi ha l'amiant, i com se detecta l'amiant, no? Que això, aquest és un altre tema també molt interessant.
1: Ara que l'ha obert vostè, no sé si ens podria donar algunes característiques o alguns consells, podríem dir, per detectar l'amiant.
0: Bueno, sobretot, hi ha una cosa molt important que sabem que a partir del 2002 això va estar, doncs, va estar prohibit. Per tant, en principi, a partir del 2002 les construccions no han de contenir aquest material. I en anterior hem de fixar-nos molt bé, bàsicament, en les condicions que hi ha, amb dipòsits d'aigua, amb baixants d'edificacions, amb sostres, amb teulades, diguéssim, que és on es veu més, però n'hi ha molts altres puestos, no? Però al principi jo crec que l'any de construcció filtra una miqueta la situació que hi pot haver-hi, no? Sí. I després a nivell ja tècnicament de detectar-lo ja és, moltes vegades aquest material no està visible, està sota terra perquè està enterrat, són canyeries a vegades, o un baixant millor no és visible tampoc, no? O determinats elements que no els veiem però que estan allà dintre, no? Mentre estan amagats i no es toca a ningú, tampoc té per què passar massa cosa. Però bueno, és important també doncs, anar intentant doncs, formular a les persones aquesta informació perquè puguin detectar-lo, no?
1: Clar, per això és important aquesta anàlisi i aquest cens que abans ens comentava. La llei també inclou un règim sancionador amb multes fins a 100.000 euros en casos que no es faci la retirada. Creu que hi ha propietaris que podrien negar-se a complir amb aquesta normativa? Perquè al cap i a la fi estem parlant d'un tema de salut.
0: Sí, però jo crec que aquí, jo crec que confio també en la responsabilitat de les persones, no? Vull dir que, sobretot quan parlem d'espais particulars, no? Que estem referint-nos a aquesta qüestió, jo crec que la conscienciació és un element important. Jo crec que no hi hagi cap persona que sàpiga que té un material que pot afectar amb ell i altres persones que no intentés fer cap cosa, o sigui, alguna cosa per poder-lo eliminar, no? O poder-lo treure, no? I més quan la pròpia administració també facilita determinats tipus o línies d'ajuts perquè això sigui possible, no? Hem de pensar que una gran part de l'amiant està en teulades i, per tant, molts d'aquests edificis que tenen aquestes teulades de l'amiant, moltes d'elles s'han acabat transformant també en espais de plaques fotovoltaiques, s'han aprofitat la inversió per fer això, doncs, per també treure-li un rendiment o baixar el cost, no? Però jo crec que, més que el règim sancionador és un element que la llei hi ha de ser-hi, perquè si no estaria bé, però jo crec que la gent n'hi ha conscienciant cada vegada més. Vull dir, és un element que jo no crec que això susciti masses problemàtiques. Tampoc crec que l'administració vagi amb una lupa a mirar tot. Jo crec que és una cosa que comportarà un espai de temps llarg per poder fer aquesta erradicació i que això s'ha de fer amb col·laboració, amb cooperació amb les administracions, els particulars, les empreses, amb tothom. Jo crec que aquí ha de ser una suma. No pot ser que cadascú, diguéssim, prengués això de manera... dir, escolta, és que hi ha un règim sancionador, jo no ho faré, no? Jo crec que aquest element crec que no se suscitarà. Jo crec que la gent amb això serà responsable.
1: Una normativa que inclou també el reconeixement de les víctimes, motiu pel qual aquest divendres el Parlament també celebrarà un acte institucional. Com reben aquest reconeixement tant les víctimes com també els familiars d'aquells doncs, que van perdre els seus éssers estimats arran d'una malaltia provocada per l'amiant?
0: Crec que això és un acte de justícia, primer de tot de justícia. És un acte que és convenient, és molt convenient i important, no solament per les famílies, sinó per aquelles persones que també són veïns i veïnes, de veure que ens puguem sentir reconeguts amb aquestes persones amb la solidaritat corresponent i veure que és un tema que transcendeix el límit personal familiar, que és una cosa que afecta i que afecta la societat. I, per tant, crec que fer aquest reconeixement, a part de ser de justícia, és una cosa que s'ha de fer com a exemple i també com a element de dir això no ens pot tornar a passar a la societat i la societat ha d'estar sempre preparada per poder cometre aquests reptes, no? Que també té un doble missatge, no? I sobretot, doncs, aquest missatge també de solidaritat amb les famílies, ja no amb els afectats que ja han traspassat, sinó amb les famílies també, doncs, que han tingut o que tenen aquesta situació, viure aquesta situació, no? I per tant, crec que és un acte merescut i a més necessari també per a la societat.
1: Ja per acabar amb tot el que hem anat explicant, aquests punts d'aquesta llei per eliminar les més de 680 milions de tones a Catalunya que tenim d'amiant, creuen que seran suficients les línies de subvenció que el govern ha anunciat per fer aquesta retirada?
0: Bueno, jo crec que aquí, a veure, això estem parlant de números des d'un espai, anem a dir, teòric encara. Quan això es vagi posant en marxa, anirem veient la magnitud de com se va concretant, i segurament és possible que facin falta més ajuts, però jo crec que l'administració, tal com hem vist avui a la proclama a presentar la llei, hem vist, doncs, una bona voluntat i predisposició a dir: anirem veient com anem avançant, no? Jo crec que és una qüestió que s'haurà d'anar veient, perquè segurament, potser, a nivell de les xifres també possiblement vagin canviant, no? Perquè anirem coneguent més aquelles situacions que ens trobem i, per tant, aquella realitat, i per tant això té un recorregut que haurem d'anar ajustant, no? Uh-huh. Però jo, en aquest sentit, he vist que l'administració i tots els grups polítics en general, amb la voluntat i amb la predisposició que han tingut per aprovar la llei amb unanimitat, crec que és una mostra de que qualsevol entrebanc que puguem trobar en aquest sentit, jo crec que serà assumible o salvable, i que per tant es podrà plantejar. Jo no he vist aquí un tancament a dir aquí farem aquesta cosa només, perquè no es coneix al 100%, i per tant jo crec que això s'ha de tenir una mentalitat oberta de dir: escolta, amb això, quan anirem veient si hem d'anar, doncs, ampliant aquests ajuts o canviant les fórmules o buscant altres incentius, no? Jo crec que això és un element que no s'ha dit, però jo crec que es pot entendre amb aquesta voluntat que hi ha hagut per la part del govern i per la part també dels partits polítics que l'han recolzada. Doncs, d'alguna manera, crec que aquí és que la resposta aquesta, no? Que no es pot tancar res al 100%, sinó que jo crec que això s'haurà d'anar veient. I segurament els recursos no seran suficients, perquè segurament descobrirem que tot allò que ara estem mirant amb lupa en tenim més del que pensàvem, no?
1: Doncs Jordi Giró, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Que vagi molt bé, ànims.
0: Gràcies a vosaltres i ens anirem veient.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periódico al teu quiosc i elperiódico.com.
5: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hazte mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
2: La brújula amb Lola Sorribas.
1: Passen 23 minuts de les 7 de la tarda. Ens trobem a les portes de la primera onada de calor de l'any, que es preveu que arribi aquest diumenge. Un dels col·lectius més afectats per aquesta calor és el de la gent sense llar, que no poden refugiar-se sempre que ho necessiten. I el que preocupa ara és que el sensellarisme és un fenomen que no para de créixer. Segons les últimes dades d'Arrels Fundació, a Barcelona hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer. L'entitat ha engegat una macroenquesta per conèixer la realitat de les persones sense llar a Barcelona i visibilitzar-ne també les necessitats. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. La consulta iniciada ahir i en marxa fins demà mobilitza uns 400 voluntaris i preveu recollir prop de 700 entrevistes. L'objectiu és fer una fotografia de les necessitats de les persones sense llar i elaborar un informe que ajudi a incidir en les polítiques públiques. Segons ha explicat en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero Catalunya, la directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, l'enquesta està permetent constatar que no hi ha un perfil únic de persones sense llar.
9: fet que s'incrementi el sensellisme vol dir que la realitat del carrer també ha augmentat. Hi ha persones joves, persones més grans, persones d'aquí, persones estrangeres, persones amb discapacitat, dones, joves... Vull dir, hi ha molta realitat amb diferents vulnerabilitats.

0: En l'enquesta enguany s'inclouen preguntes també sobre regularització i sobre assentaments després dels desallotjaments de l'últim any que han provocat el desplaçament de moltes persones en zones com la Vila Olímpica de Barcelona o la Ronda Litoral.
1: El que ha provocat, al nostre parer, aquestes agrupacions de persones és, per una banda, efectivament, l'increment de persones en general, però després també els moviments que s'han produït per desallotjar-les dels espais com més cèntrics de ciutat.
0: Les entrevistes es fan durant el dia, tant al carrer com en equipaments socials.
2: Gràcies, Montse. El govern ha presentat avui a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball, un document que fixa mesures concretes perquè empreses i administracions s'anticipin als riscos derivats de les altes temperatures cada cop més freqüents per l'impacte del canvi climàtic. Més detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
3: La presentació arriba en un context especialment sensible a les comarques de Ponent després de la mort l'estiu passat d'un temporal Carràs durant una onada de calor. La Inspecció de Treball va concloure que l'empresa on treballava no disposava d'un protocol específic, segons ha explicat Núria Gilgado, directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
4: És causa-efecte, correcte. La Inspecció de Treball ha determinat que la causa de la mort va ser la no aplicació de mesures preventives.
3: El nou protocol estableix accions com adaptar horaris, introduir pauses, organitzar rotacions, habilitar espais d'ombra i garantir la hidratació dels treballadors. També preveu una especial atenció als sectors més exposats, com l'agricultura i la construcció. En paral·lel, la Inspecció de Treball reforçarà els controls. L'any passat va fer 98 actuacions a la demarcació de Lleida amb 35 requeriments i 9 infraccions detectades que van comportar sancions per valor de més de 167.000 euros.
2: I ho dèiem en titulars, els bombers de la Generalitat donen per controlat un incendi que s'ha propagat a l'interior d'uns laboratoris del complex de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per ara no es descarta la hipòtesi que el foc hagi estat provocat, tot i que no és la principal línia d'investigació, Ricard.
5: Concretament 16 dotacions s'han desplaçat fins al centre de recerca Cresa, a Cerdanyola del Vallès, que ha estat completament evacuat abans de les 4 de la tarda sense cap ferit. Tal com detalla la cap d'intervenció dels bombers, el foc s'hauria originat en uns matolls propers a la façana on es troben les oficines i els laboratoris, que han quedat parcialment afectats, sobretot pel fum. Escoltem a Montse Díaz.
6: Puc dir exactament quin és l'origen de l'incendi. Suposem que ha sigut uns matolls que estaven a l'exterior. Nosaltres ens ha entrat al servei com un incendi que afectava la façana. Passa que a través de la façana ha pogut accedir a l'interior, a les oficines.
5: Ara bé, els bombers diuen que l'incendi segueix actiu perquè s'ha desplaçat amb virulència cap a una segona nau propietat de la UAB que està plena de palla i que ha cremat per complet. El seu objectiu, diuen, segueix sent que no es propagui més enllà d'aquest espai i creï un incendi forestal. A més, aquesta nau està a prop d'altres zones amb animals que per ara no han patit cap dany. Precisament aquest complex de recerca de l'IRTA va centrar, recordem, tota l'atenció mediàtica quan s'investigava si el brot de pesta porcina africana s'havia originat al seu interior, un fet que va quedar descartat, segons els informes del Comitè de Científics del Govern espanyol.
2: Per cert, que la pujada de temperatures i la baixada de la humitat en alguns punts de Catalunya està fent augmentar el perill d'incendi forestal, especialment a la zona de Ponent. De fet, des del Departament d'Agricultura alerten que fins a 40 municipis del Segrià, la Noguera, la Segarra, Ribera d'Ebre i Terra Alta presenten un perill molt alt i demanen extremar les precaucions.
5: Sí, de fet, l'OLA, els bombers han hagut de desplaçar fins a 14 dotacions a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, on s'ha produït a primera hora de la tarda, al voltant de les dues, un incendi de vegetació que ja està completament controlat. Entre altres, els bombers han volgut agrair l'ajuda dels pagesos que han fet servir els seus tractors de tallafocs.

0: Aquesta està sent una setmana molt intensa pel que fa a la investigació dels casos de presumpta corrupció que planen sobre el PSOE. En una estona parlarem amb el politòleg Adrián Caballero sobre la imatge d'un expresident al banc dels acusats, un tema que ha esquitxat també la sessió de control d'avui, on el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb Pedro Sánchez. I és que, a més de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, aquesta setmana també es podria conèixer la sentència del cas Mascaretes, que certifica el primer cas de corrupció de l'executiu espanyol, Marcos.
1: Sí, Salvador Illa ha assegurat a Ras i Curt que Sánchez és el millor president que ha tingut Espanya. Ho ha dit en resposta al Partit Popular, mentre que el seu líder, Alejandro Fernández, li ha advertit que s'acaba

0: Bragramán.
1: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
0: També l'oposició i els socis han denunciat opacitat i reclamen explicacions. Escoltem Mònica Sales de Junts, Josep Maria Jové d'Esquerra i la resposta del president.
2: Opacitat perquè vostè continua sense donar explicacions de la presumpta corrupció del seu partit, del PSOE, del seu partit. Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
3: No n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. Calen accions concretes, clares i contundents. Ho farà, president?
4: Miri, jo he dit sempre que s'ha de fer tot el que es pugui per prevenir-la, però que en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir, hem d'actuar amb la màxima contundència. Té el meu compromís també, ho estem fent.
0: Salvador Illa ha fet una defensa aferrissada de Pedro Sánchez, però en aquesta ocasió, a diferència d'altres, no ha dit res sobre Zapatero.
5: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
6: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
7: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
8: Este viernes a las 8 de la tarde.
9: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
8: Estreno de la nueva prueba final.
9: ¡Qué emoción!
10: ¡Sí!
8: De Pasapalabra en Antena 3.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
11: Passen gairebé 2 minuts de 8:15 del vespre. El Sindicat Metges de Catalunya va posar en marxa el dia 1 de juny la campanya Ni un minut més. Consisteix a deixar de fer hores extra. Doncs bé, avui hem sabut que en només 4 dies, entre l'1 i el 4 de juny, es van haver d'ajornar 1 miler d'operacions no urgents i 1 miler d'endoscòpies. Són les dades que ha fet públiques el Departament de Salut, coincidint avui amb una nova vaga de metges que ha seguit la Nautil. Anna, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda, Lola. És la 12a jornada d'aturada des que van començar les mobilitzacions el passat mes d'octubre i és l'última abans de les vacances d'estiu. Com és habitual, hi ha ball de xifres pel que fa al seguiment. Mentre que Salut el situa en un ínfim 4%, el sindicat convocant Metges de Catalunya parla d'un 29. Coincidint amb aquesta vaga, el sindicat majoritari en el col·lectiu mèdic ha organitzat 4 concentracions a cada capital de província. La de Barcelona ha estat la més multitudinària, amb 200 participants que han tallat al carrer Aragó a l'altura de Girona davant de la Subdirecció Regional de Salut Pública. Allà, els portaveus sindicals han defensat la iniciativa de deixar de fer hores extres. La vicesecretària general de Metges de Catalunya, l'anestesiòloga Irene Vermell, explica quines proves s'estan veient afectades.
13: No només és a l'àmbit quirúrgic, sinó proves que són invasives amb sedació, tot el gabinet d'endoscòpies, gastroscòpies, colonoscòpies, la radiologia intervencionista, també assistim tant a la part que treballa sobre el cap com a la que treballa sobre la resta del cos. Les urgències, això sí, estan protegides, ningú ho posa en dubte, però sí, sí, evidentment s'estan desprogramant proves perquè no hi ha prou professionals per dur-les a terme.
12: De moment s'hi han adherit uns 230 serveis d'una 50 d'hospitals, 15 CAPs i 2 centres de salut mental. La campanya Ni un minut més continuarà funcionant al llarg de l'estiu, un període en què ja habitualment no se solen programar proves no urgents. En canvi, sí que s'aturaran les vagues que es reprendran de cara al setembre. La raó, segons Metges de Catalunya, és que si convoquessin una vaga a l'estiu, els serveis mínims que es decretarien serien superiors al personal que acostuma a haver-hi als centres sanitaris en aquesta època de l'any.
11: Gràcies, Anna. I canviem ara de qüestió. De les 68 preses que hi ha a Catalunya, 16 disposen d'un pla d'emergència en cas de desbordament o de trencament de la infraestructura. Entre elles hi ha la de Susqueda, Sau, Lavaells, Foix, Gallà, Rialp o Mequinensa. Tot i que l'escenari d'un accident greu és poc probable, cal que la població hi estigui preparada. Escoltem Sergi Delgado, el subdirector de Programes de Protecció Civil.
14: Un risc de tancament o d'anomalia de presa poc probable, però
10: no per poc probable vol dir que no haguem d'estar preparats. Aquesta implantació ens permet arribar a la població, explicar a la ciutadania com ha d'actuar amb aquesta evacuació en cas que escoltin aquestes sirenes, que té un so d'evacuació que és diferent del de confinament.
11: Els plans inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns que s'haurien d'autoevacuar i de moment s'han instal·lat 71 en 36 municipis.

0: Parlem ara d'economia, perquè en diverses ocasions hem parlat aquí a la brúixola de la manca d'oferta d'habitatge, preocupant tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. Doncs bé, les perspectives de futur no fan pensar en un canvi de dinàmica. Tot el contrari, segons l'informe de l'Institut de Tecnologia de la Construcció a Catalunya, l'ITEC, Espanya entrarà, Ricard, en una fase de desacceleració.
1: Sí, la previsió de creixement de la construcció serà del 3,2% aquest any, però caurà al 2,4% l'any vinent i a l'1,8% al 2028. El motiu d'aquesta línia descendent és la fi dels fons europeus, responsables del creixement dels últims anys. La moderació, però, té també una altra explicació: l'impacte del context internacional i l'encariment de determinats materials, especialment a partir del segon semestre. Precisament aquest és el factor que pot perjudicar les bones dades d'inversió en el sector de la construcció d'habitatges nous, en què es preveu un augment del 5% durant els propers anys, ja que la demanda continua sent sòlida i l'oferta pateix un dèficit estructural. En parla el secretari general de l'ITEC, Francisco Dieguez.
2: Moltes zones d'Espanya on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda, i en el moment que això succeeixi voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda, i per tant el que hi ha és una pèrdua o una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
1: L'informe també assenyala que la promoció pública podria jugar un paper rellevant en els propers anys gràcies a l'impuls del nou Pla Estatal d'Habitatge.
0: I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, segons dades del govern espanyol.
1: Barcelona concentra més de 3 milions d'afiliats, seguida de Girona, Tarragona i Lleida. Al conjunt de l'Estat, l'ocupació també marca un màxim històric amb 22,54 milions d'afiliats i prop de 22 milions d'ocupats. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, destaca que aquesta fita, fins fa poc inassolible, reflecteix la transformació del mercat laboral després de la reforma laboral.
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Comencem la plana local a Barcelona perquè reforçarà la seguretat i la convivència als barris del Poble Sec i la Marina, escenari dels dos tirotejos que s'han produït en l'últim mes. S'hi desplegaran més agents civils i cívics, volíem dir, i agents de la Guàrdia Urbana. Es reformaran els espais degradats i s'impulsaran itineraris d'acompanyament per als col·lectius més vulnerables.
1: Així ho ha aprovat la Comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, proposta del grup municipal d'Esquerra. La mesura ha obtingut el suport de tots els partits, tret del PP, que s'ha abstingut, i Vox, que hi ha votat en contra. El diputat d'Esquerra, Jordi Coronas, s'ha mostrat especialment preocupat per les persones sense llar que viuen a la muntanya de Montjuïc, una problemàtica que, segons ha admès, no es pot solucionar només amb la pressió policial i l'enduriment del Codi Penal. Una qüestió que ha volgut separar dels tirotejos de les darreres setmanes amb un arrel molt diferent. De fet, la regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha admès la sensació d'inseguretat creixent, però ha insistit que les dades generals demostren una baixada de l'activitat delictiva. De la seva banda, el PP ha apuntat que comparteix el diagnòstic, però ha reclamat més presència policial i més polítiques sancionadores, motiu pel qual s'ha abstingut. Vox hi ha votat en contra, com dèiem, perquè el text no contempla mesures per combatre les bandes criminals.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas de la Garrotxa estudia portar a la justícia el projecte de la variant d'Olot i les preses. Abans, però, ha presentat un requeriment a la Generalitat, l'última oportunitat perquè el govern català els garanteixi la mobilitat de les persones durant les obres i la reparcel·lació dels terrenys agrícoles.
1: Unes demandes que queden recollides en la quarantena d'al·legacions presentades al projecte. Si no són ateses satisfactòriament, l'Ajuntament demanarà la paralització cautelar del projecte. Escoltem l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca.
2: Abans d'anar directe al contenciós, hi hauria unes mesures cautelars que, bueno, que poden donar temps, no?, a que es reguli o que es donguin més respostes o que

0: 40 en clau de successos, almenys 10 persones han estat detingudes a Salou en el marc d'un macrooperatiu policial contra una organització dedicada a la importació i distribució de productes falsificats.
1: L'actuació coordinada pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha inclòs entrades i registres en diversos municipis del Camp de Tarragona i altres demarcacions. En un domicili del carrer Església a Salou hi han intervingut una trentena d'agents i s'han localitzat abundant material falsificat. A la ciutat també s'han fet altres detencions, tot i que no s'han transcedit les xifres. L'operatiu ha començat a primera hora del matí i s'ha desenvolupat sense incidents, amb dispositius preventius de seguretat ciutadana. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
0: Un home ha mort en un incendi en una parcel·la de Montbrió del Camp. L'avís es va rebre ahir a les 9 de la nit per un foc que afectava dues caravanes i una caseta de fusta al camí dels Campassos. 6 dotacions terrestres van treballar en l'extinció i un cop apagat el foc, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. Els Mossos s'han fet càrrec de les diligències i de la investigació per determinar les causes d'aquest incident. I sàpiguen també que dues persones han resultat ferides menys greus en una deflagració de gas en un pis a l'Hospitalet de Llobregat. El 112 va rebre l'avís per una explosió en un habitatge de l'avinguda Severo Ochoa. El 100 va atendre 5 persones, però només 2 van requerir trasllat hospitalari, concretament a la Vall d'Hebron i a l'Hospital General de l'Hospitalet. L'explosió va fer cedir un envà, tot i que sense afectació greu de l'estructura.
2: Està entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
3: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
4: Verisure. Soy ecológica. Quiero una estufa de biomasa.
5: Ferroli lo tiene.
6: Soy ecológico. Quiero aerotermia.
5: Ferroli lo tiene.
7: Soy ecológica. Quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
5: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli. Expertos en climatización. 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
8: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
9: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya.
0: En un parell de minuts ens plantem a 8:15 del vespre. Abans d'obrir la segona part de la brúixola d'avui, fem un cop d'ull a les notícies que ens deixa la jornada en clau cultural. I comencem amb literatura, perquè l'escriptor Ferran García ha guanyat el Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana amb l'obra Sau.
10: El veig especialment important perquè és un premi, crec jo, especial, el fet de que siguin les llibreries, llibreters i llibreteres qui t'ho reconeixin, perquè jo sense... Jo i la majoria de gent que estem aquí, sense les llibreries no existiríem. I per tant, això de Ferran García com a escriptor deixaria d'existir. Per tant, literalment els dec l'existència.
1: El jurat ha destacat que es tracta d'un títol hipnòtic i ambiciós que converteix la natura, el folklore i la memòria d'Osona en un territori mític. El Premi Llibreter d'altres literatures ha estat per Un cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, el de literatura infantil i juvenil d'altres literatures per El gegant de ferro, de Ted Hughes, i el d'àlbum il·lustrat per El racó de pensar, de Pieter van der Hoevel, i el d'assaig, pensament i altres narratives per La passió dels estranys, de Marina Garcés.
0: Anem ara al festival grec que ha presentat presentat noves propostes teatrals que es poden veure de la mà de directors com Carme Portaceli, Llàtzer Garcia o Joan Arquer.
1: El certamen oferirà l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, que explora els estats emocionals a través de la interpretació i parla de la memòria. La peça compta amb Anna Larcón, Claudia Benito i Carlota Olsina. Així ho ha explicat el seu director.
11: En aquest cas, és per primera vegada, fem l'escena de la mort, d'alguna manera, i també és un any després, no? Com aquest procés de dol, com es comença, no? Intenta començar a baixar en aquestes persones. I apareix molt la mort, però també apareix molt l'amor, l'amor entre germanes, no?
1: S'estrenarà a Barcelona Bovary, una reinterpretació de la figura Emma Roald en una òpera contemporània de Portaceli amb autoria de Michael de Koch a partir de Madame Bovary de Gustav Flaubert. Finalment, Pep Cruz, Marta Marco i Erol Lleri oferiran el thriller No miris de Joan Arquer sobre les zones grises de la condició humana.
0: I dues informacions en clau musical. Pel que fa a l'agenda, nit de Gypsy Kings a Barcelona.

La banda arriba al Festival Blau Maria amb una festa de rumba flamenca que ha conquerit generacions arreu del món. Andrés Reyes, membre fundador de la formació, actuarà amb la seva família per reviure himnes universals com Bamboleo, Volaré o la seva versió Hotel California. El concert promet una nit d'energia mediterrània, ritme i celebració amb Barcelona i el mar com a escenari.

0: I canviem completament de terres per dir-los que Blaumut i Al·lèrgiques al Polen encapçalaran la 38a edició de l'Anòlia, que tornarà a omplir de música l'estiu igualadí entre els dies 10 i 18 de juliol.
1: El trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que al matí segueix sonant.
2: El festival manté l'aposta per una programació diversa i transversal, amb propostes per a tots els públics que combinen talent local, artistes emergents i alguns dels noms més destacats de l'escena musical catalana. La jornada central se celebrarà dissabte 18 de juliol al pati del Museu de la Pell d'Igualada. El festival conservarà el format concentrat en un sol dia, una fórmula que busca reforçar la programació musical de la Festa Major i consolidar l'Anòlia com una de les cites culturals de referència de la ciutat.

0: El ritme de Blau Mut, tanquem aquesta primera part informativa de la brúixola. Ara obrirem la segona finestra que ens portarà fins a 9:15. Parlarem de política amb l'Adriana Caballero sobre com pot afectar el PSOE el fet que Zapatero s'hagi assegut avui a l'Audiència Nacional, i tancarem també parlant sobre com la intel·ligència artificial modula, podríem dir, el rumb dels joves a l'hora d'escollir el seu futur professional. Abans, volem conèixer què ens espera a la brúixola del Radio Estadio. I per fer-ho ja tenim, com sempre, amb nosaltres l'Albert Arranz. Albert, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, Messi, Mbappé i Haaland debuten al torneig amb hat-trick i doblets, respectivament, per signar victòria en l'estrena de les seves respectives seleccions al Mundial de Futbol. El triplet de l'argentí li val a més per esdevenir el màxim anotador de la història del torneig, juntament amb l'alemany Klose. Escoltarem Enrique Cerezo, president de l'Atlético de Madrid, reiterant un cop més que Julián Álvarez, ell ha dit López, però vol dir Álvarez, el davanter argentí dels Matalassers, no està en venda. A l'Espanyol, l'opció de l'extrem del Castelló, Àlex Calatrava, guanya pes per formar part del planter blanc i blau el proper curs. Al Madrid anuncien oficialment el fitxatge de l'ex del City, el migcampista portuguès Bernardo Silva, per dues temporades, i la farem petar amb el director general de l'empresa, d'Olot, de la Garrotxa, que ha sembrat

0: i supervisat la gespa de l'estadi Azteca de Mèxic, seu de l'inaugural i de 4 partits més de la Copa del Món. Tot plegat de 2 de 9 fins a les 10 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, gràcies. Molt bona tarda, ens escoltem.
2: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

Aquest dimecres la política espanyola torna a moure's en dos escenaris que sovint no és cap secret, acaben confluint el judicial i el parlamentari. D'una banda, avui hi ha hagut sessió de control al Congrés dels Diputats amb el president Pedro Sánchez sotmès a la pressió de l'oposició i de l'altra, l'Audiència Nacional

0: De presumpte tràfic d'influències de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero vinculat al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i a uns suposats cobraments de diners il·legals. Avui mateix s'ha assegut al banc dels acusats per negar-ho tot i posteriorment ha demanat un vot de confiança a la ciutadania per poder provar, diu, la seva innocència. Tot plegat arriba en un mes de juny especialment delicat amb diferents procediments judicials que afecten figures vinculades al PSOE i que tornen a posar sobre la taula el debat sobre corrupció, responsabilitat política i també desgast institucional.
1: En aquest context volem parar un moment al soroll i entendre què està passant realment i quin impacte pot tenir. I ho farem amb l'Adrián Caballero, politòleg, periodista i creador del podcast Simple Política, que tornarà a engegar el proper mes de setembre. Adrián, ben tornat, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, molt content.
1: A veure, comencem. Ara tornem a reprendre contacte després d'un temps sense fer-ho i amb un tema, podem dir, històric. Si haguéssim de fer una fotografia general del moment, estem davant d'una suma de casos aïllats o comença a dibuixar-se un patró que podria acabar afectant de debò el govern socialista de Pedro Sánchez?
2: Crec que podria dir que sí a les dues coses, perquè la primera és una qüestió més aviat jurídica, no? Els casos són aïllats els uns dels altres, perquè no podríem dir que hi ha una relació directa entre el cas de Zapatero i el de Leiren, o una relació directa entre el cas del germà de Pedro Sánchez i el de la seva dona. Però un cop dit això, el patró és que fins i tot no cal ni que sigui real o que sigui judicial, perquè en realitat el patró aquest s'està dibuixant en l'imaginari de la gent, no? La gent, gràcies òbviament també a la pressió que fan els partits de l'oposició i alguns mitjans, doncs connecten els punts, allò que fèiem aquest joc infantil d'anar connectant els punts, i el dibuix que acaba sortint diu que el PSOE és un partit corrupte i sobretot l'actual PSOE de Pedro Sánchez.
0: Clar, la realitat és que aquestes investigacions, com ara comentaves, no, estan marcant l'agenda política espanyola. Fins a quin punt el pes d'aquests processos judicials en el debat públic va per davant, en alguns casos, del que després acaben determinant els poders, el poder judicial en aquest cas?
2: Al final, també, pels tempos que tenen els tribunals, el debat públic sempre anirà per davant. D'una banda, pel que sempre s'ha conegut com aquesta pena de telediari o la pena de la banqueta judicial, no? On el polític ja està condemnat mediàticament des de que hi ha sospites o, evidentment, una imputació, com és aquest cas. Amb independència, fins i tot, de la condemna que hi hagi després. I això li ha passat a totes les bandes ideològiques. Li ha passat a Podemos, a dirigents del PP, òbviament també del PSOE. Però, de l'altra banda, deixa'm contestar això també sobre els processos judicials en el debat públic, si va molt ràpid o no, i és que gràcies també a l'esforç que fa el Partit Popular a nivell comunicatiu, Vox també, evidentment, doncs al final això fa que l'esfera, l'ambient sigui contrari al govern. Per què? Perquè han trobat que en aquests casos judicials són la seva principal arma d'atac. Poso un exemple molt simple. Si l'atur a Espanya ara estigués al 25%, que és una borrada que va passar en els pitjors moments de la crisi, doncs segurament atacarien per aquí i les joies de Zapatero serien un ramat. Però com això no està passant, l'arma més útil ara mateix són aquests casos judicials.
0: Clar, en aquest sentit, el que ens vols dir, Adrián, és que si realment, per exemple, en el cas que estàs comentant ara mateix, si l'economia realment no n'és tal i com està anant de bé, Pedro Sánchez no tindria a hores ara cap tipus de resposta, no? Perquè sí que estem veient en les sessions de control, la darrera s'ha produït aquest matí, que Pedro Sánchez ho capgira tot molt ràpidament parlant d'ocupació, parlant de mercat de treball, parlant d'economia, parlant de PIB, parlant d'estadístiques que arriben tant des d'institucions o instàncies nacionals com també europees. Pedro Sánchez s'està salvant o s'està podent mantenir el poder gràcies al funcionament de l'economia?
2: No, en realitat el que vull dir és que de la mateixa manera que el Partit Popular o l'oposició agafa la que creu que és la seva millor arma per atacar el govern, però no per atacar-lo, sinó perquè és que, a més, és una mica la seva feina, que en aquest cas són els casos judicials, el govern tracta d'agafar la millor eina per defensar-se. En aquest cas, evidentment, jo crec que la millor eina està en les dades macroeconòmiques, que també en realitat és una gran frustració del govern de Pedro Sánchez, que no li està traient tot el suc que pot a que realment les dades són molt bones, és el país dels grans d'Europa que més creix, etc etc. En això no se li pot treure la raó. Ara bé, si les dades econòmiques no fossin bones, no, Pedro Sánchez agafaria qualsevol altra qüestió. Per exemple, parlaria de la corrupció del PP, Eli Tomàs, o de la mateixa manera que ara a finals de setmana a Pedro Sánchez estarà a Brussel·les amb el Consell Europeu, doncs segurament veuríem alguna temàtica internacional on Pedro Sánchez

0: sent còmode. És a dir, al final la qüestió és que l'economia és la millor arma de defensa que ara mateix té a Pedro Sánchez. I si no la tingués, òbviament, li seria més complicat, però agafaria una altra qüestió.
1: Mm-hmm. Clar, de fet, això que tu dius agafa encara més força tenint en compte que ja s'ha compromès com a mínim a presentar uns pressupostos pel 2027, no? Gràcies a aquesta bonança que diu que té l'economia, que és aquest últim as de la màniga que s'ha tret Pedro Sánchez. Clar, ara em parlaves, que em semblava molt interessant, per aquesta pressió que fa l'oposició i també una miqueta com la veu Pedro Sánchez, no? Que diu que estan jugant a esta guerra del fango, no? aquesta guerra bruta. Realment, creus que podríem estar davant d'un procés en el qual la justícia pugui acabar influint de tal manera, no? Aquests processos judicials que estan envoltant tot l'entorn del PSOE i també de Pedro Sánchez podrien arribar a tal punt que fos impossible que el govern actual aguantés aquest desgast?
0: No, o sigui, la justícia no convocarà eleccions i la justícia no farà res, no pot convocar tampoc una moció de censura, etc. El que sí que pot fer la justícia és ajudar o no a qui ho vulgui. És a dir, el Partit Popular pot trobar en les imputacions, en les sentències judicials que anirem veient, perquè, atenció, la de Ábalos, la del germà de Pedro Sánchez, aquestes les hauríem de veure a l'estiu, però jo crec que abans de l'agost, segurament. Aleshores, totes aquestes qüestions poden ser emprades com a discurs polític, com a relat per a aquells actors polítics, estic pensant, evidentment, en el Partit Popular, que ho vulguin emprar. A partir d'aquí, què? Doncs a partir d'aquí la situació que ja veiem, perquè amb l'imputació de Zapatero es va parlar d'una moció de censura que no arribarà al Congrés perquè no, les matemàtiques no donen. Pot arribar, però realment les matemàtiques no donen. Per tant, és el que dic, que les sentències judicials no condemnaran, no convocaran unes eleccions. Ara bé, la pressió mediàtica, la pressió política, això veurem exactament. Però també dic una cosa, no serà la pressió del Partit Popular, serà, com deia Gabriel Rufián, lo que quiera el PNV, deixant fer la broma, en el sentit de que serà el PNV, serà Junts, serà Esquerra, els qui puguin marcar una mica més aquesta pressió.
1: Clar, en aquest sentit, no sé tu com a expert en la matèria, no sé fins a quin punt creus que per la banda del govern com per la banda de l'oposició més forta, més ferma, que en aquest cas estan duent a terme PP i Vox, creus que, no sé si estan fent un flac favor a la societat, no? Perquè no sé fins a quin punt poden mantenir aquest desgast institucional que estan realment realitzant a banda i banda de l'hemicicle, si realment aquest desgast institucional i aquesta pèrdua de confiança de la societat envers els partits polítics tradicionals la podran revertir en un futur immediat, o si això potser pot tenir inclús un impacte negatiu en les futures eleccions.
0: Aquesta pregunta jo crec que connecta molt bé amb el que va passar a la Comissió d'Interior del Senat, on va ser-hi la directora de la Guàrdia Civil, on en un moment del final, si no m'equivoco va ser cap al final, on li retreia al PP i a Vox, que els deia alguna cosa així, que com quan ells arribin al govern ja no quedaran com institucions, o no quedaran institucions amb prestigi que defensar, no? Que quan vostès arribin ja no hi haurà un estat, no? En el sentit del que tu estaves dient, de... Clar, tu ara estàs atacant les institucions perquè creus que estan corruptes de dalt a baix per atacar el partit polític que ara les lidera, però és veritat que la sensació sí que es pot estendre entre la societat de que no del todo són iguales, que aquesta també, sinó d'això que estàs dient, de que aquestes institucions ja no són fiables. En quin sentit? En el sentit d'aquesta pregunta, que a vegades es fa al CIS i altres enquestes, de la confiança en els polítics, la confiança en el sistema judicial. Doncs si això es reprodueix durant el temps, és possible que quan el CIS torni a preguntar per el del 0 al 10, la confiança en el sistema judicial baixi. La confiança en la policia baixi, en la Guàrdia Civil baixi, i així amb totes les institucions.
1: Clar, i després, en el cas que guanyin, ho hauran de defensar, que llavors això sí que serà un canvi de relat total.
0: Sí, bueno, a ver, en realidad el cambio de relat será, bueno, como hemos echado a estos y los que lideraban las instituciones corruptas ya se han ido, pues ahora nosotros vamos a hacer limpieza, que a més es un terme aquest de la neteja radical que segurament si en el govern també acaba entrant Vox, doncs és un terme que moltes altres socis, diguem-ho així, europeus, empren bastant. El relat serà això, serà tractar de convèncer la ciutat

0: ciutadania de que estiguin tranquils, de que com ara estan ells a les institucions, ara tot anirà bé. La qüestió no està en això, sinó que la sensibilitat de la ciutadania serà: el marge que et dono de confiança és poc, ja sé que acabes d'entrar, però si amb tu encara hi ha símptomes d'institucions corruptes, anem a dir-ho així, doncs diguem-ho que la paciència serà més curta de la ciutadania.
1: Avui, parlant en el cas de Zapatero, per exemple, no s'ha provat la seva innocència, el jutge Calama no li ha retirat però el passaport de forma cautelar. Això té un impacte real, creus, en el relat polític, o bé creus que quedarà diluït per la imputació en el cas?
0: Jo crec que el tema del passaport, poca cosa a nivell mediàtic o polític. Bueno, més aviat polític perquè mediàtic, sinó al final és una decisió judicial, evidentment seria un gran impacte mediàtic, per suposat. Judicialment, al final, la situació de la persona, de José Luis Rodríguez Zapatero, sí que canvia, evidentment. És una imatge que segurament ningú al PSOE vol veure, però sincerament no crec que aquesta qüestió de passaporte sí, passaporte no, faci pujar el Partit Popular 2 punts en una enquesta, perquè m'entengueu.
2: Clar, és molt important també destacar, no?, que el paper que està tenint tant el govern com el PSOE amb els imputats actuals, amb les investigacions actuals, a diferència de les darreres, no? Perquè en tot moment estan utilitzant comunicats, estan utilitzant els mitjans de comunicació per reforçar aquesta defensa o aquest suport a les persones que estan sent investigades ara mateix, com també el germà de Pedro Sánchez, la dona, o en aquest cas Zapatero. Però no va ser d'igual manera amb el cas de Santos Cerdà, d'Avalos, de Koldo. Què creus que és més efectiu com a expert en la matèria? No canviar la teva confiança en totes aquestes persones que estan sent imputades, o, a diferència, com va fer anteriorment, desvincular-se des d'un primer moment dels casos o dels presumptes casos de corrupció?
0: La qüestió és que ara ja no et pots permetre utilitzar l'estratègia de despendre't o l'estratègia que es va emprar, per exemple, amb Ábalos. Bueno, Koldo al final era un dels assessors d'Ábalos, vull dir, amb Santos Cerdà. Per què? Perquè si ara tallessis d'arrel amb, doncs estic pensant sobretot en Adán Zapatero, no?, seria com la principal figura, tindries un problema de relat claríssim, perquè d'alguna manera ara no pots fer com el Partit Popular va fer amb Bárcenas, que deien allò del senyor del que usted me habla, perquè tallar amb Zapatero és tallar amb l'oracle, deixa'm dir-ho així, espiritual gairebé, el gran benefactor d'aquelles eleccions del 2023, quan entra Zapatero en escena, i qui podria haver mogut una part dels indecisos al 2027. No ens enganyem, perquè això podia haver passat. I amb qui més es podria tallar? Potser amb la directora de la Guàrdia Civil, que és l'altra persona com més implicada aquesta setmana. Doncs si ho fessis sense una condemna contra ella, el que estaries és admetent que desconfies d'ella. Però les proves d'avui són les mateixes que les de la setmana passada. Per tant, per què la setmana passada no desconfiaves d'ella? I a més, també et dic una altra cosa. Això suposaria que Marlaska, Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, s'hauria d'anar, perquè evidentment no podria mantenir-se en el càrrec. I això ja sí que t'ho faria trontollar tot. És a dir, jo no dic que a qui m'estigui escoltant que això li sembli bé ni res, o que sigui bonic. Simplement que és, com tu em deies, com a expert, o què recomanaria jo? Ara mateix tu no pots tallar. Tu has tallat amb Ábalos, amb Santos Cerdà. Com ho has fet d'arrel, et pots evitar que t'esquitxi, que t'esquitxi directament, com seria una qüestió més de Zapatero, la directora, el tema de l'Eire, etc. Però ara mateix jo crec que seria una bogeria. Ara convertir a Zapatero en el Bárcenas del senyor del que usted me habla seria una bogeria.
2: Clar, sense ubicar-nos en una banda ni en l'altra d'aquest tauler, perquè és una mica també la nostra feina, no?, com a

0: casos que estan envoltant Pedro Sánchez i el PSOE, també s'ha dut a terme una peça separada també del cas Kitchen, d'aquest cas de corrupció policial, no?, que esquitxa el govern de Rajoy, però se n'ha parlat molt poc. Creus en aquest cas que és el PP qui està guanyant aquest relat públic?
1: Clar, a veure, el PP l'està guanyant perquè és més fàcil guanyar-ho quan els mitjans de comunicació, no dic perquè els mitjans tinguin la culpa de res, vull dir, però és que és així, la realitat, les notícies són, i la setmana aquesta és un via crucis increïble pel Partit Socialista, doncs evidentment és més fàcil. I a més també és una altra qüestió, eh? Al final el PP ha carregat tot l'armament argumentari de relat que té amb els casos del PSOE, perquè a més juga amb un avantatge argumentativa, perquè el que el PP està parlant és del PSOE actual, del PSOE de Pedro Sánchez, mentre que la Kitchen, que tu comentaves, és un mal record del passat, diguem-ho així, pel Partit Popular de Núñez Feijóo. A més, hi ha una altra cosa. Si tu li tires encara al Partit Popular de Núñez Feijóo el tema de la Kitchen, et poden dir, ok, és corrupció, però és una corrupció per la que van pagar amb una moció de censura. Encara que va ser per la Gürtel, eh? Però vull dir, és un cas de corrupció d'aquella època. I et diran, i ara què? Perquè si em tires encara allò, què passa que ara no hi ha eleccions o no hi ha una moció de censura? Per tant, el relat l'està guanyant el PP? Sí, perquè és evident, és que dir una altra cosa seria una tonteria. Això vol dir que la partida ja estigui guanyada? No, la partida vull dir les eleccions o diguem-ho així, el que pugui estar per venir en els propers mesos.
0: Sí, la majoria parlamentària, no? Al final, que amb la partida que hi ha...
1: Aquesta no ha canviat.
0: Amb la partida
1: que hi ha... És que aquesta no ha canviat.
0: Clar, clar. Clar,
1: és que la majoria parlamentària no ha canviat i al final el PNB i Junts, per no parlar-te d'altres partits que hi ha al Congrés, de moment, a hores d'ara, mentre tu i jo estem parlant, no han presentat una moció de censura, han dit que la legislatura està morta. Molt bé, ho han dit. Però no han presentat una moció de censura, han presentat una votació que no es farà sobre si cal convocar unes eleccions, sí. Però que tampoc és una moció de censura, per tant, ara per ara no hi ha res tangible. Mm-hmm.
2: T'agafo el guant per anar acabant amb aquesta frase de legislatura morta que apunten aquests grups de l'oposició. Per mirar una mica més enllà del que és l'actualitat immediata, aquest mes de juny amb tot el que està passant, creus que pot marcar un avanç i un després en la legislatura? Solem parlar de Pedro Sánchez com un animal polític, no?, amb un instint de supervivència podem dir extraordinària amb tot el que està passant i amb tot el que té al seu voltant. No sé si això acabarà creant un desgast per acumulació que acabarà sent un risc real o bé amb el temps acabarà sent un episodi més dins del seu cicle polític.
1: Ara mateix, Lola, estan a Moncloa en moda supervivència. O sigui, ara mateix l'estratègia o el cicle polític es troba en un moment d'impàs o en un moment de supervivència. Punt d'inflexió pot ser en el sentit que, evidentment, està sent un juny difícil. Està sent una setmana, sobretot una setmana molt difícil. Però aquesta setmana, en principi, sentència judicial o imputació més grossa que les que ja hi ha, en principi no s'espera. És a dir, aquest mode de supervivència vol dir aguantar el juny. Ara deixeu-me que faci una mig broma, mig seriós, que és esperar que la selecció espanyola ho faci millor que el primer partit i la gent estigui molt entretinguda amb el Mundial. Sembla una tonteria, però no ho és. Que les sentències d'Avalo no taquin molt, que la del germà no surti molt desfavoridora, perquè això hem de parlar, perquè evidentment el relat canvia si de sobte el germà la pena és mínima o fins i tot queda absolt. Cuidau amb això. Després arriba l'estiu. L'estiu sempre és una mica refrescar, mai millor dit, el moment polític. I al tornar de l'estiu parlarem de pressupostos, posar de relleu algun tema internacional. I atenció a una cosa. Penseu que quan tornem de l'estiu, Pedro Sánchez presentarà segurament els pressupostos més socials i més carregats d'inversions que hi hagin. Per què? Perquè si no surten, serà la millor carta de presentació que tindrà davant unes possibles eleccions.
2: Doncs, Adrián, has posat moltes qüestions sobre la taula. Ara miraves cap al setembre. No sé si parlarem abans o no, però de totes maneres, gràcies per aquesta anàlisi en una setmana que és tan clau per el PSOE i la seva viabilitat, podríem dir, política i parlamentària. Gràcies, molt bona tarda, que vagi molt bé.
1: Molt bona tarda.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
4: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una,

0: sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
1: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Minutos de descuento. Mantén tu vigor con Energisil. Energisil con maca mantiene tu deseo sexual hasta el final. Energía masculina. Energisil vigor.
4: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
5: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Entonces se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal.
4: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
6: El proper dimarts, dia 23 de juny, celebrem, ja ho saben tots, de ben segur que s'estan preparant la revetlla de Sant Joan, però és un dia que també esperen amb nervis els estudiants que han fet les proves d'accés a la universitat. Ara mateix estan vivint aquells dies de neguit previs a saber si aconseguiran accedir al grau que desitgen i també a la universitat que volen. Precisament avui a la Brúixola volem parlar de l'evolució que estan experimentant gran part de les professions arran de la digitalització.
7: Sí, perquè el futur laboral està evolucionant cap a la hiperespecialització tècnica, la sostenibilitat, la interacció amb la intel·ligència artificial. Ara, el coneixement teòric no és suficient perquè moltes empreses treballen amb la premissa que la digitalització i concretament la intel·ligència artificial han de formar part del dia a dia a la feina per agilitzar processos i també modificar la gestió del temps. Davant la retenció de continguts, ara prima la coexistència amb la tecnologia i el desenvolupament del pensament crític.
6: Doncs avui volem abordar com afecta la digitalització a l'evolució de les professions i com els joves han de fer front també a aquest canvi de paradigma, i per això podem saludar la doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i directora acadèmica d'UNCET, Cristina Càliz. Cristina, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda, com esteu?
6: Bé, a veure, per entendre aquesta evolució i posar una miqueta les qüestions sobre la taula, com està transformant la digitalització les que coneixíem com a professions tradicionals?
8: Doncs hi ha una evolució bastant, o està afectant d'una manera bastant, bastant important, no? Actualment, les professions que tenen un futur com més prometedor, pels pocs anys, totes estan centrades o vinculades amb tecnologia, innovació. Per què? Perquè la intel·ligència artificial està impactant en pràcticament totes les professions que coneixem avui en dia o coneixíem avui en dia. I això implica, doncs, que totes els professionals s'han d'adaptar, doncs, a aquests canvis que està portant la intel·ligència artificial o l'anàlisi de dades o la big data per poder fer millor la seva feina, per dir-ho així. Per tant, si parlem d'aplicació o d'impacte, doncs és un impacte generalitzat en pràcticament totes les professions.
7: Clar, aquest canvi de paradigma que estem comentant arran de la intel·ligència artificial és similar al que ja vam experimentar amb l'arribada d'internet o estem parlant d'un canvi encara més profund?
8: Jo crec que és un canvi més profund, perquè la intel·ligència artificial el que està fent és canviant la forma com fem les coses, però a més que ens està ajudant, doncs, a millorar certs aspectes com la productivitat, l'analítica de certa informació que teníem, però a més el que ens està obligant és a utilitzar-la per poder fer millor les coses que fèiem abans. I això afecta qualsevol professió. No es tracta d'utilitzar-lo, utilitzar com podíem utilitzar internet, sinó que hem de veure com podem maximitzar aquest ús de la intel·ligència artificial.
6: Quines competències es consideraran imprescindibles a les empreses quan la intel·ligència artificial estigui completament instaurada en el seu dia a dia? Ara veiem, doncs, que hi ha processos i hi ha alguns aspectes en el que evidentment la

0: ja s'hi ha posat de ple, però que imagino que encara queden uns anys per acabar-la d'implementar al complet. Però tot i això, quines característiques hauran de tenir aquests professionals perquè doncs, les empreses decideixin contractar-los?
1: Doncs aquí ens trobem amb aquest paradigma. La intel·ligència artificial està automatitzant moltes tasques, però cada vegada seran més importants competències vinculades amb el que es coneix com els soft skills, és a dir, amb habilitats interpersonals, és a dir, la capacitat d'adaptació que tindran els professionals de futur per doncs, afrontar situacions noves o canvis en el seu entorn que provoca la intel·ligència artificial cada vegada de manera més ràpida, la capacitat de resoldre problemes d'una manera més efectiva, és a dir, la capacitat d'adaptar-se al canvi i resoldre problemes mitjançant el pensament crític, és a dir, les habilitats interpersonals, les habilitats que fan que la persona no pugui ser substituïda per la intel·ligència artificial, serà el que serà més valuós en un futur, no? Com, per exemple, la comunicació efectiva, no? Aquesta capacitat de comunicar idees noves o idees complexes d'una manera molt clara, o a l'aprenentatge continu, és a dir, aquesta actitud positiva de motivació, de rapidesa per assimilar nous conceptes, noves eines, són competències que actualment les empreses estan valorant molt dels seus professionals perquè és allò que no pot ser substituït per la màquina, no? Que és la capacitat d'iniciativa, com se gestiona el temps, com es prioritzen tasques, com s'integren processos. Tot això que té la capacitat humana i que no pot ser substituït per la intel·ligència artificial.
2: En aquest context, en això que estem parlant ara mateix, que és la intel·ligència artificial, que moltes vegades ens costa, no?, arribar a entendre com podem traslladar què és, quina és o com funciona la intel·ligència artificial i com la podem aplicar en diferents activitats econòmiques del nostre dia a dia aquí a casa nostra. La meva pregunta era si realment entens com a expert en la matèria que hi hagi gent que pugui tenir por a aquests canvis, a aquest canvi de paradigma que comentaves al començament, o si per contra el més important és que la gent s'animi a seguir aprenent a través del món educatiu com funciona per utilitzar-ho com una eina de cara a millorar el seu futur professional.
1: Doncs no s'ha de tenir por. La veritat és que, com he comentat abans, la intel·ligència artificial la utilitzarem sempre i, per tant, el que hem de fer és aprendre a utilitzar-la d'una manera efectiva i eficaç. És a dir, que no és tenir por, sinó tot el contrari. Per sort, les generacions que estan arribant són generacions que estan molt més integrades amb l'ús d'aquestes intel·ligències o amb aquestes eines digitals. No han crescut molt en entorns digitals i, per tant, són generacions que estan acostumades a treballar hiperconnectades utilitzant doncs, aquesta immediatesa de la informació, recolzant en plataformes, recolzant en intel·ligència artificial i, per tant, no ha de ser un problema aquesta adaptació a utilitzar les eines d'intel·ligència artificial com a part del dia a dia.
0: Ara dèiem que la setmana vinent els alumnes coneixeran les notes de les PAU. Fins quin punt creu que hi ha suficient informació per als alumnes sobre els canvis que s'estan produint al mercat laboral?
1: A veure, hi ha informació, però l'han de buscar, i això també a vegades és complicat. Jo el que els diria als alumnes que estiguin en aquest procés és que busquessin informació sobre les carreres que volen estudiar, que busquessin informació sobre les sortides professionals, sobre què significarà doncs, fer una carrera o una altra i quines són les possibilitats que tenen de futur. Però existeix informació perquè moltes carreres estan adaptant aquests canvis en els entorns i, per tant, estan utilitzant la intel·ligència artificial dins dels propis currículums o plans d'estudis. Per nosaltres, per exemple, a l'UNCTAD hem actualitzat tots els nostres plans d'estudis per incorporar empresa, innovació i tecnologia o màrqueting, innovació i tecnologia, perquè creiem que és molt important preparar els futurs estudiants ja amb aquestes eines des del moment zero. I, per tant, el que els diria és que han de buscar aquesta informació que existeix sobre totes aquestes carreres professionals.
2: I també canviar

0: la forma d'ensenyar?
1: Sí, molt. Nosaltres a nivell educatiu, les universitats, estem davant d'un repte important. Un repte perquè, primer perquè les generacions que estan arribant ja tenen unes característiques completament diferents. Busquen aprenentatges més pràctics, busquen immediatesa, busquen experimentació pràctica, etc. I després perquè estan habituats a utilitzar aquestes eines. I forma part del seu dia a dia, utilitzar la intel·ligència artificial i, per tant, hem de canviar completament la forma d'ensenyar per donar valor a les classes i a la feina docent. Les classes magistrals, el contingut molt teòric, tot i que és important proporcionar aquest contingut als alumnes, cada vegada per ells es té menys valor i valoren molt més l'experiència pràctica. I per tant, el que fem les universitats i en concret la UNCET és doncs, cada vegada mirar més per a un aprenentatge molt pràctic, el learning by doing, i que ells vagin aprenent fent allò que estan estudiant. La tradicional classe magistral on els alumnes estan algunes hores escoltant una lliçó, això cada vegada és més complicat, i el que almenys nosaltres intentem o fem és que doncs, desenvolupin habilitats i competències més enllà dels continguts més tècnics, sinó que siguin capaços de doncs, aprendre fent.
2: Clar, parla d'un canvi en la formació, però també li volia preguntar si es necessita un canvi en l'avaluació, perquè clar, estem parlant d'un espau que no deixa de ser estudiar per respondre unes preguntes, ja sigui tipus test o desenrotllat, però clar, ens parlava vostè de comunicació efectiva, parlar de manera clara, resoldre problemes, totes aquestes competències en un espau són difícils d'avaluar. No sé si creu que al llarg dels anys aquest sistema de decidir quins alumnes accedeixen i a quines universitats doncs, quedarà caduc.
1: Doncs això és un repte també, veure com s'avaluen aquestes competències. Hi ha iniciatives en aquest sentit, de veure com podem avaluar que no sigui de manera en paper i boli, no? De manera més tradicional, aquestes competències que van més enllà doncs, d'adquirir coneixements específics. No? Això és un repte, i un repte per l'ESPAU, i també és un repte per les universitats, de com podem avaluar tot això, no? I com podem crear sistemes d'avaluació que ens permetin doncs, anar més enllà doncs, del mètode tradicional.
0: També relacionat amb la tipologia de l'estudi, a mi em sembla molt interessant perquè ara recordava la meva època d'estudiant i el que més recordo és obrir llibres i llegir pàgines i aquesta paraula tan coneguda no, que dèiem tots així d'una forma més col·loquial que és empollar por empollar, no? Avui en dia, els joves, aquesta tipologia d'estudi la practiquen? O com creieu vosaltres, tu que ets expert en la matèria, com creus que se senten més còmodes? Abans ens comentaves no? amb aquest concepte anglès del learning by doing. Està al 100% implementat o encara en la forma d'estudiar també s'està vivint aquest canvi i encara no està 100% implementat? Com se senten més còmodes ells?
1: A veure, ells en venen d'una formació, en alguns casos, que és memorística. Llavors, passar aquest sistema d'avaluació menys memorístic és complicat. Però sí que per la generació Z, que és la generació que està venint, ells estan més habituats a utilitzar aquest tipus d'eines. I, per tant, jo crec que no és un problema, no serà un problema per la generació que ve aprendre d'una manera diferent, no tan memorística, sinó amb la utilització d'eines, perquè ja estan acostumats a utilitzar eines col·laboratives, perquè moltes vegades ja aprenen de manera conjunta, és a dir, utilitzen resums, utilitzen plataformes, ells ja utilitzen la IA perquè els hi faci resums, una cosa que fèiem nosaltres de manera diferent, no? Que fèiem resums i d'aquesta manera ells aprenen. Ells ja això ja ho estan molt acostumats a utilitzar-ho en el seu dia a dia o de resoldre exercicis o de resoldre activitats de manera col·laborativa. Per tant, no ha de suposar

0: canvi. És un canvi més a nivell institucional, de canviar tots els processos, la forma com avaluem, la forma com formem els alumnes i buscar altres maneres de poder valorar la seva, doncs, el seu coneixement, la seva millora o el que sigui, no? La seva rendibilitat.
1: I entenc que abans de formar els joves, qui s'haurà de formar en aquest cas són els professors, els professionals.
0: Sí, també és un repte per nosaltres, és a dir, que a nivell dels professionals que no estan habituats ho hauran de fer, però a més al nivell de les institucions universitàries en aquest cas, doncs també ens hem de formar i ens hem de formar amb l'ús d'aquestes eines i de com hem de canviar la forma d'impartir la docència, la forma d'avaluar, la forma com estem amb la classe, és a dir, hem de canviar molt el sistema habitual de docència que havíem fet fins ara.
2: Clar, per tant, d'aquí uns anys als cinemes segur que s'estrenarà alguna pel·lícula, no?, en la qual un professor canvia el model educatiu a través de la intel·ligència artificial, no creus?
0: Bueno, no ho sé si serà així, però sí que és veritat que hi haurà canvis i canvis per adaptar-nos al que ve i nosaltres al final estem educant en l'entorn universitari els alumnes perquè siguin, per professionalitzar-los, no? És a dir, perquè arribin molt més preparats a les feines que faran en el seu futur i per tant això implicarà que nosaltres com a institucions, doncs també haurem de fer de buscar la millor manera de poder-los preparar millor.
1: Doncs Cristina Caliz, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i directora acadèmica d'UNCET, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la brúixola i per obrir-nos els ulls en aquesta, podríem dir, digitalització de la professionalització dels nostres joves. Que vagi molt bé, molt bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
4: Tiri, tiri, tiri.
5: Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
4: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente. Y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: Si es que con una aseguradora así, todo es buena onda.
4: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
7: Parece sencillo, pero se tarda meses.
6: ¿Cómo?
7: Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
8: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
9: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
10: Verisure.
11: Carlos hace números y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
1: Doncs tanquem aquí aquesta brúixola de dimecres, un programa en el que hem parlat de la primera onada de calor que arribarà aquest diumenge i que precisament doncs, acabem parlant d'un incendi que ha obligat a confinar les poblacions de Pallerols i Ribera d'Ondara per un foc que s'ha originat en camp sense segar a Talavera. Ara mateix uns 150 bombers treballen a la zona, 41 dotacions, 8 d'elles aèries, treballant en aquest foc empès per la marinada. En farem seguiment i segur, de ben segur que demà parlarem doncs, de les conseqüències que pot haver tingut aquest foc, esperant que siguin les menys possibles i que es pugui estabilitzar i controlar el més aviat millor. Tornem demà, els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Que vagi bé.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
12: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
3: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
12: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimecres, que és 17, és de juny i és de 2026. Fins a les 10 clavades, manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Dani Sánchez al control tècnic. Comencem, entrem en matèria.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arrán.
1: I amb la realització musical del Dani Sánchez passa un minutet i 20 segons de dos quarts de nou. És una hora en tot cas magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau blaugrana passa per un ex que trenca rècords al Mundial, una negativa de contratació reiterada i cognom equivocat i una renovació de contracte, entre d'altres coses. Víctor Llucià, molt bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda, Albert. Sí, dia farcit, d'actualitat amb molts temes a tocar. De fet, el més immediat és un enfrontament a base de comunicats, no?, entre el Barça també i el Real Madrid. Com les relacions ara són les que són, doncs s'han de parlar a base d'aquests comunicats oficials. Si els blancs han involucrat la UEFA en el cas Negreira, el Barça torna a insistir, torna a posar èmfasi en les declaracions de Florentino Pérez dels dies 12 i 13 de maig, el de la infame roda de premsa, en què va dir que convocaria eleccions al màxim mandatari del club blanc, i el Barça realment no s'ha quedat de braços creuats. Ha publicat un altre escrit aquesta tarda que signa l'actual president Rafa Juste i que va dirigit al president de la Lliga, Javier Tebas, al president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, i al president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Fran Soto, i els demana que adoptin les mesures judicials oportunes en la mesura de les seves competències contra el president del Real Madrid, contra Florentino Pérez, per, continua el comunicat del Barça, defensar l'honorabilitat, el prestigi i la integritat de les institucions que representen. El Barça descriu les declaracions de Florentino Pérez com a falses, que atempten contra la integritat i el prestigi de les institucions. D'altra banda, el club està tranquil pel que fa al comunicat del Madrid i la UEFA pel cas Negreira, perquè el màxim organisme del futbol europeu no pot actuar fins que no hi hagi una resolució ferma als jutjats de l'estat espanyol, així que de moment tranquil·litat en aquest sentit. Més enllà de comunicats, va, la Copa del Món ahir, qui es quedés fins a altes hores de la matinada, fins a vora les 5 de la matinada, va veure història davant dels seus ulls, la que va escriure amb lletres daurades Leo Messi. Encara més història de Leo Messi? Doncs sí, encara més història del millor jugador de tots els temps. És la rutina de l'extraordinari per a l'astre argentí. És a punt de complir 39 anys, de fet els bufarà les espelmes la setmana vinent, i Leo Messi que continua acumulant actuacions que quedaran per sempre a la memòria dels aficionats. Ahir, en l'estrena de l'Argentina al Mundial contra Algèria, Messi va anotar un hat-trick al porter Lucas Zidane, el fill de Zinedine Zidane, demostrant que encara està vigent i que és ambiciós i que vol liderar la seva selecció a reeditar el títol, una cosa que només han fet dues seleccions a la història. Leo Messi sobre el fet de mantenir-se a l'elit durant tants anys després.
3: Bueno, gracias. No, la verdad que me sentí bien. Me preparé lo mejor que pude para poder rendir bien, más allá de los tres goles hoy, cómo se dio el partido. Intenté llegar lo mejor posible de lo físico para estar a la altura de mi compañero, porque mi compañero tiene un nivel muy alto, no se relaja ni nadie te regala nada, y creo que la fortaleza de este grupo, ¿no?
2: Home, el seu nivell tampoc està gens malament. Atenció als rècords que va aconseguir Leo Messi ahir, Es va convertir en el primer jugador a disputar 6 mundials. Fa uns minuts l'ha igualat Cristiano Ronaldo. En el primer futbolista a marcar en 5 copes del món.
1: Dos.
2: En el segon, de fet. En el jugador més longeu en anotar un hat-trick en un mundial.
1: 3.
2: En el jugador que més gols ha anotat des de fora de l'àrea a un mundial, en total 6.
1: 4.
2: I, per sobre de tot, en el màxim golejador de la història del torneig més important del planeta, superant Ronaldo Nazario i empatat amb la

0: Alemany Miroslav Klose, 16 dianes en total a la Copa del Món. Però Messi, una mica fidel al seu estil, li donava al seu estil, li donava realment poca importància.
1: No, la verdad que no, la verdad que es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero. O sea que queda solo en una estadística.
0: Ara l'Argentina lidera el seu grup, el Jota, amb 3 punts, els mateixos que Àustria, que es va imposar per 3-1 a Jordània en el debut del país asiàtic en un Mundial. D'altra banda, un company de Leo Messi a la selecció que continua en boca de tothom és Julián Álvarez, que ahir va jugar una estona, a la segona meitat realment va tenir poca incidència el futbolista de l'Atlético de Madrid, i el president del seu club, Enrique Cerezo, ha estat molt vehement avui en relació al seu futbolista, però realment no sé si sabia exactament a qui es referia.
2: Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que es un jugador del Atlético de Madrid. Y si no, el que quiera, que venga ahí y que vea el contrato. Nosotros no tenemos constancia, te lo vuelvo a repetir. A nosotros no tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y les enseñará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará. Que ya está bien de la historia del Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
0: Julián López no és jugador de l'Atlético de Madrid. No. Julián López no. Julián López a mi em fa molta gràcia perquè és un...
3: Ni Smith tampoc.
0: És un molt bon actor, un humorista que realment fa molta gràcia, però en cap cas és un futbolista de l'Atlético. No sé si es referia a Julián Álvarez, potser era a qui es referia, al bo d'Enrique Cerezo, en un serial que continuarà, no sé si tot l'estiu, però es farà llarg. I un últim apunt, i és que el Barça ha anunciat la renovació de Pere Romeu per a les dues properes temporades fins al 30 de juny del 2028. Recordo que aquest curs ha aixecat els 4 títols disponibles, la Lliga, la Champions a Oslo, la Copa de la Reina i la Supercopa. Per tant, en els propers dies es produirà l'acte oficial d'aquesta signatura al despatx del president del club. Pere Romeu, que encetarà aquest proper mes d'agost la seva quarta temporada al capdavant del conjunt català.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants matx portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
6: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.

0: ha empatat pels africans, així s'han anat al descans i així continuen. I estan al minut 82 de partit, Portugal 1, Congo 1. A partir de les 10 de la nit, un apassionant sempre Anglaterra-Croàcia. Vicente Casal, l'home del radioestadio a Montilivi i l'home del radioestadio a les remuntades del Centre d'Esport Sabadell. Hola.
1: ¿Qué tal, Albert? Pues muy buena. Y a ver si es verdad y se cumple el viernes.
0: El día del Castilla cumpliste,
1: No, bueno, cumplieron ellos. Yo estaba.
0: No, perdona. Onda Cero sabe a quién envía a la nueva Creu Alta. No envía a cualquiera, claro. No,
1: de verdad, a ver si vemos el año que viene la sala de fútbol profesional, que se lo merecen.
0: Bueno, pues sí, la verdad. Y además tenemos un montón de amigos.
1: También, pero...
0: Sí, hombre, sí, pero tenemos más amigos en Sabadell que en Zamora, al menos por quien te habla, Edu Boada, Revista Palenca, bona nit.
2: Bona nit.
0: Tu vas amb el Zamora o amb el Centre Esports?
2: Home, el Centre Esports.
0: Ah, bueno, no ho sé. Escolta'm.
2: No, és molt important. Com més equips catalans tinguem a nivell professional, millor.
0: Sí, bueno, a veure, però després ens gira feina nosaltres, O sigui, jo sol tinc un Llucià, un Lozano i un José Agustín Gómez. No tinc més gent, ja,
1: Bendita faena,
0: I jo no puc anar al futbol perquè em dona alguna cosa, perquè vaig al bàsquet i si no hi ha triples jo no m'entero. Amb la qual cosa, és un problema. Escolta'm, Boada, que tenim ja al carrer l'Especial Mundial 2026 de la revista Panenca, que és una cosa meravellosa. L'única minicrítica que faig jo és el color de fons de la portada, que sempre la claveu. M'agrada el que és, diguéssim, la caricatura, el dibuix, la foto, m'agrada, és un tiet Donaldo aixecant la Copa del Món, molt bé el títol, Sus guerres, nuestro futbol, però aquest taronja llampant de fons a mi em fa una miqueta mal a la vista, t'ho he de dir ara.
2: Sí, el taronja no t'ha acabat d'encaixar, quin color t'haguessis triat tu?
0: Jo hauria posat un groc sèpia aquí, una miqueta, saps, que revisqués el verd, A mi em crida més el taronja que el verd, però escolta'm, el contingut és una cosa tremenda. I per què dic això? Perquè no és la típica guia del Mundial, on et posen aquí la cara de tots els trope mil jugadors de les tropecientes seleccions d'aquest Mundial. No, aquí hi ha un article, no et diré un article per selecció, però gairebé. Hi ha un article atemporal per selecció, una història atemporal per selecció. Oi que aquesta és el leitmotiv, la intenció?
2: Exacte, perquè al final és això, aquestes guies del Mundial,
0: caduquen.
2: Cares, que un cau, no? Cau l'Abde de Marroc, llavors ja tot et caduca, però aquestes guies més atemporals que parlen també tant de societat com de política com de sociologia del país ens permeten vincular la Copa del Món a com viu cada país aquesta entrada a la gran festa del futbol que és aquesta Copa del Món. I ja us dic, l'intenció sempre que arriba un especial de Mundial o d'Europeu és fer-ho així. Jo crec que aquest any ho hem fet bastant bé, la veritat. Hi ha una història que jo no coneixia, que segurament vosaltres sí, que és la història d'en Tap Ramos, que he recuperat el cop de colze que li van donar... Sí, exacte, que el van deixar pobre, fatal. Doncs és una de les històries de les que parlem, d'aquest uruguaià nord-americà que va jugar al Figueres amb Tito Vilanova, per exemple, és un dels casos. També viatgem, també a Iran, a Pakistan, Haití, que no està al Mundial.
0: Haití, a Ecuador.
2: Haití, exacte.
0: A l'Argentina.
2: També a Noruega. És a dir, que aparquem la majoria dels països que van a la Copa del Món, han passat per la revista d'aquest mes i això, amb una mirada, com sempre, més sociocultural que no pas de l'actualitat de si va aquesta fitxa o no va l'altra.
0: I amb el mateix preu que totes les altres revistes panenca de l'any, a que sí?
2: Exacte, 7,5 €, i és molt fàcil. Tant el quiosc de confiança com a tienda.panenca.org.
0: Ui, que no s'ha escoltat bé. Això has de dir més poquet a poquet i en bona lletra, perquè la gent que estigui escoltant i en el seu quiosc s'hagi esgotat, que és el que acostuma a passar amb la revista Panenca quan surt, que la gent va com a loco i l'agafa i després queden sense, ho han d'escriure bé. A veure, com és això?
2: I torno. Ja saps que jo sempre vaig amb presses. 7,5 €. I tienda.panenca.org, allà trobaran totes les nostres revistes.
0: Totes, totes, des de la U, totes. Totes, totes, totes, és una cosa tremenda, fantàstic. Doncs això, eres panenquita tu, Vicente Casal, o no?
1: Soy panenquitísimo, la verdad es que...
2: Bien,
1: y te voy a decir una cosa, recomiendo un artículo que ha escrito mi buen amigo, exfutbolista, influencer, se llama El Mundial, que nunca jugué, de Jacinto Ela. La verdad es que muy interesante. Gran artículo, sí, me quería permitir el lujo de compartirlo.
0: La compreu avui i a l'agost la llegiu tranquil·lament.
1: I 7,5 €, me

0: és que algú més es mulli el cul parlant en plata i en perdó, Edu, és a dir, la Liga, la Federació, que és el que controla els àrbitres, i el propi organisme arbitral.
1: Sí, sí, que algú li tiri un cable per poder sortir d'aquesta situació, però és que jo estic d'acord amb el que comenteu, és que fins que no hi hagi una sentència de la justícia en ferm, crec que ningú farà res ni mourà res i simplement hi hauran aquests trets creuats de veure, doncs, bueno, això, demostrar cadascú el seu poder o intentar, doncs, això, pressionar per una banda o per l'altra, però és que em sembla també que a la que algun dels estaments, sigui la FIFA, la Lliga, qui sigui, es posicioni abans de la justícia, també crearà com una certa jurisprudència una mica peculiar. Llavors, jo crec que és...
2: Correcte.
1: Exacte. Llavors, crec que tots es curen en salut, que la justícia faci el que toca, que realment és el que diem. Vull dir, si es pot acreditar tot això que comenten, no? Com, bueno, que està acreditat simplement, no? Doncs s'ha de jutjar i s'ha de trobar una sentència, doncs, quan passi, jo crec que l'efecte dominó, no?, serà que veurem com les diferents institucions acabaran resolent. Però ara per ara em sembla una mica més de cosa de cara a la galeria, aquest populisme de tots dos presidents, que no pas res més.
0: Doncs tanquem la porta, si us sembla bé, perquè ja hem parlat fins a l'extenuació d'aquest cas Negreira, una estoneta més, un temps més, uns dies més, fins a que hi hagi alguna novetat. I tancar la porta, precisament, és el que ha fet el president de l'Atlético de Madrid a la sortida del seu davanter argentí, el davanter estrella, davant de la intenció del Futbol Club Barcelona. Ahir avançava la possessió en el David Bernabéu, que eren nosaltres dilluns. Ahir, però, avançava que el Barça vol fer una oferta, segona oferta, al Club Atlético de Madrid de 135 milions, fins i tot, a més, afegint variables per Julián Álvarez. He dit Álvarez. Tot i que Enrique Cerezo...
3: No, Julián López.
0: Avui ha dit...
1: Exacte.
0: López.
4: Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid. Y si no, el que quiera, que venga ahí y que vea el contrato. Nosotros no tenemos constancia, te lo vuelvo a repetir. A nosotros no tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y les enseñará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará. Que ya está bien de la historia de Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
0: Pues ya te enterarás, Casal. Cuando Julián López no sea jugador del Atlético de Madrid, te vas a enterar.
3: Pues si no sabe el nombre, imagínate si vas a ver la cláusula.
0: Oye, que fallo lo tiene cualquiera, ¿eh? Si no, que le pregunten a...
3: Dos veces, ¿eh?
0: A Murat. No, no, hasta cuatro, porque no lo hemos puesto todo. Él, al principio, acepta que es cierto que Florentino le llama para hacerle una oferta de 150. Y él le dice lo que sabéis todos, que lo que pone en el contrato, que Julián López no se vende. Pero ese trozo no lo hemos puesto. Pero existe. Cuatro veces ha dicho López. Pero oye, que ¿quién no ha cometido un error en su vida? Y si no, que le pregunten a Murat Ekrem Simen. Perdón, Simen. Murat Ekrem Simen. Este es un periodista, un locutor de 30 años de experiencia de la televisión pública turca TRT. Que acaba de ser suspendido de sus funciones tras confundir en la transmisión del partido entre Irán y Nueva Zelanda del pasado lunes a iraníes y neozelandeses. Los cuatro primeros minutos del partido, cuatro enteritos, el tal Murat Ekrem Simen describió todos los movimientos del equipo neozelandés, pero atribuyéndolos al iraní. Y al revés. Es decir, cuando atacaba Irán, él decía que la llevaba el jugador kiwi. Y cuando atacaba los kiwis, decía que los llevaban los iraníes. Claro, se ve que al llegado un momento, a los cuatro minutos de partido, se dio cuenta y continuó de forma correcta. Pero se ha liado un pollo en Turquía y al hombre le han puesto pues en la nevera. O sea que aquí, equivocarnos, nos equivocamos todos. Pero lo canem, Edu, que no se vende Julián Álvarez López.
1: Pensava que m'anaves a preguntar per la meva gran equivocació, sí. No? Com una equivocació.
0: No, els draps bruts, sí. Nosaltres a casa.
1: Cadascú, sí, exacte.
3: Sí. Bueno, si tuvieron que echar a todo el que se equivoca en la retransmissió, pues no sé si quedava Llucià solo.
0: Ja, però cuatro minutos, tío, es un poco heavy, ¿eh?
1: Sí, cuatro minutos es bastante bestia.
0: Un poquito bestia, sí. Que no es ven, Julián, Edu.
1: T'he de dir que tema Julián jo no m'ho acabo de creure. Jo crec que acabarà sortint. Estic bastant convençut, a més, eh? Perquè en el moment que el teu jugador franquícia o un d'ells a finals de maig ja diu que vol sortir amb un Mundial de per mig, L'Atlético ho intentarà gestionar, entenc, de la millor manera.

0: i sonaran fitxatges i arribaran nous davanters, però ostres, és que és insostenible perquè què et quedaràs? Un jugador que et volen fitxar amb el que pots treure diners, que al final els d'Apolo estic convençut que els interessa, no? Els nous accionistes els interessa també fer caixa i no sé, ell no vol ser-hi, et paguen molts diners perquè estem parlant de cada 100, 120, 150 milions segur que hi haurà una de les ofertes. Llavors jo crec que ara és una mica doncs, això, aguantar i quedar bé, però a mesura que passin les setmanes o l'Atlético torni a la feina, jo crec que és un tema que s'anirà desenquistant i que acabarà sortint segur. A on? No ho sé. Ojalá el Barça,
1: ¿Tú también
0: però...
1: piensas, Vicente Casal, como Edu Boada, que Julián López no se vende, pero Julián Álvarez sí?
2: Total, yo estoy totalmente de acuerdo, porque mira, tú no te puedes quedar a un jugador de ese calibre que no quiere estar. Y la sensación que da es que ese jugador, por lo que sea, no tiene buena relación con el entrenador y no quiere estar. Ahora bien, la jugada del Tito Floren ha sido muy buena. Es decir, le han carecido el jugador al Barcelona de saque. Ahora a ver, más allá de las fobias y las filias, ¿cómo le vende el Atlético de Madrid al Barça el jugador por menos de 150 millones a Tocateja? ¿Qué es lo que le pagaba el Madrid? Porque ya no es un tema de que es que al presidente le apetece más o menos, lo habéis dicho. Aquí hay detrás unos inversores que ponen el dinero, que a esos les da igual los colores, y eso es lo que quieren, el dinero trincu trincu. Entonces, yo creo también que va a salir. Vamos a ver dónde va, porque dice Barça, Madrid, pues espérate, no aparezcan, no sé, me lo
1: El
2: invento, el
1: Arsenal,
2: PSG de turno,
1: no, sin
2: el
1: inventárselo. El
2: Arsenal, es
1: Arsenal va
2: decir,
1: detrás.
2: claro, vamos a ver, y esos tienen mucho dinero. Entonces, yo también creo que
1: Y
2: va a
1: tiene una
2: salir
1: moneda,
2: y...
1: tiene una moneda de cambio, que no sé si es la intención del club gàner o no, pero Edu, al Arsenal pot negociar amb pasta i amb Gyökeres.
0: Ah, clar, és que al
1: Es
0: final és
1: decir,
0: això.
1: yo te dejo sin delantero
0: Tens
1: centro,
0: les dues
1: pero
0: coses, sí.
1: te doy la solución. Te doy menos dinero, pero te doy al sueco. ¿Sabes?
0: Sí, vull dir que al final és això, no? Tu el que busques és un nou davanter, no? Si Julián no és, doncs provem una altra fórmula. I veient que realment aquest davanter més tanque, com pot ser Sorloth, li ha funcionat una mica millor i tot el Xolo que Julián, que realment els seus números d'aquest any són fluixets, més enllà que la Champions
2: Sí,
0: potser
2: son
0: va estar una mica més
2: discretitos,
0: brillant.
2: correctos.
0: Doncs, ostres, mira, et portes el davanter al campió de la Premier i, ei, quedes fantàsticament bé i tornem-hi. Et treus de sobre un jugador que no vol estar al teu equip. Vull dir que en aquest sentit tot és rodó.
1: Per cert, ha
2: Que
1: acabat ja el
2: Mateo, perdona una
1: partit.
2: cosa.
1: Dime.
2: Sí, te iba a decir que yo no sé si en otra temporada, con el nivel que ha mostrado Julián López para el presidente, aguantas el precio de 150 millones, ¿eh? Cuidado.
1: No, es que a mí me parece de locos. O sea, de
2: Pues me
1: locos.
2: parece,
1: De
2: es un buen
1: locos.
2: jugador,
1: De locos. A mí me
2: por lo que
1: parece
2: se
1: de
2: ha visto
1: locos
2: este
1: los
2: año,
1: 80 de Gordon.
2: sobrevalorado,
1: Me
2: pero...
1: parece de locos los 80 de Gordon y sale en el 11 inicial que se enfrenta a Croacia a partir de las 10. Es decir, es titular con Inglaterra. A mí me parece que lo de los
2: A ver,
1: 150 es una
2: Boada, 150
1: barbaridad.
2: kilos los pagas por el gol. Y Julián Álvarez no es
1: Exacto.
2: un, a ver, es un gran delantero, pero no es un goleador, no es un tío de 30 goles para arriba.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Entonces, yo creo que no lo vale. A partir de
1: Correcta.
2: ahí, el que lo quiera que lo pague.
1: Correcte. Un altre nom propi que hem conegut en el dia d'avui, ja de forma oficial. Ho dic perquè ha acabat el Portugal-Congo i ha acabat amb empat i amb sorpresa, eh? Empat a un, no hi ha hagut gols a la segona meitat, per tant, els de Robert Martínez, estava pensant en el meu company del país, Robert Álvarez, no, Robert Martínez, que empaten a un amb els africans. Dic això perquè un dels que ha estat titular ha estat Bernardo Silva. I Bernardo Silva avui ha estat anunciat oficialment com a nou jugador del Real Madrid per les dues properes temporades. Jo segueixo pensant, Edu, que és un fitxajón.
0: Sí, jo t'he de
1: Car,
0: dir que
1: és car, però un fitxajón.
0: a mi em fa una mica de ràbia, pena, posem-li l'adjectiu que vulguem, perquè era un jugador d'aquells que només suma. O sigui que potser a l'econòmic sí que resta una mica més, veient la situació del Barça, però amb lo futbolístic em sembla un jugador d'aquests d'encaix ràpid, que sempre suma, que també entén el futbol d'una manera que hagués encaixat com un mitjó o com un guà aquí a Barcelona. Crec que el Madrid es reforça... Bueno, és que el Madrid realment, no ho oblidem, s'ha de reforçar molt bé, no? Perquè porta 2 anys sense guanyar un títol. Però sí, és un fitxatge espectacular.
1: ¿Qué te
2: Y
1: parece a
2: además
1: ti?
2: de rendimiento inmediato. Mira, si algo está haciendo bien el Madrid este año, a diferencia de otros años, es que el Madrid, por ejemplo, Florentino ha roto un tabú, que es fichar un tío de 31 años con un contrato de 2 más 1, ¿no? Que Florentino tenía aquello de a partir de los 30, de año en año, en función de tal. Oye, déjate de historias. Has fichado, yo creo que uno de los mejores laterales izquierdos que existen, Cucurella.

0: Inglaterra-Croacia, que se podrà, que es podrà escoltar a través de l'APP i web de Onda Cero, el Radio Estadio Mundial. Alberto Pereiro ens deia el próximo Enzo Fernández, internacional argentí, migcampista del Chelsea. Recordo que van pagar per ell 121 milions d'euros, sent en el seu moment el fitxatge més car de la història del futbol anglès. A tu què et sembla aquest objectiu del Madrid, Edu?
1: Sí, bueno, és que tornem al que dèiem. El Madrid havia fet una inversió, clarament, de reforçar mig el camp, no? Va marxar Kroos, va marxar Modric i no han portat a ningú, i em sembla que realment... La sensació, si ja tenia sensació, no?, de que el Madrid ja portava uns anys fent els Galàcticos, aquesta és la versió Galàcticos 20.0, no? O sigui, hi ha més, amb més grans futbolistes del mercat europeu ja no pot fitxar, i crec que el fitxatge d'Enzo és també una meravella. Això sí, aquest equip s'ha de moure, és a dir, ha de marxar gent, perquè jo m'imagino el primer dia d'entrenament de Mourinho, que encara jo tampoc em faig la idea que Mourinho torni a ser entrenador del Madrid, però el primer dia d'entrenament serà com el Chelsea, que hi haurà 35 jugadors allà, tots amb un ego important, perquè estem parlant de que fitxar estrelles mundials. Bueno, el Madrid haurà de gestionar una mica les sortides, perquè realment, això, si no pares de fitxar talent, només poden jugar 11.
0: Està clar. Llavors, el que passa és que també en aquest sentit jo crec que al llarg de l'estiu veurem molt moviment. Per exemple, avui hemos conocido hoy que Dani Ceballos tiene la mano en la puerta de salida y que su próximo objetivo puede ser el Betis.
2: El Betis.
0: Porque Mourinho no cuenta con él. Se habla de que Fran García también va a abandonar la nave blanca. Se han ido también, porque han terminado contrato, Carvajal y el austriaco que se me acaba... Álava. Acaba de ir el nombre. David Álava. Con lo cual, evidentemente, van a aligerar el roster porque no van a tener los mismos jugadores que tiene el Chelsea, pero... Oye, el perfil de lo que está rondando, de momento no tiene mala pinta, Vicente. No sé cómo lo ves tú.
2: No, lo que pasa es que, bueno, hasta el final...
0: Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, no tiene mala pinta.
2: Sí, a ver, este año se está gastando el dinero. Ojo que gastarte el dinero tampoco te asegura nada,
0: ya.
2: En el Madrid eso lo saben.
0: Ya.
2: Pero sí que es verdad que, a diferencia de otras temporadas... Yo para mí el último gran fichaje bueno que hizo el Madrid, aparte, bueno, Mbappé y Bellingham, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que, bueno, la temporada pasada, pues Hausen, Carreras, dejó el equipo. A mí los fichajes del Madrid me dejaron bastante frío. Este año Florentino sabe que no tiene red de seguridad. No puede, el madridismo no aceptaría un tercer año en blanco y, evidentemente, pues va a sacar la billetera. A mí, yo también tengo ganas de ver a Mourinho ahí y, sobre todo, a ver la salida, porque, claro... el buen rollito que tiene que haber en ese vestuario, pues es bueno, ¿eh? O sea, cuando empiece, yo no sé si habrá taquillas para todos, porque claro, empiezas a hacer cuentas y van a salir un montón, pero de momento no ha salido nadie y han entrado unos cuantos.
0: Sí que han salido, sé que han salido, venga, no digamos que no, bueno, han salido, ya te he enumerado alguno de los que han salido y de los que están a punto de salir. Pero hem d'estar atents també al campionat del món. Com us deia, a partir de les 10, jo crec que és de tot aquest inici de Mundial, Edu, el partit amb més pedigrí per la igualtat dels dos equips que s'enfronten, a l'Anglaterra-Croàcia, que tindrem a partir de les 10 a Dallas, des de Dallas.
1: Sí, estic d'acord. Realment jo crec que de nivell, no? el més semblant de nivell que hem arribat a veure fins ara, perquè sí que és cert que encara que les seleccions europees han fet un molt mal paper en general en aquesta primera jornada, aquest xoc entre dues europees és el més semblant al que ens podem imaginar d'un gran partit. Així que sí, jo crec que tinc ganes de veure també sobretot la posta d'escena d'Anglaterra, que hi ha molts dubtes amb Tuchel i la convocatòria i tot això. Amb els croats no tinc cap mena de dubte que faran el de sempre, jugaran el seu, sembla bandida però sempre estan allà, juguen bé, la seva samarreta és maquíssima, llavors tinc ganes de veure això, com surt Anglaterra i què se n'espera, perquè vulguis o no, passen els anys i continuen estant allà. Sempre és una pretendent, no?, a guanyar la Copa del Món. Han estat a les finals o trams finals tant de la Copa del Món com de l'Eurocopa. Llavors, a veure què, veient que Portugal l'han sopegat, doncs a veure si Anglaterra referma la seva posició.
0: Aquesta matinada, entre la nit d'ahir i tota la matinada, han comparegut els amos del gol. I de quina manera, nois? Primer... Mbappé, a mí me da la sensación que es la mejor delantera del Mundial.

0: larguísimo, pero a lo mejor soy yo, Vicente.
1: Pero sin discusión.
0: ¿Sí?
1: No, no,
0: Francia.
1: Sin discusión, hombre.
2: Total.
1: Hombre, pero vamos, no, no hay discusión.
0: Doué, Dembélé, Olise, Mbappé, todo acabado en Barcola. E, es una cosa de locos. ¿O no? Casal.
1: Sí, sí, dan sí, miedo, sí. Dan miedo, dan miedo. Es que ves todo aquello y dices, a ver, muy mal se les tiene que dar. Para mí, la favorita es, favoritísima es Francia. Luego pasará lo que pasará y te puede pintar la cara el que quiera, pero para mí Francia, ostras, es que tiene un pedazo de selección, unos pedazos de jugadores, aparte que, claro, bueno, pues viene con el tirón también de la Champions del PSG, y el fútbol francés pues es un fútbol que lo hemos denostado durante muchos años, pero bueno, el futbolista francés, míralos, y tú ves lo que tiene arriba, y la verdad es que para mí no es discusión que tiene la mejor delantera, luego la discusión está quién tiene la segunda mejor. Ahí ya sí que podríamos discutir,
0: ya.
1: Pero que Francia tiene la mejor selección del medio campo para adelante no es discutible.
0: Y a sobre comienza Dudu al Mbappé endulladíssim, endulladíssim.
2: Total. Però també et dic, jo no en tenia cap mena de dubte, perquè a més tal com acaba la temporada, no? Que ja es deia que s'estava reservant una mica per la Copa del Món, primer dia, dos gols...
1: Una mica.
2: Sí, exacte, deixem-ho una mica, sí. Llavors, em sembla que ell és conscient del poder que té, de com encaixa de bé en aquesta França, de com tot està moldejat al seu voltant, i que és això, que és un líder golejador impressionant. I jo espero que ben aviat superi, no vull aixafar la guitarra perquè potser en parlarem ara, però aquest rècord que tenen Klose i Messi, no crec que tardi gaire Mbappé en agafar-los.
0: Doncs ara en parlarem.
1: I además en any de Mundial el Balón de Oro se decide en part en el Mundial.
0: Dic, ara en parlarem del duel golejador i dels rècords, però acabant amb el tema de França, que ells van posar a Senegal per 3-1, no va marcar, pero el partido, Vicente, de Olise le retrata como probablemente el mejor jugador del mundo en este periodo de tiempo de los últimos 4 meses. A mí me lo parece sin discusión, el del
1: sí,
0: Bayern.
1: Dos partidos más y es un jugador que a mí me gustaría ver.
0: Esos son 150 millones.
1: ¿En qué posición quedan el balón? Sí, sí. Y me gustaría ver dos partidos más así, cómo quedan el Balón de Oro, ¿eh?
0: Sí, sí, claro.
1: Ojo. Que me parece un candidatazo,
0: bueno, dependerá mucho de lo
1: gritos.
0: Que haga Francia, ¿no? Porque siempre se tienen en cuenta los títulos, ¿no?
1: Claro, pero me parece un escándalo, ese tío es un escándalo.
0: Sí,
2: el nivel es altísimo.
0: Sí. No únicament de cara a barraca, és que combinativament té una visió de joc espectacular, té una potència física tremenda, Edu, és un jugador completíssim, amb moltes
2: sí, emes. És una d'aquelles coses, bueno, el que dèiem, no? Aquest futbolista pel que pagaries una entrada, perquè és que cada moviment, cada passada, cada gest sempre té com aquesta màgia associada o sempre com per fer progressar i millorar el futbol. I sí, sí, és un luxe veure'l, ja et dic. És que per molt que això, que en Kylian faci els gols, Barcola també va estar molt bé, però Olise desprèn una màgia especial i ha arribat en un moment superdolç.
0: I quan tothom pensàvem que aquest Mundial seria un duel entre Mbappé i Messi des del punt de vista golejador, entre Cristiano i Messi, apareix el Cyborg... Casal con su traje de Robocop y ante el rival de Irak, recuerdo Irak nos empató a uno en Coruña, es verdad que nosotros
1: sí, sí.
0: Con mucho fondo de armario, pero nos empató a uno en Coruña y le mete dos golitos a la selección persa, 4-1, 2 de Haaland y se apunta
1: sí.
0: Al duelo.
1: Y hablamos de Irak como si fuera aquí un país de una selección menor. Nos empató contra España. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega Noruega. Sí que es verdad que Haaland es un gran goleador. Esta temporada, quizás la segunda vuelta no, y sobre todo en Europa, la ha penalizado, a pesar de que ha sido el máximo goleador de la Premier League. No se descubre nada con Haaland. Y bueno, vendrá un poco el rendimiento en función de lo que rinda la selección. Pero bueno, tenía ganas de ver en un Mundial a Haaland. Tenia ganes de veure-lo.
0: Teníem dubtes de que el noruec sumaria, Edu?
2: Cap ni una, perquè jo... És això, és la sensació aquesta que ell també es va quedar amb les ganes, no? El 22, i que ha arribat aquí, el seu somriure, no? Quan fa els gols, tu ja veus que ell això ho tenia al cap. Ell volia fer aquesta primera gran nit amb la seva selecció en un Mundial i dit i fet, vull dir que és aquest tipus de davanter, de golejador, que quan té el gol entre cella i cella no se l'escapa mai I crec que és una bona notícia tenir el Haaland aquí i poder gaudir d'ell, per molt que això l'any ha sigut una mica més fluix al City, però ostres, que és un davanter d'aquests que fa molt de goig a veure.
0: Tot això molt destacat fins a que a les 3 del matí doncs arriba Leo Messi i demostra que amb 38 tacos qui sap jugar a futbol, sap jugar a futbol. Hat-trick i rècords a mansalva. Per exemple, amb el hat-trick que va aconseguir a nit contra Argèlia, Messi té el més gran nombre de hat-tricks de la història en partits internacionals. 11, superant Cristiano Ronaldo, que en té 10, assolint això en 28 partits internacionals menys. A més, es va convertir, va esdevenir el primer jugador en jugar 6 mundials. Fa uns minuts l'ha igualat Cristiano Ronaldo, és veritat. El primer futbolista en marcar en 5 copes del món. El jugador més longeu en fer un hat-trick al mundial, el de més edat. En el jugador que més gols ha fet des de fora l'àrea i per damunt de tot en el màxim golejador de la història del torneig més important de la Terra, superant Ronaldo Nazario i empatant ara amb l'alemany Miroslav Klose, que ja no pot jugar perquè està retirat, l'exjugador de la selecció alemanya, amb 16 dianes. Bueno, llega un momento que ya no sabes qué decir, ¿no? Claro, es que què
2: Es diu
0: dices?
2: ràpid, eh? Tot
0: Clar.
2: això.
0: Ah.
1: Sí.
0: A mi em va
1: No, no,
0: passar això
1: sí.
0: als jocs del 92, quan debuta el Dream Team a Angola i fot 48 punts de
1: Eso sí que era
0: diferència
1: un Dream Team.
0: i
1: Eso sí que
0: dius,
1: era un Dream
0: oh,
1: Team.
0: i comences a esgotar adjectius, però clar, li fa el mateix a tots els demés, amb la qual arribes a la final, li guanya Croàcia també de 40 i pico, i clar, ja no saps què dir. No, Vicente?
1: Bueno, también es verdad que Messi llega bien de físico. A ver, no, no nos engañemos, la exigencia que hay en la MLS no es la que hay en Europa.
0: Cierto,
1: También es verdad que Argentina juega para él. Y primera que lo diga, y
0: cierto.
1: a lo mejor también tenía que haber estado expulsado ayer, ¿eh? O sea, has visto la
0: Sí, es
1: plancha que
0: verdad,
1: pega.
0: hay una plancha
1: Hay que decirlo
0: naranja
1: todo,
0: como
1: ¿eh?
0: la portada de la
1: No,
0: revista Panenka, igual.
1: de naranja fosforito, ¿eh? Sin quitar méritos al argentino, a lo mejor tenía que haber sido a la calle, pero es verdad que se nos acaban los adjetivos. Este tío es un animal, es una bestia. O sea, es tan bueno, entiende tanto el fútbol, que es que no necesita ni correr.
0: Sí, es una cosa diferente, Edu.
1: O sea, no
2: Sí,
1: necesita correr.
2: sí.
1: Él corre lo que tiene que correr, porque lo entiende tan bien el juego que sabe estar donde tiene que estar.
2: Sí, a més això, aquesta sensació de matinada, almenys jo m'he aixecat a veure-ho perquè he pensat, no m'ho puc perdre, però la sensació és aquesta, ell estava caminant, com ho ha fet tota la seva vida, però és això, és entendre els tempos, al moment que havia d'accelerar, accelerava, que ara, com potser parlo per mi, eh? Jo ara feia més dies que no el veia, no? Aquest any no l'he seguit tant a l'Inter de Miami, i quan ho tornes a veure, no? Aquesta tranquil·litat amb la que juga, amb la que camina, carrega la cama, marca, tal, te n'adones que és això, que té un do especial, té una relació molt especial amb la pilota, i que és una meravella, és un luxe que, almenys, jo no he vist a Maradona, no he vist a Pelé, però ser coetani de Messi és una cosa d'aquelles que podré parlar de tot durant tota la meva vida, no? Perquè tots els rècords que has esmentat ja no me'ls treu ningú. Llavors, crec que és una cosa espectacular.
0: I la sensació, Edu, de que el seu last dance a Can Barça doncs podia no haver estat una cosa de passo cagat amb bolis, sinó una cosa competitiva, no?
2: Has anat a fer mal, amb aquesta.
0: Sí, sóc conscient.
2: Sí, ho hagués pogut estar. Sí, clarament. Però mira, jo amb això almenys fa tant de temps ja que va marxar, que ja no s'ha adonat, que intento no pensar-hi gaire, perquè a més crec que el futur del Barça és molt prometedor, hi ha Lamine, hi ha tots els nanos de la Masia, i crec que una cosa havia de deixar pas a l'altra, o sigui que no hem sortit, no m'ha acabat perdent tant, però clarament és que hagués sigut... O sigui, t'hagués pogut quedar clarament i clarament les coses ens haguessin anat bé.
0: Nosotros hemos tenido este debate a media tarde, a la hora de la merienda casal. Hemos tenido en la redacción el debate de cómo se hubiera desenvuelto un Messi en Last Dance en el actual Fútbol Club Barcelona. Y se me han tirado a yugular Josete y Llucià. No, hombre, no, que tapa la progresión de Lamine. Yo creo que Messi es compatible con cualquier jugador de la Tierra.
1: Messi, mientras quiera jugar, el resto se adaptan a él. Eso para
0: Hombre,
1: empezar.
0: ah.
1: Cuando él juega, el resto calla. Sí que es verdad, a ver, a mí me deja dudas en el sentido de que lleva ya unas temporadas jugando en una liga menor y el ritmo que hay aquí no es el ritmo que hay allí. Ni Leo tiene la edad que tenía cuando aquí despuntaba. Y quizás para arrastrarse, que se arrastre en Estados Unidos. Porque, a ver, el Mundial son 4, 5, 6 partidos, ¿vale? Y no es lo mismo jugar en agosto contra

0: Vamos a la Mutua. ¿Contento?
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
2: Vente a la Mutua y todos contentos.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
5: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
6: Verisure.
7: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
8: 9 i gairebé 27. Abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, tota la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
9: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada, Nits de Ràdio, si el senyor Florentino no ens denuncia a la UEFA o alguna cosa d'aquestes, doncs farem el programa amb tota normalitat, començant amb la tertúlia dels Dimacreus. Entre d'altres temes, parlarem d'una vident brasilera que ha dit que ha somiat més d'un cop, per tant es veu que això ja vol dir que va a missa, que en el partit de futbol que hi ha al Mundial el dia 24, que no sé quin és, d'aquí uns quants dies, vindrà una nave alienígena, es posarà allà sobre de l'estadi i començarà a abduir gent, saps? Començarà a xuclar. Bé, no sé què tal estarà les relacions amb la gent d'altre planeta. De moment d'un altre planeta és el Messi, que va fent gols encara per fer tots els rècords. També parlarem de la parella, perquè com que tots els estius, després de l'estiu, al setembre, sempre comentem la notícia de en veranos, cuando la gente se separa más, pues per fer una mica preventivament, dic, escolta, parlem amb una experta de teràpia de parella, a veure si ens pot dir algunes claus per intentar que la gent aguanti durant l'estiu i a poder ser més enllà de l'estiu. En parlarem d'aquests i molts altres temes per entretenir-vos a partir de 2:15, com sempre, de la matinada. Us esperem a Nits de Ràdio, que vagi bé.
10: Todo preparado para que comience el partido. Toma Energisil. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Arranca el partido con Energisil Vigor.
11: Este verano la gran pregunta es
12: ¿híbrido o eléctrico?
11: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
13: ¿Y cómo vais con la boda?
14: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
15: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.

0: a la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 29 amb rima, comencem la pròrroga, sí, a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, d'entrada que ens deixa aquest dimecres 17 de juny al marge del futbol, José Agustín Gómez.
2: El Futbol Club Barcelona i Timotei Enguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre de l'equip d'handbol fins al 30 de juny de 2029. L'anterior vincle del francès expirava a l'estiu de 2027. Madison Conner és nova jugadora de l'Uni Girona per la propera temporada. L'escorta estadounidenca arriba del Club Amigos del Baloncesto Estepona, fa 1,80 d'alçada i té 22 anys. El Futbol Club Barcelona jugarà demà el primer partit de la final de la Lliga ACB al Roig Arena a partir de les 8 de la tarda contra València Bàsquet. Escoltem el barcelonista Dario Brizuela parlant del rival.
3: Pues que no jueguen su juego fácil, que su juego al final se basa mucho en correr mucho, en que el partido vaya en muchas posesiones, y bueno, aquí la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos. Entonces yo creo que en la medida en que controlemos eso y seamos sòlidos en nuestro plan de juego, estaremos bien.
2: Paula Badosa es fica als quarts de final del torneig de tenis de Berlín, superant l'estadounidenca Coco Gauff per 1-6, 6-3 i 6-2.
1: Dos quarts i mig minut, i ara toca obrir micròfon al responsable de que el partit inaugural del Mundial de Futbol a Mèxic s'hagi jugat sobre gespa a la catalana.
4: Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
5: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a...

0: Los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
1: Pero cero dudas, ¿eh?
0: Seguro de salud de línea directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Este viernes a las 8 de la tarde.
3: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
2: Estreno de la nueva prueba final.
3: ¡Qué emoción!
4: ¡Sí!
2: De Pasapalabra en Antena 3.
5: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
6: Empresa fundada fa ja 13 anys. Produeix, instal·la, assessora i realitza el manteniment de gespa esportiva. Ha superat recentment els 52 milions d'euros de facturació global i entre els seus clients han estat, o hi són, clubs d'èlit futbolística del nostre país, però també més enllà de les nostres fronteres. I picant tan alt com l'estadi Ciudad de México, popularment conegut com l'Azteca, on un dels anfitrions, la selecció centreamericana del torneig de la Copa del Món i Sud-àfrica, van protagonitzar el partit inaugural jugant sobre gespa d'Olot. Eduard Rovira, director general de Royal Bird, bona nit.
7: Bona nit, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
6: Fa ben poc que acabes de tornar, com aquell que diu, de Mèxic, on imagino has estat coordinant que tot anés bé, oi?
7: Sí, vaig estar a Mèxic per la celebració de la inauguració del Mundial a l'Estadi Azteca, i és la culminació doncs, de molts anys, de molts mesos de feina del nostre equip. I la veritat que molta il·lusió i realment emocionant.
6: Imagino. Aviam, si em permets la pregunta, com caram arriba una gespa d'Olot de la Garrotxa al partit inaugural d'un Mundial a Mèxic?
7: Això no és exactament així, és l'empresa d'Olot, diguéssim, que va a Mèxic, no la gespa en si.
6: Ah.
7: No hem portat la gespa d'Olot, sinó hem portat la tecnologia, el coneixement, el know-how dels tècnics de casa nostra, de Catalunya, a Mèxic.
6: Vale. Per tant, la gespa pròpiament dita, la gespa física, era, entenc que d'allà, de Mèxic, o què?
7: Sí, la gespa és un estadi que la vam sembrar amb llavor com la que podeu comprar pel vostre jardí.
6: Sí.
7: Doncs una llavor que la FIFA, que la Universitat de Tennessee doncs va escollir, la vam sembrar doncs in situ, diguéssim, amb llavor en el camp directament.
6: Vale.
7: I és l'únic estadi del Mundial que s'ha sembrat amb llavor.
6: Vale. I com saps que la gespa que et dona la FIFA és gespa, amb perdó de l'expressió, feten, o sigui, de la bona bona? O has participat tu en escollir la gespa que has d'implantar i supervisar el seu arrelament?
7: Nosaltres vam proposar una mescla, una llavor d'unes varietats d'una empresa també catalana,
6: sí,
7: que coneixem, que són Semilles Fitó, que coneixem a casa nostra, i vam dir, ostres, creiem que aquestes varietats són bones. Aquesta empresa també té delegació a Mèxic i als Estats Units,
6: sí,
7: la vam proposar, i dues de les quatre varietats que han anat a l'Azteca doncs, van ser proposades per nosaltres. Les altres dues i la dosis doncs, han set doncs, després d'uns estudis, d'uns ensajos que s'han fet in situ a prop de la ciutat de Mèxic.
6: Perquè pregunto, partim de la base de que això de gespa no en sé absolutament res, i tu en saps moltíssim, Eduard. Per implantar una gespa, hi participen diferents llavors totes barrejades o sol d'una?
7: Correcte. I hi ha diferents gespes, diferents tipus de gespes,
6: sí,
7: en aquest cas diferents varietats,
6: uh-huh,
7: i les mesclem. Només hem de vigilar doncs, que tinguin característiques que es puguin combinar entre si bé, i per exemple que el color no sigui molt diferent. No pots posar una varietat molt de color groga i una de color molt verd fosca, perquè es veuria malament per la televisió, no? Has de buscar doncs, diverses condicionants que totes s'agrupin i tinguin una bona harmonia.
6: Hi ha qualitats de gespes, Eduard, com hi ha qualitats de teixits a l'hora de fer-te un vestit o de pintura, a l'hora de pintar una paret a casa?
7: Totalment. Et pots gastar el que vulguis amb la gespa també, com qualsevol cosa.
6: Caram, entenc sí, sí, que per tant la mexicana ha sigut de duro, de que no repara un gastos, vamos.
7: Top. Pensa que un estadi no només és la gespa. Al final el que veieu vosaltres, el que veu l'espectador, és la part verda, no? És la part final. No és lo important, és lo fàcil. Lo que es veu és lo fàcil tenir gespa verda. Lo que és difícil és lo que no es veu. I lo que val diners és lo que no es veu, lo que està per sota.
6: Clar,
7: des dels drenatges, pensa que a Mèxic s'ha posat un drenatge forçat, una màquina que val gairebé 1 milió d'euros d'Estats Units, que el que fa és succiona l'aigua perquè un camp, en cas que hi hagi una pluja molt forta, una tormenta doncs, esporàdica, no s'hagi de suspendre. La sorra de sílice s'ha portat de més de 3.000 quilòmetres de distància amb una mescla específica que s'ha dissenyat per l'estadi Azteca. i doncs, per exemple, està reforçada amb fibres de plàstic perquè no s'arrenqui. Vull dir, tota la tecnologia que hi ha a sota és la que no es veu i és la que realment és important i que val diners.
6: Clar, perquè una gespa llueixi en el partit inaugural, que en aquest cas va ser el Mèxic-Sud-àfrica, des de quan abans s'hi està treballant tot el personal de Roy Albert?
7: Doncs mira, aquesta gespa es va sembrar a finals de gener. A finals de gener. Per tant, portem quasi bé, febrer, març, abril, maig, juny, que serà 5 mesos, on tenim dos tècnics destinats allà amb el manteniment i la direcció tècnica de la gespa.
6: I per tant, durant tot aquest temps, des del gener fins al partit inaugural, no s'hi pot trepitjar ningú més que no sigui el personal de Roy Albert, o sí?
7: Es va estrenar, la gespa es va estrenar ja fa un parell de mesos amb el Club Amèrica, és un estadi a l'Azteca o al Banorte, ara que es diu, o Ciutat de Mèxic, perquè la FIFA no vol noms comercials. Es va estrenar en diversos clubs de ciutat, com pot ser l'Amèrica o el Cruz Azul. O sigui que a l'estadi ja havíem fet la prova i ja sabíem que la gespa estava en perfectes condicions. Simplement, abans de la inauguració, l'han deixat un mes sense ús per poder recuperar qualsevol dany que s'hagi produït o desgast i ja està. Però la gespa ja s'havia estrenat amb anterioritat.
6: Vale. Deia, entre els vostres clients, la pràctica totalitat de clubs de primera i segona divisió han passat, primera ref també, la Real Federació Espanyola de Futbol també, però també he obert portes a altres països a l'estranger, eh?
7: Sí, actualment estem treballant aproximadament amb el 40% de clubs de la Lliga. Estem parlant de primera i segona divisió. Per exemple, a Girona, Espanyol, doncs, i el Nàstic són clients de la casa. I a Espanya, doncs, el 40%, des de l'Atlètic de Madrid, Elx, Betis, Getafe, Federació Espanyola i segona divisió, doncs el mateix. Però també doncs, tenim empresa des de fa 2 o 3 anys, hem començat el procés d'expansió internacional de forma doncs, ja més forta i tenim empresa doncs, a Andorra, Marroc, Panamà, Mèxic i Perú actualment.
6: No sé si es diu Portugal, però a la vostra web també posa Portugal, eh?
7: Doncs Portugal encara no, ho estem intentant però encara no hem treballat a Portugal.
6: Doncs deu ser un desig, però jo juraria
7: És un
6: haver-t'ho
7: desig,
6: llegit.
7: sí.
6: Entenc que com a molt d'altres àrees del comerç i dels negocis, per molt diferents que siguin el de la gespa, també en el vostre sector deu funcionar el boca a orella. És a dir, quants clubs han contactat amb Roy Albert perquè un altre club els ha parlat meravelles de Roy Albert?
7: Mira, Roy Albert no tenim comercials. Tenim una pàgina web
6: Oh,
7: bastant nefasta.
6: que bo! O sigui, és
7: és
6: tot
7: boca a boca
6: boca a
7: tot.
6: orella.
7: Totalment,
6: Que bo!
7: totalment, tot. De contactes, relacions personals, de fer la feina ben feta i que et vagin recomanant per Espanya i pel món. Sí, no tenim un departament comercial com a tal.
6: Hola, és a dir, que l'impacte, per tant, d'un partit inaugural d'una Copa del Món pot fer que ara a les instal·lacions de Royal Albert hi hagi cua al carrer de gent, de
7: No, cua,
6: clients.
7: cua, cua no, però sí que és cert que, per exemple, doncs, fer les feines ben fetes, doncs a Mèxic ens ha obert les portes de molts altres clubs que ja estarem treballant a dia d'avui, o a Marroc, la Copa Àfrica que vam fer aquest mes de desembre, doncs ja ens ha obert les portes d'altres països africans, perquè doncs, ningú s'esperava que Marroc tingués la gespa que va tenir durant la Copa Àfrica passada. Sí, la televisió és el nostre doncs, expositor cada cap de setmana.
6: Clar. Ara et faré una pregunta sobre la tele i l'exposició. Abans, el vostre negoci, de fet, és molt exposat, és a dir,
7: Sí.
6: una gespa que s'aixeca, una gespa que rellisca, que té una aparença seca o mal cuidada, deixa també molt mala imatge reputacional, és a dir, que pràcticament, no sé si és molt exagerat dir, us la jugueu a cada partit, però home, depèn de quin sigui el partit, gairebé sí, no?
7: La pressió és immensa, immensa, perquè moltes vegades pensa que la gespa és un ser viu. I per posar l'exemple dels humans, per molts diners que tinguis o per molts recursos que hi posis, també la gent es posa malalta o acaba doncs, tenint conseqüències dolentes, no? La gespa passa igual. A vegades hi ha coses o factors que no controlem i la pressió doncs, és altíssima. I moltes vegades no hem de... No, no, hem de saber que el futbol és un circ mediàtic i que al final és lo fàcil, no? La gespa solem ser en el centre de la diana i moltes vegades també hi ha opinions que són distorsionades o que no s'ajusten a la realitat, no? Però bueno, ens hem acostumat a viure aquest món i acceptem les crítiques, però a vegades ens mosseguem la llengua per no respondre, no? Però sí, és molt mediàtica la gespa.
6: Si no hi hagués una gravació i una emissió pel mig, una emissió en aquest cas en directe, et diria allò de, home, pues aneu en compte amb el Xavi Hernández per allò de la GP, però no te la dic, no te la dic que no et vull posar en un compromís, Eduard. Però, escolta'm, no fa gaire, parlaves de la tele, no fa gaire, la fèiem petar amb el greenkeeper del Real Club de Golf al Prat i parlàvem de la
7: Sí.
6: cura dels camps de golf, em deia el José Gómez, Cuando veo golf por la tele, Albert, no miro los jugadores, no miro el juego, miro la hierba.

0: clar. A l'Eduard Rovira, que t'imagino futbolero i seguint algun partit del Mundial o de la Copa d'Àfrica o de la Lliga, et passa el mateix?
1: Exactament el mateix.
0: Jo
1: era gran futbolista practicant i disfrutant mirant per la televisió. Des de que em dedico a al món de la gestió esportiva, però que es contamina la família també. La família també pateix, els pares també t'envien missatges, whatsapps, tothom pateix per la gespa.
0: Clar. I em deia el José Gómez que el darrer Catalunya Championship torneig del DP World Tour, fins a 50 persones entre jardiners, tècnics de rec, mecànics, assistents, s'ocupaven de la gespa al club de golf del Prat. Per una gespa com la inauguració del Mundial, quantes persones i en quants torns hauran intervingut?
1: Doncs mira, com que el partit era a l'una del migdia, hora mexicana, la FIFA ens exigia tenir el camp preparat 6-7 hores abans. Això va suposar, doncs, treballar de nit, posar-nos a treballar a la una de la matinada amb un equip de 8 persones, 8 jardiners, per poder fer 3 talls a la gespa. Pensa que un tall a la gespa són 12 quilòmetres a peu. Doncs van fer 3 talls a la gespa, doble pintura a les línies blanques, més tot el que és porteries, banderins, etc. Per tant, 8 persones preparant l'equip i 8 persones després de que el partit acabés per ja reparar la gespa i preparar-la pel següent partit.
0: Com intervé la tecnologia en el manteniment de la gespa esportiva?
1: Doncs mira, a dia d'avui tenim molta tecnologia en el món del futbol, des de llums artificials, llums LED, per exemple, últimament, quan els estadis cada cop són espais més pensats per fer eventos, multi-events, no? Però no pensen en la gespa, en el disseny. Són estadis molt macos, molt tancats, però la gespa necessita llum, necessita sol. Si vas a un parc públic, a sota un arbre no hi ha gespa. Doncs tot el que veieu dintre d'un estadi que està molt tancat, un camp de l'Espanyol, per exemple, un Metropolitano, allà dintre no hi hauria gespa en condicions naturals, o no hi hauria gespa a la meitat del camp. Doncs tenim llums i posem llums per assimilar la radiació solar. També doncs, contem amb ventiladors. El vent, l'aire, és el millor fungicida que hi ha. No? En lloc sec no hi ha fongs. Doncs la gespa dintre uns estadis no hi corre l'aire i tenim molts problemes d'enfermedades. Doncs també hi posem, per exemple, ventiladors per fer o per forçar el moviment de l'aire. Tenim, doncs, calefacció, un terra radiant com el que podeu tenir a casa vostra, també amb aigua calenta, doncs també a través d'aerotèrmia, a Andorra, per exemple, l'hem muntat a la Federació Andorrana, doncs amb terra radiant i calefacció. Ja et dic, gespa híbrida, posant plàstic al mig de la gespa natural. Vull dir que de tecnologia en tenim moltíssim a dia d'avui i cada any van sortint coses noves, eh? Vull dir que és un món que està en constant innovació.
0: Roy Albert s'hi dedica no únicament a gespa natural, també a híbrida i a artificial. La natural és la més complicada, entenc, i va baixant la graduació de complexitat en el seu tractament i manteniment arrel de que un passa per la híbrida i per l'artificial?
1: Sí, la gespa híbrida com a tal es diu híbrida perquè combina doncs, un percentatge, un 2-3% de gespa sintètica dintre natural, però es considera gespa natural. Per tant, les feines de manteniment són molt similars o la dificultat és molt similar. Vale? Per tant, hi ha molta diferència en un manteniment d'una gespa natural amb una gespa sintètica, no té res a veure. Tant la gespa natural com la híbrida tenen una complexitat. I quan més tancat és l'estadi, més difícil. Un estadi obert, una estadi esportiva oberta, doncs el nivell de dificultat baixa.
0: Val a dir que vosaltres, estem parlant majoritàriament de futbol, però vosaltres, entenc, us ocupeu de la gespa, no del que es jugui al damunt. O la gespa es tracta diferent, què sé jo, si estem parlant de futbol o estem parlant d'hoquei i herba?
1: Totalment. Nosaltres diria que el 99% és futbol. És més, la descripció és construcció i manteniment de camps de futbol. No fem golf, no fem jardineria, puntualment hem fet alguna cosa de béisbol, alguna cosa d'hípica, però no som experts. Cada sector té els seus experts, els seus greenkeepers, i nosaltres només fem futbol.
0: La Copa del Món, i acabo, per tant, és el projecte CIM de Roy Albert, o hi ha reptes tant o més impactants a la vista? No sé si alguns me'l pots dir o encara no està per venir, no ho sé.
1: Bueno, tenim dos reptes. Un és, el primer és seguir mantenint l'estructura a Espanya, no perdre clients i si podem doncs, augmentar. La segona és seguir creixent en el mercat internacional, mantenir les filials i si podem doncs, seguir la tendència del món del futbol que és anar cap a Aràbia Saudí. Estem intentant obrir delegació o empresa a Aràbia Saudí. I el tercer front que tenim obert és potenciar el departament d'I+D que tenim l'empresa per, com et comentava, doncs, desenvolupar noves tecnologies, noves eines que ens ajudin doncs, a fer la nostra feina millor.
0: El torneig més important del

0: Planeta Futbol també té aportació catalana en la superfície de joc, la gespa. Gespa que ha estat cuidada per una empresa d'Olot, a l'Azteca Mexicà. Gespa de l'empresa Royalbert, un veritable referent al seu sector. Eduard Rovira, director general, molt d'èxit, molta salut i gràcies de debò per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres, una forta abraçada.
2: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com. A la brúixola de Radio Estadio, així sonava.
3: Un esglaó d'una família lligada al mateix esport. El seu és el cas d'un absolut domini al panorama nacional amb més de 16 campionats d'Espanya i dos rècords encara vigents. Practicant d'esquí de neu, de paracaigudisme, d'escalada, de pàdel i de crossfit, la seva passió és, però, l'esquí nàutic. Lluís Nogueras, esquiador nàutic, molt bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
3: Molt rebé. D'entrada, nàutic o aquàtic o tots dos?
4: Podríem dir que tots dos, però bueno, sí que intentem dir que la paraula correcta és nàutic.
3: Per què?
4: Perquè és la paraula així una mica més tècnica, més professional, se li diu esquí nàutic i bueno, intentem pensar, no, que aquests que diuen esquí aquàtic és més d'esport de lleure, podríem dir, no, en el mar. I quan és una mica més professional, doncs, intentem dir esquí nàutic.
3: Fantàstic. Crec que a ningú escapa, Lluís, en què consisteix l'esquí nàutic. Però quantes modalitats té i en què consisteixen cada una?
4: Doncs l'esquí nàutic, exactament, són tres modalitats. L'esquí nàutic de clàssiques, podríem dir, perquè després podrem entrar amb el wakeboard i altres disciplines, no? Però l'esquí nàutic tradicional són tres disciplines, que és l'eslàlom, les figures i els salts, no? Aleshores, bàsicament, per fer-te 5 cèntims molt ràpid, l'eslàlom, que és la pràcticament més coneguda, no? Consisteix en... És un passadís de boies per on passa l'embarcació i tens 3 boies a la dreta i 3 boies a l'esquerra. Llavors, a l'esquiador ha d'anar fent zig-zag a través de les 6 boies fins que arriba a una velocitat màxima, que són 58 km per hora en el cas dels homes i 55 en el cas de les dones. I aleshores, un cop s'arriba a aquesta velocitat màxima per part del pilot, de l'embarcació, podríem dir, es comença a escurçar la corda. Per tant, cada cop és més difícil arribar a superar aquestes 6 boies, no? Perquè pensem que des de la pilona de l'embarcació fins a cadascuna de les boies hi ha exactament 11 metres i mig, de manera que si la corda fa menys d'11 metres, doncs, físicament t'has d'estirar a sobre de l'aigua per poder girar la boia, no? Llavors, cada cop és més difícil. Llavors, el que guanya és el que aconsegueix girar més boies amb una corda més curta.
3: Aquest seria l'eslàlom. Anem a les figures, si et sembla.
4: Les figures és acrobàcies, podríem dir, no? Exactament consisteix en 20 segons en una competició, no? Tu tens 20 segons d'anada i 20 segons de tornada per efectuar les màximes figures possibles, no? I cada figura otorgues certa puntuació. Llavors, sempre i quan executis correctament la figura, vas sumant punts i aquell esquiador que aconsegueix fer més puntuació és el guanyador. Estem parlant de figures, doncs, des de voltaretes en l'aire, 360, 720, esquiar amb la corda lligada al peu, etc.
3: I ens quedarien els salts.
4: I, efectivament, els salts és, podríem dir que és la disciplina més espectacular perquè són salts de distància. Aleshores, és un trampolí, no?, que diem una rampa, que fa aproximadament uns 5 metres, de 5-6 metres de distància, i llavors l'embarcació passa pel cantó, aproximadament a una velocitat d'uns 60 km per hora, i l'esquiador fa una diagonal cap a la rampa i aconsegueix el que salta una distància més llarga, que no d'alçada, sinó de longitud, és el que guanya. Llavors, les distàncies aproximadament doncs, són entre 60-70 metres de distància. És l'única disciplina que es van dos esquís en ve d'en bunt, no? Perquè així tens més equilibri, després en l'aire també és com exactament igual que els d'esquí de neu, no? Que posen els esquís en aquesta posició de ve baixa per sustentar-se millor en l'aire. Llavors, les quilles són unes quilles que són, podríem dir que són com quadrades. En vez de ser com un ganivet, no? Que seria més la quilla tradicional, no? O són com més quadrades i més planes perquè puguin, efectivament, lliscar per sobre de la rampa.
3: Les figures. Això un ho assaja al garatge de casa en sec, per entendre'ns, i després...

0: posa en pràctica, o si no hi ha posada en pràctica directament, no val de res assajar-ho a terra?
1: Hi ha de tot, hi ha tot tipus de tècniques, però efectivament assajar-ho a terra és una de les principals recomanacions. I de fet, hi ha països molt més tradicionals del món de les figures, que per exemple són tots els països soviètics, no? Tot el que és Rússia, Bielorússia, Ucrània, no? Ara que estan tan en boca de tots. Doncs aquests països, com fa molt fred, deixen entrenar tot a fora, en sec, no? I després, a l'estiu, quan ja fa més calor, doncs aleshores practiquen a l'aigua o inclús a piscines cobertes, no? Però és una disciplina que es practica molt a terra, com si fos gimnàstica, no? I després es posa en pràctica directament a l'aigua.
0: Vale. Slalom, figures i salt. I on col·loquem el wakeboard?
1: Doncs el wakeboard seria com una disciplina a part, que seria... És com si a l'esquí de neu estem parlant de pues, l'eslàlom, que seria el gegant, el supergegant, l'especial, i després tens l'snowboard, pues, a l'esquí nàutic és el mateix. Per una banda tens l'esquí de clàssiques, que és el que acabem de parlar, i per altra banda, per separat, tenim el wakeboard.
0: Correcte. He llegit en diversos articles que alerteu sobre el risc que comporta la pràctica de l'esquí nàutic i que aquest risc, òbviament, va lligat a la velocitat de la llanxa, que deu convertir la superfície de l'aigua, Lluís, en gairebé asfalt, no?
1: Totalment, totalment. I sobretot una de les disciplines més perilloses és els salts, perquè estem pensant que a salts la barca que us comentava abans va uns 60 km per hora, però com a l'esquiador fa per accelerar i agafar més velocitat, que és el que necessites al final, velocitat per poder saltar més lluny, fa una diagonal per arribar fins a la rampa, i s'agafen velocitats de 120 i 130 km per hora. Bueno. Llavors, clar, un impacte quan saltes contra l'aigua, com tu dius, és ben bé una pedra. Llavors, és bastant típic tenir lesions de turmells, genolls i extremitats en general.
0: També el teu, com el de molts altres esportistes que han anat passant per la pròrroga del Radio Estadio de Catalunya, és un cas clar de precocitat. Amb 5 anys vas començar a esquiar a l'aigua. Amb 10 anys, no sé, no tinc clar si eren 8 o 10, però ara m'ho confirmaràs, ja competies. I amb 12 ja eres internacional amb Espanya. O sigui, lo teu és, senyora, no ha tenido un bebé, ha tenido un esquiador náutico.
1: Pràcticament, sí, jo vaig començar, com bé deies, amb 5 anys. Sí que és veritat que com era molt petit, doncs vaig tenir una caiguda mentre esquiava, sense cap importància, però vaig empassar aigua. I me'n recordo que em vaig espantar i vaig dir, jo no vull tornar a saber res més d'això. Però el meu pare, com estava molt ficat també i es va enganxar en seguida molt ràpid a l'esport, doncs clar, jo cada estiu anava amb el meu pare i el veia allà que el tio s'ho passava pipa esquiant. I quan tornava a tenir uns 7-8 anys vaig dir, vinga, va, vull tornar a intentar això de l'esquí nàutic. I a partir d'allà ja va ser quan vaig tornar i em vaig reenganxar i al cap d'un any, no? Doncs això, 8-9 anys, vaig començar ja a fer petites competicions regionals o molt locals. I com bé deies, quan tenia 12 anys, doncs ja vaig passar a formar part de l'equip nacional i vaig anar a participar a la meva primera competició europea sub-14, en aquest cas era d'infantils. I sí, me'n recordo perfectament, amb 12 anys a Bèlgica.
0: Carai. Des d'aleshores ençà, més de 16 campionats d'Espanya i 2 rècords vigents, però em diu un ocellet que trepitja els talons el teu germà Álvaro.
1: Totalment, sí. Amb el meu germà em porto 6 anys i el meu germà també doncs, ha estat també tota la vida molt ficat en aquest esport i totalment el tinc totalment a darrere i, o sigui, molt enganxat, però sí que és cert que la disciplina de salts he de reconèixer que és més bo que jo i salta més lluny que jo.
0: Sí, però tu m'ets complert perquè tu practiques la combinada, que és les 3 a la vegada, com si diguéssim, eh?
1: Exacte. Jo quan explico la combinada és pràcticament com qui fa una triatló, no? Tu pots fer una triatló i pots quedar primer en natació i en córrer, però després l'important és el sumatori de les tres disciplines, però això és la combinada.
0: Dues últimes preguntes. Té pinta de ser un esport car, Lluís?
1: Sí, desgraciadament és un esport car pel fet de que bueno, doncs has de tenir unes instal·lacions, sobretot una embarcació, llavors no és un esport que sigui superaccessible, no? Però bueno, sí que intentem pues, al final pues, que hi hagin les màximes oportunitats per tothom. Les federacions, tant catalana com espanyola, estan també molt a sobre perquè precisament sigui accessible per al màxim nombre de gent possible. I sobretot que quan esquiadors comencen a despuntar una mica i comencen a tenir pues, certa progressió i futur, doncs apostar fort per part de les federacions per poder recolzar-los econòmicament i que puguin doncs, créixer dins d'aquest món.
0: I acabo. Entenc que la formació física ha de ser cabdal. Quina preparació dus?
1: La preparació física és important, sí, i especialment perquè l'esquí nàutic és un esport que físicament és molt complet, no? És a dir, has d'estar molt en forma tant tronc superior com braços, cames, no? Aleshores, les preparacions, doncs, jo compagino molt ara amb el crossfit, no? Perquè jo, bueno, és una persona que el gimnàs com a tal mai m'ha agradat, no? Sempre m'ha avorrit. Llavors, el crossfit és una combinació així una mica més dinàmica i em serveix doncs, per completar tot aquest exercici físic que després em requereix a l'esquí nàutic.
0: Epíleg, el nano que t'estigui escoltant amb 10 anys bocabadat, per què li recomanaries practicar l'esquí nàutic?
1: Perquè al·lucinarà. És un esport que és super divertit, hi ha molt bon ambient, hi ha molta gent jove que fa molta pinya, et dona l'oportunitat de poder viatjar molt i conèixer gent nova, altres cultures, no? En general, quan comences a entrar en aquest món, et dones compte que és molt fàcil en seguida, però escolta, anem a competicions a França o un entrenador a un altre país, no? Llavors comences a conèixer també gent del teu entorn, però d'altres països, i a l'abast internacional i la visió que et dona aquest esport és espectacular, i jo ho recomano absolutament per qualsevol nen i qualsevol adolescent, sense cap mena de dubte.
0: Tradició familiar. El pare i dos germans lligats a la velocitat, les figures, els salts, l'esquí i l'aigua. Una nissaga que ha escrit, que escriu, el present i el futur de l'esquí nàutic a casa nostra. Doncs a seguir amb salut, èxit i seguretat. Lluís Nogueras, gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
3: ¿Qué?
2: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
3: ¿Sin pagar?
2: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
3: Ah, te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
4: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
0: Abans de tancar, que tendremos en el Radio Estadio Noche a las 11:30, productora Ana Rodríguez, hola, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues por aquí seguimos viendo partidos del Mundial, porque hoy hay que hablar de esos partidazos. Ha debutado Portugal, decepción con la selección portuguesa, ese empate a uno ante la República Democrática del Congo. Nos queda por ver ese Croacia-Inglaterra, que será un auténtico partidazo del que hablaremos y mucho en el Radio Estadio Noche de hoy. Por supuesto, la última hora de la selección, los jugadores tenían el día libre, poco a poco se van integrando a la concentración. Nos los contará desde allí, desde Chattanooga, Alfredo Martínez, pero también tenemos que hablar de muchísimas cosas que pasan aquí en España. El Real Madrid envía a la FIFA ese dossier del caso Negreira y pide sanciones para el Barça. El Barça le pide a la Federación y a la Liga que actúen contra las palabras de Florentino Pérez. O sea que un Radio Estadio Noche muy repartido hoy entre lo que está pasando en Estados Unidos en ese Mundial y lo que está pasando aquí en España, que no es poco, ¿eh?
0: Pues no, la verdad es que no es poco, y estarem atents des de ja perquè està a punt de començar el partit. A Dallas entre Anglaterra i Croàcia, la seu dels Cowboys de Dallas. Doncs demà tornarem per explicar-vos d'aquest partit i de tot el que dongui la informació esportiva. Ara us quedeu amb la General i amb Rafa La Torre al capdavant de la brújula. Fins demà, bona nit.
6: ¿Cómo ves a los economistas teniendo una teoría económica que está basada en una ecuación que no es cierta?
7: Well, for those who aren't familiar with von Neumann-Morgenstern theory,
8: bueno, para los que se han familiarizado con la teoría económica y con las conductas gaussianas, etcétera,
7: that I think you're raising
8: yo creo que el tema que es, creo, lo que preguntas, es que los economistas tratamos de expresar la incertidumbre en términos de probabilidad, no necesariamente gaussiana, pero en términos de probabilidad, que creo que puede ser muy valioso. No sé, podemos decir qué probabilidades hay de que llueva mañana. Y se expresa en términos de probabilidades. El trabajo que yo hago es una incertidumbre un poco más compleja.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. El programa que fem per acompanyar-vos a les matinades ja de dimecres del dijous 18 de juny de 2026. D'ara en endavant intentarem passar-ho d'allò més bé amb la tertúlia, amb mil i una propostes de llibres i també amb una experta en, diguem-ne, teràpia de parella, perquè s'acosta a l'estiu i és quan moltes parelles trenquen després d'haver de conviure durant l'estiu i estar més temps junts del que potser toquen o volen. En parlarem de tot això i molt més, així que comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Una setmana més tenim ganes de passar-ho bé, ganes de fer tertúlia i, per tant, ganes de plantejar que estem de tertúlia. I si estem de tertúlia és perquè és la nit de dimecres a dijous, la nit del dimecres, amb la doctora Marta González Pelat i en David Morales, clar que sí!
1: Bravo!
2: Bravo, bravo, bravo, la família Bravo, benvinguts!
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí,
2: ja, aquí.
0: Ja està aquí, la família Bravo, i m'agrada molt perquè sempre trobes gent al llarg de tota aquesta temporada, que ara ja doncs, comencem a enfilar la recta final, que amb il·lusió se t'acosta i et diu: ai, mira, calla, l'altre dia vaig pensar en vosaltres perquè em van demanar unes mostres de fem, o sigui,
3: ah,
0: sí, saps? I van dir: ah, vaig pensar en vosaltres, i dic: ah, l'escala de Bristol, sí, l'escala de Bristol,
2: clar.
0: I vol dir que aquesta temporada ha sigut tècnicament una... Bé, una merda, però en el bon sentit de la paraula, perquè hem intentat, doncs, conscienciar la gent de la importància del que vindria a ser, doncs això, no? Fer un seguiment, fer uns anàlisis de veure el tema, perquè, a veure, ens hi va la salut en tot això, i és una cosa important el tenir tots aquests coneixements que van molt bé, que són...
2: Home,
0: que són necessaris.
2: Molt bona feina.
0: Hi ha molt bona feina en general, i crec que és important doncs això, no? Que puguem divulgar sobre aquest tema, i sobre tots els que són relacionats. I clar, ja l'algoritme doncs ja ens posa cançons, hem escoltat grans cançons aquesta temporada aquí que ens parlen del tema. Anem a escoltar una altra, que seria com una escala de Bristol, però això hem de mirar si existeix, que seria l'escala de... No sé si té una escala, perquè Bristol és, diguem-ne, de coses sòlides.
2: Sí.
0: Però i quan és de gasos? Escoltem-ho, a veure si ho aconseguim, perquè a vegades això no em fa cas.
2: És que els gasos s'escapen.
0: Se m'estan escapant. Mira, ja el tinc. Ah, mira.
4: Yo soy el ninja. No me escuchas venir, pero mi olor a azufre es legendario. Significa que tu digestión de proteínas está muy pesada. Aquí estoy yo, el trompetista. Mucho ruido y nada de olor. Solo soy aire que tragaste al comer muy rápido. ¡Pura potencia! Soy la ametralladora, uno tras otro. Significa que tus bacterias están de fiesta con la fibra. Demasiada fermentación por aquí. Oh, oh. Creo que no venía solo. ¡Emergencia! ¡Abortar misión! Yo soy el saludable, sin ruido, sin olor y sin drama. Soy la señal de que tu microbioma está en perfecto equilibrio. La paz total.
0: ¿Veus que ve? Doncs ja ho he escoltat, ja com aquesta, diguem-ne, escala, eh? No seria tant de Bristol com de... Bueno, de...
3: Sí, jo estava buscant, a veure si hi havia un equivalent, gasos per a l'escala de Bristol, però no. Diuen que, bueno, que hi hauria diferents maneres de mesurar volum i freqüència, d'altra banda olor, o d'altra banda so, i fins i tot dolor que pot causar per allò està molt inflat.
0: Sí, però... sí.
3: Però no hi ha un equivalent,
0: Bueno, qui en té Bristol i qui en té bé, en aquest cas. Clar, perquè en aquest cas, doncs, bueno, això, però això és aprenentatges que hem fet, és a dir, el fet de que ho necessitem, que això ho hem de moure, David, o sigui, hem d'intentar des del programa, doncs igual ens acaben fent doncs, el dia dels pets, saps? El dia internacional dels pets, perquè com que aquí som molt de
3: dies... Però seríem de Constantí, llavors.
0: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, són de Constantí, són del meu país, com les avellanes. Bueno, pues, bueno, ho intentarem moure, perquè són temes que són importants, com aquí, tangencialment, doncs sempre toquem l'actualitat, però no directament, és a dir, no els causants o no els grans protagonistes.
2: Perdona,
0: sí.
2: El dia 9 d'agost
0: sí?
2: És el dia del pet.
0: El nou, mira, saps què ens passa, David? Que no el celebrem mai.
3: No, clar, Dia Internacional del Pet, no...
0: No el celebrem mai perquè no ens agafa que no tenim programa nou. Sempre és del millor de la temporada. Ves que no acabem deixant gravat algun missatge.
3: Sí, només per aquell dia.
0: Només per aquell dia, perquè, clar, tu imagina't, és curiós, clar, tenim un... És com la cara oculta de la lluna per nosaltres.
2: Clar,
0: els dies internacionals... i dels Estats Units que passen durant el mes d'agost. se'ns escapen, mai millor dit, com els, pets. Sí, eh?
1: Estan de vacances i les, estan de vacances...
0: S'evaporen.
1: Clar.
0: S'escapen, se'ns escapen de, del nostre control i això no pot ser, doncs mira, està boníssim això. Veus? Clar, jo pensava, dic, han d'haver coses que, Com és que aquest tema no, em fa mai un dia? Doncs clar, deuen caure tots en agost. I a la, perquè així l'agost la gent està més tranquil·la, té més temps per escoltar segons què i posar-hi atenció. Bé, doncs el que...
3: Oh, acabo de descobrir...
0: A veure...
3: El que diuen que és el rècord Guinness,
0: sí.
3: Rècord Guinness del pet més llarg de, la història. Bueno, dels que estan, com a mínim, dels que s'han pogut verificar.
0: Sí.
3: El té un senyor, estic llegint un senyor argentí, i dura 40 segons.
0: Déu-n'hi-do.
3: Dura 40 segons.
0: Déu-n'hi-do, 40 segons. Això ho pots retransmetre a l'Alberto, l'Alfredo Martínez, eh? Ahí está, sacando gas, todavía aguanta. I jo me l'imagino, que està amb el Mundial, doncs, el astro argentino, el que más sa, el que aguanta más, 40 segundos. Doncs seria interessant perquè, clar, tu imagina't 40 segons que... Que fort, veus, totes aquestes dades segur que les donaríem en el Dia Internacional del Pet, però se'ns escapa, escapa perquè és a, és a l'agost.
3: Se'ns escapa el pet,
0: se'ns escapa el pet totalment. El pet se'ns ha escapat, No l'hem pogut retenir, No es pot retenir, això és quan, se'n va, se'n va. Doncs el que dèiem, l'actualitat és...
1: Una vegada vam parlar del poema del pet del, del Quevedo.
0: Sí, sí, el que passa és que són temes... que van tornant, que els anem analitzant, i que d'això, però volia que, ens fixéssim en una situació, perquè aquí us deia, no? L'actualitat com a tal no la toquem, però sí tangencialment. I ara que sembla que s'està, doncs, arribant a un acord amb el tema d'Iran i de l'estrecho, de les persones estretges, doncs hi havia una notícia tangencial que tenia que veure, doncs, amb el tema de, del conflicte, del tancament de l'estret. Anem a escoltar-ho, perquè ens ho explicaven.
5: Aquí, ante el alarmante repunte de las enfermedades de transmisión sexual en los últimos años, el gobierno pone en marcha el reparto gratuito de preservativos a los jóvenes de entre 16 y 22 años. Quizá alguno se esté preguntando cómo conseguirlos. Bueno, pues es muy fácil. Sara García, cuéntanos.
6: Sí, las enfermedades de transmisión sexual llevan una década disparadas en parte porque se ha reducido el uso del preservativo hasta en un 18% desde el año 2002. Los datos son alarmantes y por eso lo que se busca con esta iniciativa es acercar el uso de este método anticonceptivo a los más jóvenes. Como decía, se va a dar una caja de estas aquí en las farmacias a los chicos y chicas de entre 16 y 22 años. Se hará de forma mensual y esto va a afectar en nuestro país a unas 3 millones de personas. El gobierno, quien compre todas estas cajas de preservativos, las distribuye entre los establecimientos farmacéuticos. Esta medida costará aproximadamente unos 9 millones de euros.
0: Molt bé. O sigui, ens estem deixant 9...
7: Me parece que es una muy buena medida, porque al final la gente deja de usarlos por su precio.
8: Pues puede ayudar mucho a personas...
0: Que quieren follar, sí.
8: Jóvenes, sobre todo, que pues... Puede ser que no tengan los medios.
7: Sí, me parece muy buena idea para no fomentar el tema de las enfermedades sexuales.
0: No fomentarlo, bajos,
7: Que no deseados ni...
9: También se promueve pues usar protección.
0: Aquest noi ja, té més dels 22, Aquest que parlava...
1: Una veu ja una mica més gran.
0: Sí, sí, sí, aquest ja... Sí, sí. Doncs això... Bueno, eren dos temes que tenien que veure amb els, amb els preservatius, perquè ara li he donat una notícia que no era... Ah, aquí, aquí, aquí. Ara la tinc i van relacionades. Ara les analitzem les dues ben juntes. Escoltem-ho. No, no, no tenia so, simplement era un efecte d'això. Bueno, doncs ens venia a explicar que el major... Espera, ho llegeixo així, però m'ho va posant. El major productor mundial de condones subirà los precios por la guerra en Irán. Aquí sempre s'aprofita. Càrex, que és també Càrex, produce 5.000 millones de condones cada any, 5.000 milions, Diu, l'empresa Malàsia produce condones per a grandes marques, com una, molt important, i diu que el precio del petróleo impactan en todo, en los materiales plásticos que usamos, vemos algo de escasez en cauchos y sintético, ya me imaginaba. Ha habido bastante escasez de nitrilo, aunque podemos conseguir, pero los precios casi se duplicaron. Bueno, pensa subir el precio entre un 20 y un 30%. Aquí se'ns ajunten les dues notícies, perquè, clar, estava dient que per una banda doncs la cosa estaria més cara I per l'altra, que, doncs això, que no ho poden produir, ara a veure si una de les primeres acords que tenen el Trump amb tota aquesta gent és que se poden ja ir distribuyendo i que bajen de precio. Perquè, clar, si no, si els estem finançant el del jovent perquè en faci servir, perquè els estem pagant tots, ara entre tots pagarem... Perquè això surt dels nostres impostos, que molts cops pensen «Ai, estan molt bé aquestes mesures». Sí, però qui ho paga, això? Al final ho paguem, clar, ho paguem tots.
1: Podria pagar en Trump, que ha estat el seu aniversari.
0: Sí, sí. És que indult... Sí, que...
1: Un gesto generós,
0: Que convidi a preservatiu, saps què vull dir? Però el tema està en que, clar, jo de la notícia anterior, i ara comenteu, fem una mica de debat, però jo de la primera notícia em quedo, dic, escolta, sí, el jovent perquè sí, perquè tal és important, però aquest és un tema que afecta tangencialment a totes les edats, diguem-ne, adultes, el de les transmissions, i més ara, que hi ha molta més gent separada, divorciada, viviendo Tinder como si no hubiese mañana. Llavors, clar, bueno, però és que aquesta gent s'ho pot permetre, o i tant, s'ho permet els seus i ha de pagar el dels altres. O sigui, clar, pagues els dos. O sigui, ja quan vas a la farmàcia, suposo que demanes una per tu, dic, mira, aquesta per mi i aquesta li regaleu al jovent perquè pugui fer la seva, que el jovent, convido jo, i tots,

0: És un tema gènere debat. Ho exagero una mica, però sí, perquè entenguem tot això.
1: Tens tota la raó, eh?
0: Marta, com ho veus?
1: Home, jo a mi totes aquestes mides em sembla perfectes, sempre i quan no ens toqui pagar, com sempre, a tots.
0: Sí, sí. Anava a dir, ajustos por pecadores.
1: A mi em sembla molt bé prevenir enfermetats i sobretot sí, ara que hi ha tanta gent, com tu dius, no? Que, bueno, doncs, tot això, la festa...
0: Sí, sí.
1: La paguem tots. Sí, i a tu sí. No te la paguen, la festa.
0: No, no, està clar.
1: O si te la paguen,
0: bueno,
1: no.
0: Bueno, hi ha gent que està pagant la festa i que no té festa. Vull dir, ja ens ho explico. Clar, vull clar. Dir, sí, hi ha gent que no fa molt, que no, eh? Que
2: a
0: no...
2: veure, aquí, però aquí parlem clar.
0: Sí.
2: Follaran els joves...
0: Sí, senyor.
2: I els més grans, per una cosa o per l'altra,
0: sí,
2: no
0: sí.
2: Ho faran.
0: No, no, està clar, està clar. Per una clar. Cosa o per l'altra, no d'això. Diu, no, però bueno, però almenys la joventut que se lo passe bien. Escolti, això no...
2: Estan
0: això.
2: En l'edat.
0: Estan en l'edat, sí, sí, sí. Clar,
1: bueno, vale, molt bé, però jo també estic...
0: A mi em sembla... A mi em sembla que és cornut i pagar el beure, que es diu clar, sempre, eh? Sí. En aquest cas, perquè és... Mira, jo... Què, com ho... No, jo fa temps que no. Diu, què fas amb aquesta caixa de presó? Ei, això que has trobat algú. No, no és per mi, és pel jovent.
1: A sobre deixes la casa, no?
0: Per clar, clar, sí. No, exacte, exacte. Eh? Diu, sí, sí, sí. I s'aconsejarà a los adultos que unas horas al día salgan de casa para que los jóvenes puedan tener un sitio seguro en el que, sí, home, ja els hi posem i ja els hi rentem la roba després, no?
1: Això.
0: És que al final, anem a dir una cosa, és que sembla una mica que estiguem vivint perquè el jovent pugui viure la seva joventut. Jo quan era jove, diguem-ne que era més aviat tot el contrari. Quan era jove, l'única obsessió que hi havia és que et posessis a treballar de seguida, que estudiessis o que treballessis, i això era no el més important, això era l'únic. Tot el més era problema teu, si passava.
1: És igual que, clar, és igual que els bitllets gratuïts dels
0: per exemple,
1: públics.
0: Per exemple.
1: Que està molt bé, però
0: home, clar, el jovent perquè no treballa, sí, però qui ho paga?
1: Clar.
0: Clar.
1: Viatges tu o no,
0: sí, sí.
1: Ho pagues.
0: Sí, sí, sí, sí, exactament. Vull dir que a veure, que està bé,
1: no comences, el preservatiu per una banda, el transport públic, has de deixar la casa, sí, sí. O sigui que al final dius, bueno, i a mi qui em paga tot això?
0: No, no. Exactament. Això dic que és cornut i pagar el...
1: Aviam, per caritat!
0: Fem una exageració, però és que no deixa de ser cert.
2: No, no, però realment estem en una època en la que quan estàs en una edat mitjana...
0: Sí.
2: No pilles res.
0: Sí, sí,
2: no.
0: Sí, sí.
2: Ni has pillat res mai...
0: Sí, senyor. Sí,
2: ni ho pilles.
0: No, no,
2: perquè,
0: exactament.
2: Perquè totes les ajudes van adreçades a joves...
0: Sí, senyor.
2: O a persones grans.
0: Sí, sí, sí. Sí. És així.
2: El tema de, per exemple, el cinema 3 euros, l'Imserso... I hi ha tota una generació que mai no ha tingut cap benefici, perquè quan nosaltres érem joves no hi havia res d'això, eh?
0: Sí, sí, sí, està clar, està clar.
2: I al final veus que estàs carregant tu amb el pagament de les
1: de
2: festes tot. De tothom.
0: Sí, sí.
1: De tot.
0: No, no, és totalment així. Mira, precisament...
1: Tu ja t'has passat i l'altre no arribes encara. Llavors,
0: sí, sí.
1: Quan tu arribis, segurament que hauran canviat i... Va,
2: i ja no tindrem res, eh?
1: No, res, res.
0: Mira, just volia, en els propers dies, aviam si tinc l'ocasió d'entrevistar el Pere Estupinyà, que ha tret un nou llibre, El Divulgador, i en aquest cas el llibre es diu Què quieres ser de mayor, i precisament en aquest llibre parla, hi ha un terme que ara no me'n recordo el nom, però vull dir que és l'edat que van entre els 40 i els 55 anys, que està estudiat, ell li va dir que és com una espècie de pou, en el que és el moment en què està estudiat que de mitjana la gent és més infeliç, actualment, a dia d'avui. Per què? Pues perquè tens totes les preocupacions, has de treballar com mai, tens encara la inseguretat econòmica, has de finançar, sí, el jovent, oh, és que... Que tenen raó, quan diuen és que el futur és molt incert, sí, però de moment qui te l'està pagant, el futur? De moment estàs a casa els pares, que t'ho estan pagant els pares, això. És a dir, si tu em dius, és que encara he d'estar a casa els pares i estàs col·laborant a casa, me callo. Però si no és així, els que estan mantenint la casa són els pares. Per tant, els pares estan mantenint-ho tot, el seu i dels seus fills. És quan el moment en què vas més cansat, etc, etc, i que hi ha un moment a partir dels 55 anys, diu el Pere, que comences a tenir més temps lliure, no? Igual ja has aconseguit

0: acabar de pagar la hipoteca, per exemple, no? Sí. Hi ha una sèrie de coses que fa que a partir d'aquell moment és com que comences a sortir del pou, no? Podríem dir, la joventut és evident que és felicitat. Que hi ha moltes complicacions, sí, i tant, però teniu tota la vida per endavant. Sí. Encara no ho esteu pagant. És a dir, no, que no ho podeu pagar, és cert. Que és complicat, sí. Que l'accés a l'habitatge està molt difícil, totalment cert. Si això no ho posem en dubte, però no ho esteu pagant. És a dir, és a partir del... a mi el jove que em diu és que és molt difícil i ho estic pagant, dic, olé tu. Però el que no ho està pagant, no et queixis, perquè no ho estàs fent. Que és molt difícil, sí, però vull dir que estem en aquesta situació, que és molt més complex i només es mira cap a unes bandes. I jo crec que el gruix central, que és el que està aguantant l'economia, no ho està passant regolinxi, eh, David? Que és el que venies a dir.
1: Sí, sí. Perquè, bueno, hi ha una imatge ara mateix entre determinats sectors de la gent jove que és que a partir d'unes determinades edats és com si la gent, bueno, com que fa no sé quants anys els pisos eren més barats.
0: Exacte.
1: Com que les condicions laborals, bueno, les condicions laborals han anat empitjorant per tothom, en paral·lel.
0: I la inseguretat, la incertesa.
1: I al final el tema de tenir un habitatge, no tenir un habitatge, també la gent ha hagut d'endeutar-se amb unes hipoteques. I aquestes hipoteques, no siguem tampoc naïfs, han anat pujant conforme a l'Euríbor, han anat baixant, però tothom té unes càrregues i al final no és tot tan fàcil ni tot tan senzill a determinades edats, perquè és que tampoc ningú no ha regalat res.
2: No, a ningú li han regalat res, això és veritat. I a més, el tema de... És veritat, tot costa esforç i sembla que ara és més difícil, no? Però tenim tots drets, bueno, però els drets els paga algú, eh?
0: Sí, està clar.
2: Direm, eh? O sigui, si tu no tens suficient capacitat, algú t'ho paga. I clar, això, bueno, doncs està bé, però a mi també m'agradaria que em paguessin moltes coses, no?
0: No, està clar. És que aquí el problema és això, no? Que hauria de ser, tal cosa hauria de ser gratis. No, gratis no existeix.
2: No, o sigui, és que gratis no existeix.
0: No existeix. O sigui, sempre hi ha algú que ho pagui. No?
2: Sempre hi ha algú que paga, sempre.
0: Sempre hi ha algú que paga, de manera voluntària o involuntària, però sempre hi ha algú que paga, no?
1: Aquests dies hi ha hagut molta polèmica a les xarxes socials per l'anunci d'Isabel Díaz Ayuso dient que l'abonament pel transport públic de Madrid només estarà disponible per la gent empadronada a Madrid. I hi ha hagut molta, molta polèmica de gent que diu, bueno, però és que clar, jo és que no visc a Madrid, no estic empadronat a Madrid, però jo hi treballo cada dia. Però és que al final això implica una cosa, que és el govern de Madrid, la comunitat de Madrid i la ciutat de Madrid reben uns diners per cada habitant que està empadronat a la ciutat. I aquests diners els destinen a, bueno, una de les coses és a aquests abonaments pel transport públic. La teva ciutat, que és on estàs empadronat, rep per tu també. De manera que aquests abonaments els estan pagant els madrilenys amb els seus impostos.
0: Clar, és que dit d'una altra manera, per enllaçar el que diu el David, no? Si tu per què te'n vas a viure lluny de Madrid? Perquè Madrid està molt car, no?
2: Clar.
0: Llavors per això te'n vas més lluny. Per tant, què tindràs? L'habitatge més econòmic, no? Si el tens més econòmic, a sobre vols tenir l'avantatge sobre el transport? És a dir, pagues doble avantatge. Que s'entén, que entenc perfectament, el fet de dir, home, tal, no, doncs possiblement hauria de ser més assumible per tothom. Però el que és evident és que la persona que li costa, que ha de treballar molt més... A Madrid, doncs, per poder doncs això, no? Pagar la hipoteca o el lloguer o el que sigui, doncs a sobre doncs pretenen que no, que tu també li paguis el descompte de la persona que no paga els impostos allà. És un tema molt, molt complicat, però bueno, és el que diem, no? Per exemple, jo hi ha una cosa que tinc molt clara. Quan és molt difícil sostenir, perquè les coses són molt cares, perquè has de treballar més, no? Jo ara vull representar la gent que som, que tenim fills i estem separats, no? Que és bastanta gent. Aquesta gent hem de tenir igualment un habitatge, perquè la nostra, no només per nosaltres, sinó perquè el nostre fill o la nostra filla o els que siguin, doncs, el temps que estan amb tu, doncs tinguin un lloc. Per tant, què has de

0: fer, has de més que doble treballar per poder fer això. Però quan més treballes, llavors, a mi em fa gràcia quan arriben aquestes èpoques de l'any en què diuen, ai, a mi m'han tornat diners de la renda. No, miri, jo com que he de treballar tant, a sobre pago.
1: Clar.
0: Llavors, aquí és on hi ha el joc. És el dir que quan tu vols, has de treballar més per poder ingressar tots aquests diners, a sobre, com que ingresses més, has de pagar més d'impostos. Llavors, la pregunta és, per què?
1: Clar, és que el tema d'això que estava dient de viure en una ciutat i treballar en una altra, viure, dormir, perquè al final el que fas és dormir, no?
0: Sí.
1: Perquè vas a treballar. Doncs clar, vols els beneficis de la ciutat on vas a treballar i els beneficis de la ciutat on tu t'has comprat l'habitatge, on dorms, no? Clar, està molt bé, però clar, tot no podem tenir-ho.
0: El que sí s'ha de garantir...
1: Algú ha de renunciar a algú, perquè si no, la vaca no dona per tant.
0: Està clar. Algú ha de... El que sí s'ha de garantir és que hi hagi aquest transport. Aquest transport públic, aquest transport públic que funcioni a un preu raonable i a un preu que garanteixi també el manteniment. Val? Per tant, tot això sí que és absolutament exigible. A partir d'aquí, tornem a lo mateix. A veure, vull dir, clar, sempre d'algun lloc han de sortir els diners i el que no pot ser és que surti tant de la persona treballadora. Aquí es paga molt, es grava molt el treball. Alguna entrevista aquí ens ho han explicat, dels experts universitaris, aquí es grava molt el treball i es grava molt poc el capital. Llavors, clar, aquí és on caldria veure què és el que succeeix i d'on s'obtenen els impostos, no? Bueno, són situacions complicades i que ningú, el que jo dic sempre, no? Cap polític dirà que s'ha de rebaixar les pensions, cap polític dirà que s'ha d'augmentar el preu del bitllet de tren, no, perquè el que volen són vots i no solucions. Però els que saben d'economia, no jo, els que saben d'economia tenen molt clar el que s'hauria de fer perquè surtin els números, perquè si no els números no surten. I aquest és el tema.
1: Les infraestructures que han d'existir, perquè bueno, doncs el transport, el tren, tot ha d'estar en unes mínimes condicions. Tot això ho paguem amb impostos.
0: Amb impostos, sí, sí.
1: I això ha d'estar cuidat, perquè clar, si tenim una infraestructura ferroviària, que és la que tenim, imagina't com està pagant el que paguem.
0: Sí, sí. No, és terrible, però això dic que vull dir que la gent
1: la gent
0: que s'ha de transportar necessita que els mitjans de transport públics funcionin, i jo solidaritzo moltíssim amb la gent doncs que viu, per exemple, en tot el que és el Maresme, en tot el que és el Vallès, en tot el que és a tants i tants llocs, a Baix Llobregat, que vull dir que s'han de mobilitzar molt i necessiten que el preu sigui raonable i que funcioni bé, perquè si funciona bé i els trens van plens i funciona bé i tothom arriba a l'hora, és molt els diners que es recapten, no? I això farà que funcioni, que es pugui invertir més i tot això. Però clar, si no funcionen, a sobre la... No, clar, és evident que la idea no és fer que sigui gratuït, sinó que es pagui un preu raonable, perquè si no sempre estem fent que serveis siguin gratuïts, que hi ha molta gent que no els necessitem. Llavors els estem pagant tots aquests serveis, no? els usis o no els estiguis utilitzant, que sempre és un debat etern, i que és un debat lògic que té que veure doncs, amb que els impostos han de ser per... Bueno, per les coses. Fem una petita pausa i ara ens expliques, Marta, de seguida, perquè si no els de les notícies diran, escolta, aquí esteu de xerrameca i no d'això. De seguida tornem a més Nits de Ràdio.
2: Hay lugares que se definen por su historia, sus paisajes y, sobre todo, por las personas que los habitan. El viernes 19 de junio, la Cultureta se suma al Día de la Provincia de Ciudad Real con un programa especial desde Miguel Turra para celebrar la identidad, las tradiciones y el carácter de una tierra construida generación tras generación por sus habitantes. La Cultureta con Rubén Amón desde Miguel Turra, con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Onda Cero, tu radio.
3: Llega Mallorca Concert Series, Alejandro Sanz, 17 de junio, Alan Parsons Live Project, 23 de junio, Sergio Dalma, 26 de junio.